Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
6: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Del matí comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Pol Forada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui articles d'opinió destacats sobre el temporal, però també sobre el possible avançament electoral.
1: Sí, La Vanguardia creu que sense els avisos de l'ESA Alert potser els danys haurien estat més greus i insta l'administració a planificar l'adequació de les infraestructures al canvi climàtic, mentre que l'Ara critica que el país no està ni de lluny preparat per afrontar uns episodis que el canvi climàtic està fent cada cop més freqüents. El País també apunta que la millora de les infraestructures, com la ferroviària, és clau per millorar en la gestió d'emergències com la d'aquest cap de setmana. Pel que fa al possible avançament electoral, el periodista Luis María Alonso escriu al periòdico que és irònic que Junts, que és el partit que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez, ara el faci ensopegar. O per la seva banda, El Mundo assegura que l'esquerra segueix sota mínims i que Sánchez ja només pot decidir entre el que és dolent i el que és pitjor per posar fi a una legislatura que, diu el diari, va naufragar fa temps.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
4: I amb el Rasca megamilionari també passa?
3: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
4: Apa.
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
7: La millor fira de ceràmica i terrissa.
6: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
7: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.

0: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
4: 7:43, estem molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix. Eloi Cordomí, bon dia de nou, perquè està plovent amb molta intensitat en alguns punts del país.
5: Sí, bon dia. Ara mateix tenim tempestes que estan entrant des de la costa cap a l'interior. Són tempestes fortes, afecten el litoral i prelitoral. Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers. També més de 30 litres a Blanes, Sant Pere de Ribes, al Garraf, entre 30-35 litres. Per tant, són pluges en alguns moments que acaben amb intensitat torrencial. Totes aquestes precipitacions venen de la mà d'un altre d'aquests sistemes convectius que hi ha formats al Mediterrani, i una d'aquestes branques ens està arribant doncs, a la costa. A la tarda creiem que hi haurà ruixats, però més mal repartits a les comarques de l'interior i del nord-est, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, i comarques de l'interior de Girona, del nord de Barcelona. Avui amb unes temperatures que els llocs on s'obrin clarianes, molts llocs de l'interior, podrien recuperar-se una miqueta. Demà torna a arribar una tongada de pluja, teòricament hauria de ser una mica més moderada, i a partir de dijous baixarà la temperatura.
4: Estem veient imatges, Eloi, que ens arriben d'alguns oients, per exemple, a Granollers, ja superen els 50 litres per metre quadrat. Veiem cotxes com passen per carrers que ja comencen a estar de nou inundats. A més, recordem que són zones al Vallès o al Maresme, la zona que estem recorrent avui també en directe amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, són zones que ja ha plogut amb molta intensitat i que ha provocat diversos desperfectes. Per tant, plou sobre mullat.
5: Sí, entenc que el terreny ja no pot suportar més aigua i, per tant, qualsevol mena de pluja que caigui, més si té intensitat torrencial com aquesta.
6: Ara mateix nosaltres estem a punt de travessar un carrer amb el Macià, però no giris per aquí perquè és que ens quedem atrapats. Hi ha un cotxe que s'acaba de quedar atrapat per l'aigua.
4: Ara mateix.
5: Doncs aneu en compte, aneu en compte.
4: Avisarem.
5: De fet, això, entenc que esteu a Tordera, encara, o canviem de lloc?
4: Estem sortint de Tordera i estem anant, en aquest cas, cap a Palafolls, i veiem un vehicle que té aigua fins al que seria la meitat de la roda, aproximadament, per entendre'ns.
5: Mira, les tempestes més fortes ara mateix estan aquí, al nord del Maresme. N'hi ha algunes de fortes, també,
4: mira,
5: al voltant de
4: Granollers. Mira, segon cotxe que ja s'ha quedat també bloquejat. Si hi ha aigua, no passeu. Aquest seria el consell. Digues, Eloi, perdona.
5: No, deia això, que els 3-4 nuclis de precipitació més forta els tenim al nord del Maresme, per tant, aquí on sou, al voltant de Granollers, Vallès Oriental, i a la zona del Garraf. I també n'estan a punt d'arribar cap al Tarragonès, també de potents. Tarragonès, Baix Penedès. Per tant, avui insisteixo en l'alerta a qualsevol lloc del litoral i prelitoral, perquè podem tenir altra vegada pluges torrencials.
4: Espera, és que m'agradaria acostar-me a aquell cotxe per saber què és el que ha fet. És que, si ara surto, agafaré paraigües. Ja veuràs. Espera't un moment. Ara mateix som en un polígon industrial. No sé exactament quin és, què marca a Palafolls. Ja som a Palafolls. I és veritat que ara ha parat de ploure una mica, és a dir, no plovisqueja poquet, en el punt on ens trobem ara. I en aquest polígon industrial, com dèiem, hi ha un carrer ample, on hi ha tot de camions aturats a banda i banda. I just aquí hi ha un vehicle que es troba aquí aturat. Hola, què tal? Bon dia.
7: Bones. Creieu que no es pot passar?
4: No, home, no veu que no pot passar per aquí.
7: Hem de parar, no? Anem a treballar.
4: Sí. On va treballar vostè?
7: Aquí a Suivesa, Can Tortós.
4: Molt bé. Ha de donar, suposo, la volta per l'altra banda, però per aquí no passi, perquè aquí hi ha molta aigua.
7: Sí, suposem que haurem de donar la volta. Ara trucaré a veure com ho gestionem.
4: En tot cas, segur que l'entendran.
7: Sí, bueno, ja portem dos dies bastant increïbles aquí amb tot el tema de la pluja i tot.
4: Ha patit alguna conseqüència directa, personal?
7: No, directa, personal no. El que sí que hem sentit molt, la mort del veí d'aquí de Tordera, que això ahir ens vam quedar tots bastant xocats. I, bueno, a veure, s'ha sentit molt per la família i tot el que ha passat. Però, bueno, estem ara expectants a veure què passa. Aquest matí no ens esperàvem, això.
4: Així la que passa un camió, que aquest sí que s'atreveix a passar per l'aigua, vigilem que no l'esquitxi molt.
7: Té una tracció i una... i una altura diferent.
4: Gràcies. Veig que els cotxes ja estan donant la volta, per tant, mire, ha provocat una bona sensació, que és que la gent no s'atreveixi a passar com ha fet aquell cotxe que s'ha quedat atrapat.
7: Que heu parat també aquí, perquè si no, no haguéssim vist això.
4: Molt bé, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
4: Doncs aquesta és la situació ara mateix, també diferents vehicles que es troben aquí. Hola, bon dia. Algun que intentarà creuar? Esperis, que a veure, preguntarem si et deixa parlar. Li vull fer una pregunta? Una pregunta, ens està escoltant. Just ens... Vostè vol travessar? No, vostè no travessarà, farà la volta. Molt bé, molt bé. Ara estem aquí, Eloi, enmig de l'aigua, perquè els cotxes, algun cotxe s'ha atrevit a passar i, per tant, l'aigua ha fet un efecte i ens ha quedat aquí atrapats. En fi, aquesta és la situació, la sensació en directe, diguéssim, del dia a dia de molta gent que intenta anar a treballar i es troba, doncs, com les conseqüències d'aquesta pluja d'avui també estan afectant el seu dia a dia. Hi ha gent responsable i gent que no, com aquest cotxe que s'ha quedat aquí atrapat. Eloi.
5: És complicat, perquè entenc que en el moment que tu fas un trajecte dia a dia i veus que les circumstàncies són diferents, tan diferents, prendre la decisió de no fer-lo, doncs és el que...
4: Sí, però és que venim del cap de setmana que venim, Eloi. Aleshores, no entenc que hi hagi gent que això no ho contempli. És que no ho puc entendre, no ho puc entendre. En fi.
5: Sí, sí. Avui passarà això. Passarà allò, el que passa que no passarà d'una forma tan generalitzada com el que hem tingut aquest cap de setmana i quedarà concentrat en alguns punts, insisteixo, no tot arreu, però en alguns llocs del litoral i del prelitoral, i especialment aquest matí.
4: Doncs gràcies, Eloi. Anem cap a Palafolls. I situació ara mateix a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, justament això que estàveu explicant, Avui matí molt més complicat del que és habitual. A les retencions que ja a aquesta hora li hem de sumar que encara hi ha diverses carreteres afectades pels efectes de les pluges i, a més que ara torna a ploure. I això ho veiem sobretot a la zona del Vallès Oriental. Moltes retencions en carreteres com el tram de la P7, la C-17, la C-59, també la C-60, que enllaça el Maresme amb el Vallès Oriental i a l'àrea més propera a Barcelona, circulació molt complicada a aquesta hora, a la C-58, la 2, la B-23, també la C-16, la zona dels túnels de Vallvidrera, la C-32 i, òbviament, també a les rondes de Barcelona. Totes dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
4: I estem pendents també de l'estat de la situació de la mobilitat. Joan Garcia, des de l'estació de Sants, com va ara mateix el servei?
8: Doncs ara mateix va, tal com Renfe ho va pronosticar ahir al vespre, amb una novetat, i és que hi ha trens de l'R1 que sí que circulen, són els de la relació Arenys-L'Hospitalet. Aquests sí que circulen desviats pel Passeig de Gràcia, però els de Mataró o Blanes-Massanet s'acaben a Badalona i des d'allà cal agafar el metro. Aquí el que complica molt la situació és que no funcioni el túnel de Plaça Catalunya, perquè és el principal per on passen més trens. El fet que no funcioni aquest túnel, que no estigui en servei, perquè ahir ho vam veure negat d'aigua, fa que tota la circulació que es pot s'hagi de reorientar cap al de Passeig de Gràcia. I això afecta de ple la R1 i la R4, que són dues de les línies més utilitzades. Hi ha servei a tots els corredors, ja sigui amb tren o ja sigui amb autobús. Sí que és veritat que avui és un dia que caldrà esperar molt i que s'arribarà tard o a la feina o bé als estudis, perquè les connexions en tren estan molt fragmentades. Allà on no arriba el tren sí que és veritat que arriba l'autobús, però tot plegat allarga molt els recorreguts.
4: I, a més, també tenim moltes incidències a les carreteres. Gràcies, Joan. Per exemple, atenció al que està passant a Granollers. Marta Vallès, on et trobes?
9: Bon dia. Mira, estic a la rotonda d'accés a Granollers per la Torreta. Venint, recordes que abans hem fet una connexió des de Montornès, hem passat per la carretera de Vall d'Oriols, no hi ha de passar ningú, perquè nosaltres hi hem passat, els cotxes que hi hem passat jo crec que haurien de ser els últims, hi hem passat per pèls, està tot ple d'aigua, i ara mateix estem en una situació complicada, molt complicada. Estem un munt de cotxes parats aquí enmig de la rotonda, cadascú com pot. Ens anem apartant cada vegada més perquè tenim la sensació que el cotxe... A mi se m'ha començat abans a moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua, i vaja, no sabem massa què fer. Han passat dos camions de bombers...
4: Has de parar, Marta.
9: No, estem aturats. El problema és que estem aturats, però que cada vegada hi puja més l'aigua.
4: Ja.
9: I ens han passat dos camions de bombers molt ràpid en direcció a Granollers, per tant, hi ha d'haver molta complicació. Ha diluviat entre Montornès i encara està en aquesta situació. Està plovent moltíssim. La gent aquí entenc que, com jo, digue-li por, digue-li respecte. Estem tots aturats, primer amb un cert ordre, ara ja sense cap mena d'ordre. Hi havia cotxes enmig de la rotonda. Mira, veig un cotxe allà que ja està, amb totes les rodes plenes d'aigua, gairebé com el meu, potser. I, vaja, t'he de dir que és que no podem fer res. Que ens hem trobat aquí en aquesta situació de cop i volta, que ara entens moltes coses, de quan la gent es troba així, i que bueno, que jo penso que no sé què farem. No sé,
4: mira, tenim un oient.
9: No, no de... Digue'm.
6: No, un oient que ens truca també des de Granollers. És el Mateu, el 93017474. Mateu, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
6: Què dius, Mateu?
10: Una mica com la companya, però també per les altres entrades de Granollers i sortides, sobretot. Està molt complicat el tema, sobretot. Crec que no es va arribar a netejar tot el que tapava les clavegueres del cap de setmana i no està xupada la ciutat. És molt perillós, això, que enviï una alerta ja.
6: O sigui, molt la situació que estàs vivint ara, quina és? No sé si ens ho pots explicar una mica més, detallat.
10: Jo anava cap al cotxe i he girat cua. Els carrers tornen a estar inundats, el meu pare està atrapat a la ronda, la sensació és que la ciutat no xupa. Va xupar bé el cap de setmana, s'ha de dir, però tot el clavegueram està obstruït i està caient una bestial. Bestial. Mateixa sensació que el dissabte a la matinada. I no, trobarem a faltar informació, alertes, no ho sé. Van enviar 4 alertes el diumenge, no poden enviar una avui?
6: Sí, sí, la veritat és que el que estem vivint també aquí al Maresme, en primera mà, diguéssim, a la unitat mòbil i també a la Marta Vallès des de Granollers, doncs la situació és molt complicada per la circulació. Ara mateix el Vallès Oriental està en vermell, fa 20 minuts que l'havien posat en taronja, hi ha pluges també localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme les properes dues hores,
10: Les pluges es preveien a partir de les 11, o sigui, han fallat moltíssim aquí.
6: Sí.
10: Molt. I insisteixo que el problema és que la ciutat, que va xupar bé, no està xupant i les carreteres estan plenes. El diumenge està molt bé que envies d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós. Diumenge no és perillós a les 6 del matí, però avui és perillosíssim. Molt perillós.
6: Queda clar, i és important que extremem les precaucions ara mateix. Mateu, gràcies per trucar, que vagi molt bé.
10: Gràcies a vosaltres, bona feina.
6: Jordi, bon dia.
11: Hola, bon dia. Mira, jo vinc des de Vilanova del Vallès. Sí. Jo he intentat, el meu fill va a l'escola a Granollers, a l'entrada a Granollers l'aigua hi arriba per la roda del cotxe i ja per més de mitja roda. Jo he girat cua perquè és impossible. I estic d'acord amb el que està dient aquest noi.
6: O sigui, impossible, què vol dir? Què t'has trobat?
11: Que està tot aturat, que està col·lapsat, que arriba un punt a Can Palau, que és l'entrada de Granollers, l'aigua ja no hi ha voreres, torna l'aigua, diguéssim, a pujar d'una manera que jo estic amb el que diu, que no està xuclant res. Vamos, jo ja no ho he vist, estava plovent moltíssim, i ja et dic, jo no m'espanto amb facilitat, però he girat cua perquè no val la pena jugar-se-la tal com està. I estic d'acord, hauria d'haver enviat un alert.
6: És molt important extremar precaucions ara mateix i que la gent també sigui conscient de que cal evitar aquestes situacions. Ara mateix ens arriben moltes imatges de Granollers. Veiem com hi ha una riuada per la carretera. Ben bé d'un pan d'aigua, Vull dir, per tant, molta, molta precaució. Doncs gràcies per trucar, també. Una abraçada, que vagi bé, ànims.
11: Bon
6: 93017474. Tenim vies tallades ara mateix entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, també a Castellà del Vallès per esllavissades, entre les Franqueses del Vallès i Canovelles hi ha un túnel tallat. Atenció també a Blanes, hi ha inundacions, també carrils tallats i pas alternatiu entre Lliçà d'Amunt i Parets del Vallès. A Vidreres tallada la sortida 87. A Tossa de Mar també hi ha un pas alternatiu. Entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols hi ha un pas alternatiu també, i a la Nacional 150 a Terrassa també pas alternatiu. Molta precaució també a la zona de Montcada cap a Sabadell, que hi ha bassals d'aigua també a la carretera, a la C58. Una situació complexa ara mateix la que viu el país, sobretot al Maresme i al Vallès, on aquest cap de setmana hi ha hagut també pluges molt, molt intenses, i atenció perquè s'acaba també d'emetre un avís de vigilància per pluja torrencial al Vallès Oriental i al Maresme. Farem una pausa i de seguida ho actualitzem.
12: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
13: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.

0: Ara mateix són les 7:57. Estem pendents d'aquest temporal que està afectant a Catalunya. Un dia de balanç també de temporal de pluja excepcionals d'aquest cap de setmana, que recordem que ha deixat dos morts, un desaparegut i també, en aquest cas, centenars d'incidències i problemes de la mobilitat. Estem fent aquesta ruta al matí de Catalunya Ràdio per explicar minut a minut el que està passant al Maresme. Volíem explicar el que passava l'endemà d'un cap de setmana molt intens pel que fa a les pluges torrencials, però ens estem trobant en què les pluges d'avui també estan afectant a Catalunya. I atenció, perquè a aquesta hora la notícia és que s'envia un és alert per pluges localment intenses aviat al Vallès Oriental i al Maresme. Per les properes dues hores cal extremar les precaucions per la mobilitat i no us acosteu ara mateix a zones inundables. En cas d'emergència, recorden des de Protecció Civil que cal contactar amb el 112. Suspenen també, per cert, les classes a les zones més afectades. Ara, de seguida, amb nosaltres, la consellera d'Interior, Núria Parlon. Dia de balanç, com dèiem, Eloi Cordomí, i dia també d'afectacions ara mateix en directe.
1: Bon dia, sí. Ara mateix tenim ja aquestes quantitats que superen els 50 litres per metre quadrat a Granollers, també a Mollet del Vallès 60 litres per metre quadrat, caiguts pràcticament en mitja hora. Això ha fet activar, doncs, a nivell màxim aquest avís de vigilància de pluja en 30 minuts, que supera, doncs, els 40 litres en aquest període de temps, i això fa, doncs, que tinguem avisos vermells una altra vegada. També tenim avís groc i taronja a la resta del litoral. Això passava al Vallès Oriental, però a la resta del litoral tenim aquests avisos. Per tant, una nova branca de precipitació de tempestes que arriba des del mar pot afectar en qualsevol punt d'aquestes zones que diem, del litoral prelitoral. A la tarda, creiem que tots aquests ruixats, tempestes, localment forts encara, afectaran les comarques de l'interior, nord-est de Catalunya, Pirineu, Catalunya Central, i tot plegat en previsió de més inestabilitat que arribaria a partir de demà.
0: Aquesta és la situació amb aquestes dues hores de precaució. Dues hores, Eloi, per què? És a dir, se sap si és perquè es calcula que pot seguir plovent amb molta intensitat localment, fixament, en la zona de Granollers, per exemple?
1: Dues hores és el que normalment s'estipula per aquests avisos de vigilància. És a dir, són avisos que superen el que s'havia previst. Per tant, és un avís que es fa en base a observacions que s'han fet, i aquestes observacions es calcula que poden durar, doncs, l'observació d'un fenomen in situ, es calcula, doncs, que la durada d'aquest fenomen pot durar aquestes dues hores, aproximadament.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. La represa de la normalitat després d'un dels pitjors episodis de tempestes a Catalunya es complica per les pluges que encara cauen a llocs com el Vallès i el Maresme. Amb un nou avís és alerta. El cap de setmana deixa dos morts i un desaparegut, tot i que no hi ha denúncia formal. Es mantenen els problemes a la xarxa ferroviària i els talls en algunes carreteres, quan encara s'ha de fer balanç de danys a molts municipis. Una desena de centres educatius no obriran avui les portes. Pedro Sánchez desvetllarà avui, abans de les eleccions espanyoles, pel proper 29 de novembre. Ho farà després d'un cap de setmana de reflexió en què ha parlat intensament amb el seu partit i el seu nucli més directe. Nombroses veus socialistes li demanen convocar eleccions. Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal de pluges. La manifestació convocada per dissabte es farà aquesta tarda a les 7 a la plaça Urquina, Ona de Barcelona. A més, tots i els aiguats es manté l'acampada de plaça Catalunya. L'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials del Brasil amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. La presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes. Avui arrenca el període de vacunació contra la grip i la Covid de les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. Salut pronostica que la grip serà més infecciosa que l'any passat, però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions. La crisi climàtica fa augmentar el matrimoni infantil, la violència sexual i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món, segons un estudi de l'organització Plan Internacional. Les sequeres i inundacions deixen sense ingressos les famílies que casen les seves filles com a estratègia de supervivència. Els castellers de Vilafranca s'imposen al concurs de castells de Tarragona després de descarregar per primera vegada a la història el 9 de 9 en folre. El públic de la Tàrraco Arena va ser testimoni d'un concurs de màxima qualitat i rivalitat amb una actuació superlativa de les 12 colles. La Vella dels Xiquets de Valls ha acabat segona. I Oques Gràcies fa aquesta nit el primer dels recitals de comiat a l'Estadi Olímpic. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. La banda osonenca posarà així punt final a 14 anys de trajectòria amb 3 concerts més, dimecres, divendres i dissabte d'aquesta setmana.
2: Esports.
1: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, avui és 5 d'octubre. Les pluges intenses del cap de setmana han deixat a Castelldefels 65,4 litres per metre quadrat sense que s'hagin hagut de lamentar incidències greus. La precipitació es va concentrar sobretot dissabte amb dos moments de màxima intensitat, al migdia i ja avançat al vespre, fins a les 12 de la nit. La intensitat màxima va arribar als 27,2 mil·límetres. L'episodi va provocar acumulacions d'aigua en alguns carrers, però no es van registrar incidències greus ni danys rellevants. Els talls al trànsit es van concentrar als passos soterrats, al passeig Pitort, al carrer Barcelona, al passeig dels Trongers. També va caure un arbre al carrer Agustina d'Aragó, sobre l'escala de fusta. La tempesta també va provocar incidències en l'enllumenat públic per l'activació dels sistemes de protecció de diversos quadres elèctrics. Els equips de manteniment van treballar per restablir el servei, tot i que diumenge a la nit encara hi havia algun tall de subministrament, especialment al barri de Canyàs. Al centre Frederic Mompou, l'Ajuntament i la Creu Roja van habilitar dissabte a la nit un centre d'acollida d'emergència per donar refugi a les persones que dormen al carrer. 6 persones i han passat la nit. En definitiva, la de dissabte al vespre va ser una situació d'alerta màxima. Protecció Civil va registrar la mobilitat, va restringir la mobilitat entre les 8 del vespre de dissabte i les 2 de la tarda de diumenge, restriccions però que es van aixecar sobre les 11 del matí. A Castelldefels, aquest estat d'alerta va comportar la suspensió d'activitats i es van tancar les instal·lacions esportives. També es va cancel·lar definitivament la mostra de cuina que s'havia de celebrar dissabte al Parc de la Muntanyeta. Pel que fa avui, dilluns, serà un dia més estable, tot i que tornen a aparèixer ruixats en molts punts del litoral. La situació millorarà respecte al temporal del cap de setmana, tot i que encara es manté la inestabilitat i el dia comença sota la pluja. Pel que fa al transport, Rodalies informa que a la línia R2 hi ha servei ferroviari a tot el recorregut i, per tant, els trens circulen per Castelldefels. La suspensió per l'episodi de pluges va afectar l'R2 i l'R2 Sud fins a les 2 del migdia d'ahir diumenge. I pel que fa a la concessionària de l'autobús, va anunciar que retirava tot el servei del Nitbus de dissabte a diumenge i prevenia de servei el 50% tot el diumenge, però finalment es va interrompre del tot en algun moment. Tanquem aquest butllet informatiu amb l'actuació històrica dels castellers de Castelldefels al concurs de Tarragona. Els grocs han carregat el 3 de 8, 32 anys després de la seva última participació en aquesta cita. Un castell de 8 pisos que converteix la jornada en un moment històric per a la colla de Castelldefels. Més notícies a Ràdio Castelldefels a les hores en punt i a l'informatiu de la 1. Fins aleshores, que tinguin un bon dia.
0: Castelldefels avui.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara...

0: o encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
4: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
5: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
6: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
7: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
8: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
9: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
10: Si quieres viajar con nosotros,
11: te invitamos a escuchar Viajando por las Ondas,
10: el programa de viajes de Radio Castelldefels.
1: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Molt bon dia, ja tornem a ser aquí una setmana més al Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada amb la darrera hora, seguiment de la darrera hora i entrevistes que marquen la jornada al municipi. Avui, òbviament, un programa marcat per aquesta situació viscuda el passat cap de setmana. El dissabte a la tarda fèiem un programa especial, un butlletí informatiu especial amb motiu d'aquesta alerta, seguiment de les restriccions, de les mesures que es prenien des del CECOPAL, el Comitè d'Emergències de l'Ajuntament, que recordem es va reunir a les 5 de la tarda. L'alerta havia arribat, la S-alerta havia arribat uns minuts abans, si no m'equivoco eren precisament les 4:47 de la tarda. Arribava aquest S-alerta als telèfons de la ciutadania de Castelldefels. En total 20 comarques van rebre aquesta alerta. I a partir d'aquí es convocava el comitè d'emergències. De fet, ja veníem, ja estàvem en situació d'alerta, però no s'havia arribat a aquest punt d'establir les restriccions de mobilitat i una sèrie de mesures més que es van comunicar i que una vegada que va finalitzar aquesta reunió del CECOPAL, aquí en directe el dissabte al llarg del vespre vam tenir aquest programa especial on vam parlar amb les autoritats de l'Ajuntament. Vam començar parlant amb el gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, i vam fer seguiment dels diferents dispositius que s'establien per part de Protecció Civil, de Policia Local, de les diferents àrees involucrades en aquest comitè d'emergències, serveis municipals d'emergències que s'activàvem i que estaven en seguiment minut a minut, perquè com ens explicàvem, aquestes autoritats estàvem davant d'una situació canviant i requeria aquest seguiment. Cada minut que passava podia variar la situació. De fet, ho vam viure el diumenge perquè la previsió era que totes aquestes restriccions i aquesta alerta de nivell de risc 6/6 s'allargaria fins les 2 del migdia de diumenge i finalment eren al voltant de les 12 del migdia o una mica abans encara que ja s'aixecaven aquestes restriccions. Es comunicava que ja continuàvem, això sí, el missatge era que continuàvem en alerta per risc de pluges intenses, però no amb aquest gran nivell de risc que estava plantejat fins a les 2 del migdia. I ja amb aquesta aixecada de les restriccions a Castelldefels després d'aquestes pluges intenses de dissabte ja es podia sortir al carrer. De fet, el sol finalment ens va acompanyar al llarg d'ahir, de diumenge. Farem un repàs al llarg d'aquest Desperta amb també seguiment de com evoluciona la situació avui, perquè encetàvem aquesta jornada de dilluns amb més pluges. Ara ja no plou a la ciutat, l'únic que això sí que doncs el dia... Bueno, estic dient que no plou, però ara que miro cap a fora hi ha gent amb paraigües. No, ha estat error meu, està plovent. Molt bé. Doncs plou, sí que continua plovent a la ciutat, seguirem pendents, parlarem amb Protecció Civil per veure què podem esperar de la jornada d'avui al municipi, tot i que això sense cap restricció, hi ha normalitat a la ciutat i de fet, això mateix us deia, el dissabte fèiem un especial i ahir diumenge també hi havia un especial. Inicialment s'havia previst fer un especial de 11:45 fins a les 2 del migdia, però com la situació es va normalitzar, es van aixecar les restriccions, es va fer un especial de 11:45 a 12:45, on també es va parlar amb l'alcalde, amb aquest missatge de ja normalitat. El dissabte el missatge era de prudència, de quedar-se a casa, i ahir ja mirada a la recuperació per part d'incidents lleus en aquest sentit. Les precipitacions, per cert, ens van deixar 65,4 litres per metre quadrat acumulats i el que dèiem, sense incidències greus ni danys rellevants. I a part d'aquest tema que ens omple el Castelldefels Desperta, amb el que tot just acabem de començar, el butlletí informatiu de les 8 també començava amb el tema de les tempestes, les pluges intenses del cap de setmana, però hem de destacar l'actuació aquest dissabte per part dels Grocs, els castellers de Castelldefels, al concurs de Tarragona, la Tarraco Arena. Els Grocs van carregar el 3 de 8, 32 anys després de la seva última participació en aquesta cita. Un castell de 8 pisos que convertia la jornada en un moment històric per a la colla castelldefelenca. També ahir, en aquest butlletí especial informatiu amb motiu de l'alerta, la companya Ana López aprofitava per trucar a Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, i valorar també aquesta històrica participació en una jornada inoblidable pels nostres castellers. On recordem que més de 400 persones, ciutadania de Castelldefels, van acompanyar els Grocs per fer pinya. El divendres, precisament, aquí també al Desperta, parlàvem amb Jan Molero, feia una valoració molt positiva d'aquesta crida que havien encetat ja amb la Festa Major d'estiu, a l'agost, i que amb unes previsions inicials d'intentar arribar a 350 persones, finalment van acabar amb aquests números que superaven les 400 que els acompanyaven, amb tot organitzat per part de la colla castellera, amb bus d'anada i tornada, pícnic i samarreta dels Grocs per, com dèiem, fer aquesta pinya per donar suport i per traslladar una mica de Castelldefels a la Tarraco Arena. I amb això encetem aquest Castelldefels Desperta, on anirem repassant tot allò que cal conèixer de la nostra ciutat aquest dilluns i, sobretot, com dèiem, molt marcat el dilluns per aquest balanç del cap de setmana i les pluges viscudes. Vinga, va, comencem. Molt bon dia.
1: Castelldefels Desperta.

0: i és moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Adrià Fernández.
1: Hola, molt bon dia. Doncs bé, a hores d'ara, situació molt complicada a les carreteres catalanes. A la C32 detectem lentitud des de Gavà per entrar a Barcelona i a la Ronda de Dalt i a la C31 i al Prat de Llobregat també hi ha els mateixos problemes. D'altra banda, la ronda, circulació molt intensa en els dos sentits de la marxa, i pel que fa a l'àrea metropolitana a Barcelona, lentitud i aturades per entrar a Barcelona i al Nus de la Trinitat, des de la C58 a Ripollet i la C33 a Montcada i Reixac, i a la C58 també detectem trànsit dents i aturades per sortir d'aquesta capital catalana. També hi ha retencions d'entrada a Barcelona per la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, i a la C31 entre Badalona i Montgat. Finalment, a l'A2 també hi ha retencions importants entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà de Llobregat, i a la B23 des d'Esplugues de Llobregat fins a l'enllaç de l'AP7 al Papiol. Finalment, també cal destacar molta precaució ara mateix en la mobilitat, perquè Protecció Civil ha alertat de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme a les properes dues hores. I de moment, això seria tot. Molt bon dia.
0: Bon dia, Adrià, i gràcies.
1: Adéu, president.

Doncs ja coneixem aquesta situació d'actualitat pel que respecta a les carreteres, mobilitat complicada, com ens explicaven des del Servei Català de Trànsit, i aprofitem ara per repassar l'actualització de l'alerta pel PAM Inuncat, el Pla d'Inundacions, el Pla d'Actuació Municipal per Inundacions, ja que continua l'episodi de pluges. I ahir ens arribava aquesta darrera actualització, ja explicàvem que a mig matí s'anul·laven les restriccions, però calia tenir en compte que l'alerta continuava i s'allargava a la tarda, tot i que amb perill ja de menys intensitat, i per avui també hi havia aquesta previsió que continués la situació d'alerta. Des de Protecció Civil ens recordaven que, tot i la reducció significativa del risc, calia mantenir la vigilància i les precaucions, ja que encara era possible que es produïssin ruixats puntualment intensos al llarg de la tarda d'ahir que generessin incidències, i especialment tenint en compte que el sol ja ha absorbit una quantitat notable d'aigua durant el darrer episodi i les pluges que ja vivíem també la setmana passada. Fem ara un resum de l'episodi fins ahir al vespre, que ens arribava aquesta darrera actualització per part de Protecció Civil. Pel que respecta als registres de pluja i vent enregistrats al municipi, segons l'estació meteorològica de l'Ajuntament de Castelldefels, l'estació Centre, la precipitació va ser moderadament intensa en moments molt puntuals de les franges entre les 12 i les 3 i les 8 del vespre i les 12 de la nit del dissabte, com ja s'avançava també en els darrers comunicats per part de Protecció Civil i en les connexions que fèiem en aquests butlletins especials de Ràdio Castelldefels. També ens arribava informació sobre les ratxes de vent. En aquest cas no s'havien registrat ratxes intenses. Aquests són els registres màxims d'intensitat, precipitació acumulada i ràfegues de vent. Intensitat màxima, 27,2 mil·límetres d'aigua, precipitació acumulada total des de les 12 del dissabte, 65,4 litres per metre quadrat, i la ràfaga màxima de vent va arribar als 30,6 km hora. Pel que respecta a les incidències derivades, no es destacava cap de greu ni danys a persones. No obstant això, el dissabte a la nit es van haver de tallar alguns trams de carrer del municipi, com són els passos soterrats, el passeig Pitort entre Avinguda Canal Olímpic i Avinguda Pineda, el carrer Barcelona o el passeig dels Tarongers. El carrer Barcelona, per cert, recordem que era una de les restriccions, una de les mesures que ja es prenien al FECOPAL, a la reunió del Comitè d'Emergències a les 5 de la tarda. Ja es decidia per ofici fer el tancament d'aquest carrer, que amb motiu de les seves obres doncs ja es decidia prendre aquesta decisió i tallar-lo fins que no acabés l'episodi de pluges. La resta de carrers, també el que respecta als passos soterrats, dintre d'aquestes restriccions, aquestes mesures assolides per part del FECOPAL, també es tenia en compte que una vegada que comencessin les pluges intenses es tallarien i quan, fins que finalitzessin aquestes pluges, i amb seguiment per evitar possible i prevenir possibles incidències en aquests casos. Referent a la via pública, es van produir diversos talls de llum i també de cobertura en algunes zones degut a aquesta tempesta elèctrica. També va caure un arbre al carrer Agustina d'Aragó, els números 36-38, on es situa l'escala de fusta, i aquest es retirava el diumenge i quedava pendent revisar l'escala. Pel que respecta al transport públic, la xarxa d'autobusos interurbans no va notificar cap incidència rellevant. I, per altra banda, la xarxa de Rodalies no notificava tampoc més novetats, més enllà que va quedar suspesa fins a les 2 d'ahir, ja quan s'avançava l'aixecada de restriccions, això es va avançar. Sí que, revisant l'estat del servei, en aquests moments la R2 té un servei interromput entre aeroport i Granollers Centre. S'ha establert un servei alternatiu per carretera.

0: Des de l'Ajuntament informen que es continuarà fent seguiment de la situació i informaran de qualsevol novetat a través dels canals oficials, a través també de Ràdio Castelldefels. Anirem fent seguiment i informant de qualsevol incidència o qualsevol canvi en aquesta situació meteorològica tan variable, com comentàvem al llarg dels episodis especials, de la programació especial de dissabte i diumenge de Ràdio Castelldefels. També mirant la pàgina web de l'Ajuntament, castelldefels.org, aquí trobareu més informació detallada sobre el que tot just acabem de comentar, aquest seguiment de les incidències, afectacions, l'evolució meteorològica, així com fotografies sobre com els nivells d'aigua que es van assolir a certs punts de la ciutat. I amb això passem a fer un repàs també d'aquests missatges, aquestes explicacions que teníem aquí a Ràdio Castelldefels al llarg del cap de setmana. Començarem, això sí, per el primer missatge que comunicava l'alcalde a través d'Instagram, a través de xarxes. Ens arribava aquesta crida a la prudència, a quedar-se a casa, per part de l'alcalde Manuel Reyes.
1: Vecinas y vecinos de Castelldefels, acabamos de tener una reunión del Comité de Emergencias de nuestra ciudad. A tenor de lo que acaba de decretar la Generalitat de Cataluña, os pedimos que hoy os quedéis en casa. Viene un episodio climatológico muy complicado, especialmente a partir de las 8 de la tarde hasta las 2 del mediodía de mañana, y por tanto hay que limitar la movilidad, hay que alejarse de zonas inundables, de rieras y extremar las precauciones. Desde el Ayuntamiento, en todo momento, vamos a comunicar el estado de nuestra ciudad. Si necesitáis cualquier información, consultadlo a través de las redes sociales y, sobre todo, por favor, quedaros en casa.
0: I hem estat parlant del CECOPAL, el Comitè d'Emergències, però exactament què implica aquest comitè, quins serveis hi formen part, com és la coordinació que s'enceta per part de l'Ajuntament una vegada que hi ha activada una alerta, que, recordem, aquestes alertes es basen en les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya i a partir d'aquí Protecció Civil és qui és responsable d'activar aquestes alertes. A continuació, quan ja arriba aquest punt que per part de la Generalitat que s'activen unes restriccions, també s'activa aquest comitè per part de l'Ajuntament, i d'això precisament en vam parlar el dissabte amb el gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez.
2: Quan tenim un període, una situació d'emergència, l'alcalde doncs constitueix el FECOPAL o convoca el FECOPAL. El FECOPAL són i presideix aquesta reunió, sempre està ell al capdavant. Totes les àrees que estan afectades o que poden activar-se en un moment d'emergència a Castelldefels, governació, protecció civil, governació que inclou protecció civil i policia, tota la gerència i la direcció de l'Ajuntament, les àrees de serveis a la ciutadania, les àrees de serveis territorials, totes les àrees que s'han d'activar i que han de tenir en compte qualsevol cosa que pot succeir a la nostra ciutadania, tant a nivell social com a nivell urbanístic, doncs estan en aquella reunió. És una reunió d'unes 10-12 persones on tothom fa un repàs de les incidències que es poden produir, tothom fa un repàs de les coses que s'estan estan posant en marxa per tal de minimitzar els riscos, i es fa un repàs perquè no quedi cap detall per improvisar.
0: També, com era d'esperar, en aquesta conversa amb el gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, es parlava de com al llarg del mes de setembre s'havien rebut ja diverses alertes que havíem estat visquent a la ciutat, que tot començava el passat 9 de setembre amb aquesta primera S-alert que restringia mobilitat i que finalment a Castelldefels no es va arribar a materialitzar aquesta pluja intensa. A partir d'aquí, per part de la ciutadania, hi havia queixes sobre aquestes alertes, com s'establien a la ciutat, que, recordem, les S-alert venen per part de la Generalitat, i des de l'Ajuntament es valorava aquest context d'incertesa, aquestes queixes, aquesta mirada per part de la ciutadania amb dubtes sobre com s'encetava aquesta comunicació amb la ciutadania. D'aquesta manera feia valoració Miguel Ángel Vázquez, gerent de l'Ajuntament.
2: La consciència ara mateix a les administracions sobre el perill que suposen les incidències meteorològiques és molt alt. Hi ha un debat, jo sé que hi ha un debat a la ciutadania sobre si s'estan donant massa informació o fins i tot hi ha una activació d'alertes doncs, amb massa sovint, Jo considero, i aquí a l'Ajuntament de Castelldefels, sobretot l'alcalde considera, i estem tots d'acord, que tota la informació és bona, que no, mai estem fent de més per avisar la ciutadania sobre una situació d'emergència i que sempre que puguem minimitzar els riscos de qualsevol ciutadà, doncs ja està bé fer totes aquestes reunions i aquestes alertes. A l'Ajuntament de Castelldefels el que fem és, un cop arriba una alerta i tenim una àrea de protecció civil molt activa, doncs aquesta alerta passa per la part política i per la part directiva de l'Ajuntament i a partir d'aquí es posen en marxa tots els serveis de l'Ajuntament per tal, com dèiem sempre, d'intentar minimitzar al màxim el risc sobre la població, que al final estem aquí tots per intentar minimitzar els riscos sobre la nostra ciutadania i que ningú acabi ferit o tingui qualsevol problema o incident davant d'aquests fets. També agrair l'esforç comunicatiu de l'àrea de comunicació. Ràdio Castelldefels avui farà aquest programa especial. Demà també farà un programa especial durant el matí, que també és un dels moments més difícils. Fins demà a les 2 del migdia es preveu que hi haurà força problemes a la via pública. Doncs farem aquests dos programes per informar a tota la ciutadania que estigui escoltant la ràdio, amb actors i actors de Castelldefels i amb el que s'està fent a la nostra ciutat, perquè no només informem de la generalitat de les coses que es fan a tot Catalunya, sinó també de tot el que estem fent aquí a Castelldefels i de quines poden ser les incidències en nostres carrers.
0: Escoltàvem aquesta declaració per part del gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, el dissabte al vespre, quan fèiem aquest programa especial des de Ràdio Castelldefels, aquesta cobertura amb motiu de la situació meteorològica a la ciutat. I, com ens avançava, el diumenge al matí, a mig matí, es feia de nou una emissió especial on també es va poder parlar amb Miguel Ángel Vázquez, amb policia local, amb protecció civil i amb l'alcalde. Escoltem, recordem aquestes paraules ja d'ahir per part de l'alcalde. Escoltàvem fa uns moments el seu missatge de prudència, això a l'inici de l'episodi del dissabte. El programa especial de dissabte també va intervenir i feia aquesta crida a quedar-se a casa i, de fet, doncs deia, és un bon dia per escoltar Ràdio Castelldefels i, efectivament, el diumenge també era un bon dia per escoltar la ràdio perquè fèiem aquest episodi especial, aquest butlletí informatiu de seguiment, on de nou escoltàvem i participava l'alcalde Manu Reyes amb la seva valoració dels aiguats a la nostra ciutat.
3: Per conèixer com està la ciutat en aquests moments i la valoració del que ha passat amb nosaltres, l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes. Bon dia, alcalde.
4: Hola, molt bon dia.
3: Quin balanç podem fer de la caiguda d'aquestes pluges torrencials a Castelldefels durant la jornada d'ahir?
4: Doncs, bueno, ha sigut una jornada molt intensa, amb moltíssima feina pels serveis municipals, i vull agrair sobretot el treball que ha fet els tècnics municipals, policia local, protecció civil, que han treballat de valent aquesta nit per intentar garantir, doncs, la normalitat de la nostra ciutat, i hores d'ara podem dir que pràcticament, doncs, la ciutat funciona correctament i tenim tots els serveis en marxa i la mobilitat, doncs, també flueix en tota normalitat.
3: Com dèiem, Protecció Civil de la Generalitat, a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, ha informat de l'aixecament de les restriccions actives a diverses comarques integrals, per suposat, a la nostra, al Baix Llobregat, i, per tant, s'aixequen també a Castelldefels.
4: Sí, efectivament, totes les mesures que teníem, doncs, preparades fins a les 2 del migdia i fins i tot alguna anava una mica més enllà cap a les 3 en l'àmbit esportiu, doncs ara mateix ja podem dir que queden aixecades i, per tant, doncs, recuperem la normalitat que tant ens agrada a la nostra ciutat.
3: Per tant, ara no hi ha prevista més reunió del comitè d'emergències de l'Ajuntament?
4: No, en principi estem en contacte directe i estem parlant pràcticament minut a minut des del primer moment d'ahir fins a ara mateix, no? I, per tant, continuarem en contacte, però si fos necessari, si hi hagués algun episodi, doncs, les properes hores, doncs, faríem un comitè d'emergència, però sembla que ara ja veu una ventana de normalitat i, per tant, doncs, no farà falta, però mantindrem el contacte, sobretot per totes les tasques que encara estem fent de neteja i de poder nos endreçar el que calgui a la ciutat.
3: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels, que vagi bé la jornada d'avui.
4: Moltíssimes gràcies, ja gaudiu d'aquest dia.
3: Bon dia.
0: estàvem escoltant la valoració feta ahir diumenge al matí, després que s'aixequessin les restriccions, la situació canviés, la situació meteorològica, i es feia igualment aquest seguiment, aquest butlletí especial informatiu per part de Ràdio Castelldefels, on, entre les diferents veus que vam poder escoltar, es feia aquesta valoració per part de l'alcalde Manuel Reyes. Recordem també que aquesta situació no s'havia produït mai. Aquestes són les paraules que, de fet, feia servir la directora del Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, que el mateix dissabte al vespre, en roda de premsa, remarcava que les previsions, a mesura que s'acostava a l'episodi, confirmaven aquesta previsió d'una excepcionalitat per part d'aquest fenomen. Explicava que és la primera vegada que coincidien tres alertes vermelles diferents per intensitat de pluja en 3 hores, per acumulació de pluja i per intensitat de pluja en 30 minuts. No havia passat mai al Servei Meteorològic en més de 30 anys de dades. Aquestes eren paraules de Sarai Sarroca, directora del Meteocat, que insistia que al llarg de la seva història del servei hi havia molt poques situacions en què s'haguessin registrat més de 200 litres per metre quadrat, i aquesta era una de les previsions, una de les situacions a les que s'estava preparant i de les que estava avisant el Meteocat per aquest màxim risc per un potencial mini huracà mediterrani. I des de Protecció Civil també remarcaven aquesta situació de risc excepcional, de risc extrem. Així ens ho comunicaven el dissabte al vespre en aquest programa especial. I ara, de nou, passem a escoltar en el programa especial de diumenge la valoració que feia dels aiguats per part del gerent de l'Ajuntament. Escoltàvem també al principi d'aquest Desperta la prèvia, quan parlàvem el dissabte, quan explicava la importància d'aquesta comunicació, d'aquestes alertes, de prendre aquestes, fer aquestes restriccions a la mobilitat per evitar possibles incidències majors a la ciutat. De fet, gràcies a les restriccions, gràcies als dispositius establerts, podem parlar, i ja podíem parlar ahir al matí, de normalitat a la ciutat, sense incidències greus, simplement algunes de lleus. Per exemple, va caure un arbre, era carrer Agustina d'Aragó, i aquest es retirava ja de la via pública el diumenge. Escoltem ara aquesta valoració de les pluges intenses viscudes a la ciutat al llarg del dissabte per part del gerent Miguel Ángel Vázquez, el gerent de l'Ajuntament.
3: Tenim ara a l'altre costat del fil telefònic Miguel Ángel Vázquez, gerent de l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Ana.
3: Ahir es decretava el tancament d'edificis municipals. Com estan ara els equipaments de la ciutat?
5: Bueno, doncs en principi ja estem recuperant la normalitat, com us estava explicant ara mateix l'alcalde, després d'una jornada ahir que va ser una mica intensa i frenètica, perquè es van haver de prendre moltes decisions en poc temps. Es van tancar els equipaments tal com va establir la Generalitat. Es va acabar sobretot amb el moviment de les entitats esportives, que sabem que hi ha molta activitat aquí a Castelldefels, i doncs a banda es van prendre tota la sèrie de mesures preventives per intentar minimitzar els riscos.
3: Protecció Civil de la Generalitat ha anunciat fa pocs minuts que s'aixequen les restriccions previstes al nostre comarca i, per tant, també a Castelldefels.
5: Sí, també a Castelldefels. Castelldefels ja reprèn la normalitat, afortunadament. Va estar, sobretot, una tarda-nit intensa i difícil, però també és cert que es van activar molts serveis municipals per tal d'intentar després, quan s'hagués de recuperar la normalitat, fos el més ràpid possible. La veritat és que hem d'agrair a totes els agents i els serveis municipals que ahir van treballar durant tota la tarda i que han estat treballant durant tota la nit, policia, SAC, Gerfels, Protecció Civil, o sigui, han garantit que la ciutat estigués el més segura possible.
3: Ara, tots els equipaments funcionen amb normalitat, els equipaments públics.
5: Sí, a partir d'ara ja començarem a reprendre la normalitat, també crec que en l'àmbit esportiu, cultural, etc. Tot el que ahir ja es va ajornar o suspendre no es reanudarà, o sigui, ja les decisions es van prendre ahir, no donaria temps a reprendre totes les actes que es van suspendre ahir per la jornada d'avui, però a partir de les 2 del migdia doncs entenc que ja tot queda solucionat i l'activitat torna a ser la normal de qualsevol diumenge.
3: Tot així, continuem mirant el cel perquè l'alerta continua vigent i es manté, evidentment, el seguiment de l'evolució meteorològica.
5: Sí, ha baixat el nivell de risc per una pluja intensa en pocs minuts, però mantenim l'alerta alta en quant a quantitat total caiguda, que continuem estant en un risc alt, no? Això ens obliga doncs, a mantenir una certa intensitat de la nostra atenció, sobretot pel que pugui passar a la via pública.
3: Moltíssimes gràcies, Miguel Ángel Vázquez, gerent de l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi bé el dia.
5: Gràcies, igualment.
3: Gràcies, bon dia.
0: I continuarem ara fent un repàs amb Protecció Civil, la valoració que ens feien ahir en directe a Ràdio Castelldefels. Escoltem les declaracions del tècnic d'aquest Servei Municipal d'Emergències, Joan Álvarez.
3: Parlem del balanç ara amb Joan Álvarez, dels de Protecció Civil de l'Ajuntament. Molt bon dia, Joan.
6: Bon dia, Anna.
3: Doncs fent un ràpid balanç del que va succeir ahir a casa nostra amb aquestes restriccions i aquest desplegament de la Generalitat i aquesta alerta vermella, no?
6: Així és. Bueno, l'alerta inicialment estava prevista entre les 8 de la tarda d'ahir i les 2 de del migdia d'avui, és a dir, d'aquí 2 hores. Però bueno, el que hem experimentat, no, ha estat, bueno, desafortunadament, només va ploure amb intensitat durant el dia d'ahir a l'inici, a les 8 i fins a les 12 hores aproximadament, sent el període de més intensitat entre les 8 i les 10. També va ploure cap al migdia ahir, cap a les 12 del migdia, amb certa intensitat. Però més enllà d'això, no es van produir incidències destacables. Sí que és veritat que es van arribar a negar alguns carrers, es van tindre que tallar algunes vies principals del municipi, com poden ser els passos soterrats de l'Avinguda Màlaga, de l'Avinguda Pineda, del carrer Joan el Martorell, el passeig Pitort, el carrer Barcelona o el carrer de l'Ungers. Però ja dic que més enllà d'això no destaquen grans incidències.
3: Molt bé. Recordem que la Generalitat va decretar restriccions. Sé que fa uns minuts s'han aixecat.
6: Així és. Fa aproximadament, no sé si arriba una hora ara mateix, s'han avisat a través del missatge SALER de Protecció Civil que s'aixecaven aquestes restriccions en algunes comarques, entre les quals està la nostra, la del Baix Llobregat, per una reducció del nivell de perill. El Metrocat també ha actualitzat aquests avisos de perill, bueno, per la nostra comarca. Actualment, fins a les 2, només tindríem actiu el perill de 5 sobre 6 per acumulació de pluges en 24 hores, que pel que fa al municipi, com no ha plogut durant tant de temps, aquest avís hauria d'agafar-lo amb pinces. I la resta de perills d'intensitat per pluja fins al migdia no es preveu. Sí que cal destacar que per la tarda s'han col·locat, pot tornar a ploure amb certa intensitat. Tenim un avís de 4 sobre 6 per intensitat de pluja a curt termini, és a dir, un interval de 30 minuts, que poden caure més de 40 litres per metre quadrat amb probabilitat baixa. I també a 3 hores, però amb una prioritat baixa de superar 60 mil·límetres en aquest temps, de 3 hores. És a dir, no acabarem de fer net, continua el perill, però sí que s'ha de dir que amb un grau de perill significativament reduït.
3: És a dir, que a partir de les 2 de la tarda es poden reprendre les activitats i la mobilitat, eh?
6: Així és, bueno, de fet, des en aquest moment, a la nostra comarca i la resta de comarques avisades, ja no hi ha vigent cap restricció ni a la mobilitat ni a les activitats, tampoc per la tarda, tot i aquest nivell de perill que hi ha. Per tant, sí que precaució, això sí que ho demanem, sempre recomanem seguir els consells d'autoprotecció, però no hi ha cap restricció al nostre municipi, no? Sí que recomanem també que si la gent s'ha de desplaçar a altres comarques on poden haver aquestes restriccions, sempre ho consulti prèviament abans de planificar els viatges i també miri l'estat de la xarxa viària a la pàgina web del Servei Català de Trànsit per veure si hi ha carreteres tallades o alguna altra incidència.
3: Mica a mica es va resolent, ara que parlaves de transport, de les incidències que han afectat també el transport públic, on Renfe, recordem que a les 8 del vespre ahir suspenia el servei de Rodalies i finalment el metro de Barcelona, que avisava que tancaria a les 12, va tancar també portes a les 9 de la nit. Pel que fa als autobusos, a la circulació dels autobusos està reprenent i funcionen ja amb normalitat?
6: Doncs ara mateix, en principi sí, estarien funcionant amb normalitat els autobusos. No tenim cap notícia al respecte de que estiguin funcionant malament. I pel que fa a la circulació de Rodalies, no tinc cap actualització recent sobre si s'ha reprès el servei en determinades línies. En principi estava suspès fins a les 2 de la tarda. I bueno, si tenim alguna altra actualització, si es van recuperant el servei progressivament a les línies, ho actualitzarem, però fins ara no tenim més novetats.
3: S'havia suspès el servei fins a les 2 de la tarda, en un principi. Crec que és important destacar, sí, Joan, una cosa, que un tema són les restriccions, com deien que ens afectaven a diverses comarques, i evidentment entre elles el Baix Llobregat i evidentment a Castelldefels, i una altra cosa és l'alerta, són coses diferents.
6: Així és. A veure, aquesta alerta és una fase del pla, del pla Inuncat, en aquest cas, que és el d'emergències per inundacions, que bueno, això serveix sobretot pels grups operatius d'emergències, tant de la Generalitat com a nivell intern nostre de l'Ajuntament, per organitzar-nos a nivell de coordinació, de prendre diferents accions, de quins consells transmetre a la ciutadania, etc. I l'altre que dius és el missatge de Saler, l'alerta de protecció civil al mòbil que rebem, que és bàsicament el missatge que, bueno, que s'envia als ciutadans traslladant l'avís de perill que hi ha i les recomanacions i restriccions en aquest cas que es van determinar ahir.
3: En aquests moments, com comentava el Joan, els principals nuclis de tempesta s'han desplaçat cap al nord-est. I se segueixen, evidentment, des de Protecció Civil, l'evolució meteorològica, perquè és un tema que es mou contínuament.
6: I així és. Bueno, nosaltres estem fent seguiment constant sempre. Bueno, com dius, ara sembla que la situació més complexa continua ja a la zona del nord-est, a la zona de les comarques de Girona. Però bueno, torno a avisar que per la tarda es poden tornar a produir ruixats aquí amb una certa intensitat. Si bé no amb el grau de perill que estava avisat inicialment, no? Com el d'ahir, però bueno, són ruixats que van i venen i ens poden tornar a afectar. És a dir, no, són fenòmens que són molt localitzats i bueno, hi ha una gran variabilitat.
3: I no s'ha de baixar la guàrdia, per això demanaves el començament d'aquesta conversa. Joan, mantenir la prudència.
6: Així és, de cara a la ciutadania, sempre mantenir així, això, la prudència, seguir els consells d'autoprotecció sempre que hi hagi algun avís de perill, planificar els viatges, bueno, i en cas d'emergència sempre trucar al 112. I a nivell intern de nosaltres, de l'Ajuntament en aquest cas, no? Sempre fem monitorització de la situació. Nosaltres mantenim en alerta el PAM Inuncat, perquè bueno, es preveu que per aquesta setmana continuïn encara les pluies, almenys a primera meitat, no?, de la setmana. No sabem encara si hi ha molta intensitat o no. En principi aniria baixant la intensitat, però bueno, continuaria havent ruixants, per tant, mantenir l'alerta per aquest motiu.
3: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes informacions des del Servei de Protecció Civil Municipal. Moltes gràcies, Joan Álvarez.
6: Moltes gràcies, Anna. Bon dia.
3: Bon dia.
7: Estàvem escoltant aquestes declaracions per part de Protecció Civil que es feien ahir en directe en aquesta emissió especial per part de la nostra casa de Ràdio Castelldefels amb la companya Anna López. Parlava amb el tècnic de Protecció Civil Joan Álvarez, qui feia una valoració dels aiguats a la nostra ciutat, feia un balanç, un repàs a tota la situació als diferents àmbits de Castelldefels, i en aquest sentit també parlàvem posteriorment amb Leo Piqué, sotsinspector de la policia local, sobre el dispositiu engegat i com continuava el seguiment una vegada que s'aixecaven les restriccions ahir diumenge.
8: Castelldefels Desperta.
3: Parlem amb Leo Piqué, soy inspector de la policia local. Què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia, Ana.
3: Com anem?
8: Bé, la veritat és que més tranquil que ahir per la tarda l'última connexió que vàrem fer. Molt més tranquils.
3: Mm. Sobre quines actuacions va haver desenvolupar ahir la policia local al nostre municipi?
8: Doncs mira, certament, com ja vam parlar per la tarda, estàvem preparats per aquest episodi de pluja intensa que se'ns avisava. I, en principi, doncs, per sort, el nostre municipi hem sortit relativament ben parats. Vull dir, no hem tingut afectacions molt, molt greus. Evidentment, han hagut afectacions. En primer lloc, agrair també a la ciutadania perquè van limitar moltíssim el moviment i això és molt d'agrair. I respecte a l'afectació, nosaltres vam tenir alguna afectació al pont de l'Avinguda Màlaga, se'ns va negar, però ahir per la tarda, per la nit, ja se va poder restablir, doncs se va treure l'aigua. Després vam fer una neteja intensiva, sobretot del que és el fang, per evitar riscos. Una cosa és treure l'aigua, l'altra cosa és que aquest pont ja estigui apte per circular. I els ponts més o menys van aguantar bé, se van tallar puntualment, però no van ser molt greu. Insisteixo, el més greu, Avinguda Màlaga, respecte a carrers, van tenir afectacions als habituals, al carrer, al passeig del Pitort, entre l'Avinguda Canal fins a l'Avinguda Pineda, i també Tarongers, passeig de Tarongers, i el carrer Major. Se van tallar tots aquests carrers, en el moment que ja el nivell d'aigua va ser preocupant, i hem destacat que no van tenir cap vehicle atrapat ni cap incidència greu, la qual cosa és meritòria. Tot i que no va ser el lloc on ens ha plogut més intensament, però no van deixar de caure cap a uns 70 litres més o menys, i en una relativa força, la qual cosa va fer que doncs, en alguns moments la cosa comencés a complicar, sobretot per la circulació.
3: Ara mateix tant els accessos a l'autovia, a l'autopista C32, els accessos a la platja, a diferents centres del poble, els carrers estan oberts tots i també tots els ponts.
8: Sí, mira, ara mateix tenim una normalitat absoluta al nostre municipi, s'ha aixecat l'alerta, ja ho heu notat als vostres mòbils, fins i tot ens està fent sol i tenim totes les vies obertes. Bueno, hi ha un petit problema ja a la zona del Poal, a Cova Fumada, per un tema de cables que han baixat, han quedat una mica baixos, s'ha quedat un camió enganxat, però ho hem pogut solucionar amb bombers i pràcticament, respecte al que són vies de circulació, no hi ha cap afectació, o sigui que el municipi ara mateix està totalment transitable.
3: Com ens explicava fa uns minuts el director dels serveis territorials, Albert García Edo, a banda de desallotjar l'aigua, també després, i això és potestat als Gerfels, l'empresa municipal de jardineria, s'havien de retirar les restes.
8: Sí, sobretot SAC va fer un gran treball a l'hora de... Era una hora intempestiva, eren les 12 i pico de la nit, i van enviar brigades allà, cal destacar l'esforç que ha fet SAC en netejar sota aquests ponts, perquè, insisteixo, una cosa és treure l'aigua i l'altra cosa és que aquest pont sigui practicable amb la seguretat adient per poder circular. Aleshores, una vegada se despeja l'aigua, doncs cal fer una neteja, perquè allò s'omple de fang i de restes que ha portat l'aigua, i això, i més de nit encara, doncs podia provocar un accident. SAC va treballar intensament, ho va deixar tot arreglat i la veritat és que ha estat tot en perfectes condicions. Després també un arbre que es va caure a Agustín Aragó, un arbre bastant gros que va caure sobre una zona peatonal de passeig de jardins. També vam actuar, s'ha netejat, s'ha apartat i en aquells moments també s'ha obert. O sigui, Harfels ha fet neteja, s'ha obert. O sigui que ara mateix pràcticament no tenim normalitat absoluta al nostre municipi i jo crec que és un motiu d'alegria.
3: Mm. En aquests moments els principals nuclis de tempesta s'han desplaçat cap a altres regions, cap al nord-est. Tot així, l'alerta continua vigent es manté el seguiment també de l'evolució meteorològica, tot i que, com dèiem, també la Generalitat doncs, ha aixecat les restriccions.
8: Sí, una cosa són les restriccions que se van estirar via, que en principi podia ser molt greu, i l'altra cosa és que estem en alerta, evidentment, perquè se poden tornar a formar nuclis i se pot tornar a veure alguna situació, en principi, no tan greu com ahir, però l'alerta continua i la policia local i els serveis municipals continuen estar alerta per si han de tornar a intervenir com ahir.
3: Doncs moltíssimes gràcies per les teves paraules, Leo Piqué, inspector de la policia local. Normalitat a Castelldefels, a tots els carrers oberts pel que fa a la circulació. Moltíssima, ja l'havia publicat. Moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres i a la ciutadania, sobretot, pel bon comportament que van tenir ahir, perquè sense la seva col·laboració és molt probable que no estiguessin parlant de que no hi hagués algun vehicle, s'hagués quedat en un pont o algun lloc complicat i, vull dir, va ser un comportament tremendament cívic perquè no vam tenir cap atrapament en cap lloc.
3: Moltíssimes gràcies, Leo Piqué. Efectivament, a això vosaltres. És el que importa, en definitiva. Gràcies, bon dia.
8: Ahí està. A vosaltres.
3: Que vagi bé.
7: I amb aquesta entrevista feta ahir a l'especial de Ràdio Castelldefels de valoració de les pluges intenses en la nostra ciutat, parlàvem amb el sotsinspector de policia local i amb això arribem a la segona hora del Desperta, on continuarem repassant aquestes incidències lleus i la situació viscuda a Castelldefels, a més de més notícies.
9: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
10: A 136. Això vol dir que ara porta més aigua que el riu Ebre, en aquests moments. Llavors, les tempestes continuen descarregant a molts llocs del litoral i prelitoral central, especialment. Al sud de la Costa Brava, arriben al nord de la Costa Daurada. Les més intenses en aquests moments descarreguen sobre el Barcelonès, sud del Maresme, el Vallès Oriental continua plovent amb molta força i també hi ha nuclis de precipitació intensos, torrencials, entre el Baix Llobregat, Garraf i Baix Penedès. Això continuarà així durant tot el matí.
11: Però... Eloi, deixem posar l'accent en el que deia també un oient, no? De per què no s'han arribat a enviar alertes abans. Revisant els models de probabilitat que hi havia, l'escenari que ha passat, quina probabilitat tenia?
10: Mira, ara estava revisant precisament aquests models, eh? Llavors, ens sortia que la probabilitat que caiguessin més de 20 litres per metre quadrat en alguns punts del prelitoral era d'un 5%. És a dir, sí que preveien pluges de 10 litres o més. Val? Això, la probabilitat era una mica més alta. Però... que arribés a passar d'aquests 20 litres, la probabilitat era molt, molt baixa. I fins i tot en els escenaris extrems, és a dir, quan es fan models meteorològics, normalment es fan petites variacions a les condicions inicials per veure cap a on evoluciona això. Doncs si agafem la variació que dona un escenari més extrem, pronosticava aquest matí pluges de 20-30 litres per metre quadrat, i en cap cas aquests 90.
11: Eloi, t'haig d'interrompre.
10: L'últim episodi...
11: Sí.
10: Perdona.
11: No, digues, espera un moment, sisplau.
10: No, l'últim episodi, el d'aquest cap de setmana, quan veiem els màxims de precipitació que podien arribar a caure, deien 200-300 litres. Sí.
11: Per tant, gràcies, Eloi. T'haig de deixar, perquè està sortint ara mateix el president del govern espanyol, que compareix. Sentim-lo.
12: Les diputades decidieron volver a apostar por un gobierno de coalición progresista. Lo hicieron para que España siguiera avanzando por la senda de la transformación, de la ambición y la justicia social que ha venido recorriendo desde el año 2018. Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas y el regreso de las guerras en Europa y en Oriente Medio. Hemos tenido que trabajar también con un Congreso muy bronco, en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país, y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie. Nosotros, a este respecto, simplemente quisiera recordar que hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda. Y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales. Aún así, y a pesar de todas estas dificultades y también hostilidades, el gobierno de coalición progresista no ha dejado de trabajar. Y con él España no ha dejado de avanzar. A lo largo de estos 3 años, España se ha convertido en la economía que más crece y que más...

Molt bon dia, de nou ens atem aquesta segona hora del Desperta. A la primera hem fet un repàs exhaustiu de la situació viscuda al cap de setmana a Castelldefels, el balanç que obteníem ahir al matí en una emissió especial a la nostra casa, amb aquest episodi en directe a 12:45 del migdia d'ahir, una vegada que a més ja s'aixecaven les restriccions i al llarg d'aquesta primera hora escoltàvem les valoracions fetes per part de l'alcalde, de gerència de l'Ajuntament, Protecció Civil i Policia Local. De seguida acabarem també aquest balanç escoltant el gerent de Serveis Territorials, Albert García Edo, que ens oferia informació sobre via pública també, a més de les decisions preses en l'àmbit esportiu. I continuarem, ja farem aquest canvi de tema i parlarem d'altres notícies ben rellevants. Haurem de parlar de cultura i aquesta actuació històrica per part dels grocs, els castellers de Castelldefels, al concurs de Tarragona, a la Tarraco Arena. Que si encara no ho havíeu escoltat, estem de celebració, estem d'enhorabona perquè els grocs van carregar el 3-8. Un castell de 8 pisos que converteix aquesta jornada de dissabte en un moment històric per a la colla castelldefelenca, un moment històric per a la cultura de Castelldefels, per l'Agrupació de Cultura Popular. 32 anys després de la seva última participació en aquest concurs, de tot això en parlàvem també el divendres amb Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular, i com dèiem, una vegada que acabem aquest balanç de la situació del cap de setmana, d'aquestes pluges intenses, abordarem aquesta notícia i d'altres que cal tenir en compte pel context informatiu de Castelldefels. Hem de parlar del patró de la policia local que celebrava el passat divendres aquesta festivitat del cos de seguretat local. A més, recordem, habitualment aquesta festivitat té pel matí un acte de la policia local, un acte de commemoració i de felicitació als agents amb actuacions destacables al llarg de l'any, amb ciutadania també que gràcies a la seva col·laboració ha estat d'ajuda per al cos de seguretat local. I després d'aquest acte al llarg del matí, a la tarda hi ha una exhibició de vehicles policials, una exhibició del cos de seguretat, de salvament, a la plaça de l'Església. Estava prevista a les 5 de la tarda de divendres, i es va haver de suspendre per la pluja que ja ens acompanyava al llarg de divendres. De fet, el patró de policia local a l'acte em vaig apropar jo mateixa amb el company Miguel Navarro, amb la nostra unitat mòbil, i també ens va agafar la pluja. Aquesta exhibició quedava posposada, encara no coneixem nova data, en la mateixa línia que passava amb la mostra de cuina el dissabte. Hi havia intenció que aquesta mostra es pogués recuperar el diumenge, però la situació inestable no permetia prendre aquesta decisió. Finalment, sí que el diumenge a 12:45, finalment s'aixecaven les restriccions, però clar, veníem d'una situació on encara s'estava

acabant de fer neteja, balanç de les incidències que van quedar en lleus a Castelldefels. I un altre dels temes d'aquesta jornada tenia en compte que la biblioteca Ramon Fernández Jurado tanca temporalment avui, demà i dimecres per unes obres de millora, ja que s'està construint una segona porta automàtica. Unes feines de climatització per millorar, per previsió que arriba ja l'hivern i de millorar aquesta climatització de l'espai, que no entri el fred, que no marxi tampoc tenim la doble via, no? Que l'hivern no entri tant de fred cap a l'equipament i que l'estiu no entri tanta calor. I millorar així aquest refugi climàtic que és l'equipament de la biblioteca. I mencionant refugi climàtic, una de les actuacions, una de les mesures que es prenia al CECOPAL, al Comitè d'Emergències de dissabte, era oferir, obrir les portes del Centre Cívic Frederic Mompou a les persones sense llar, a les persones que dormen al carrer. Una situació que ens explicaven des de serveis socials en aquest butlletí especial de Ràdio Castelldefels, que fèiem també el dissabte al vespre. Parlàvem amb la cap de serveis socials, Marta Hernández, i ens explicava que el Centre Cívic Frederic Mompou ja obre també les seves portes a l'hivern per oferir un refugi climàtic, un lloc on poder dormir sense aquestes baixes temperatures, i que de la mateixa manera, amb aquesta previsió d'una situació climatològica tan extrema, amb aquestes pluges intenses, s'obrien de nou les portes, s'oferia a aquestes persones sense llar la possibilitat de dormir al centre cívic. I el diumenge ens confirmaven des de serveis socials que 6 persones van apropar-se al centre cívic i van passar-hi la nit. I amb això arribem al moment ja d'encetar aquesta segona hora, d'entrar en matèria. Hem fet una mirada general a tot el que abordarem fins les 10 del matí. Això sí, oblidava que és dilluns i també ens toca la crònica esportiva del cap de setmana, tot i que realment haurem de parlar amb el periodista Cristian Cano. Ell és el responsable del programa Dilluns Esportiu, que ens arriba cada vespre de dilluns a Ràdio Castelldefels, i avui ens arriba marcat per aquestes pluges que van suposar l'anul·lació, o sigui, havien de posposar partits que estaven previstos per aquest cap de setmana. En Cristian Cano ja ens donarà els detalls de si alguns partits es van poder disputar, quins queden posposats, quina és la situació per l'àmbit esportiu local, l'àmbit esportiu de Castelldefels, els nostres equips. I amb això, tret de sortida, passem ara a detallar tot allò que hem avançat una miqueta en aquest inici de la segona hora. Us recordo que la primera hora, amb tot el repàs de la situació meteorològica del cap de setmana, la podeu recuperar ja també a radiocastelldefels.org.

0: i darrera hora del context polític amb aquesta compareixença que mencionàvem a les 9 del matí per part de Pedro Sánchez, acaba de convocar eleccions el 29 de novembre. Aquesta és la darrera hora d'aquesta compareixença que encara continua. Pedro Sánchez encara està parlant i ara mateix acaba de fer aquesta convocatòria d'eleccions generals. Amb això continuem amb la informació local. Ara és moment de recuperar aquesta valoració de les pluges intenses del cap de setmana per part d'Albert García Edo. Ell és el gerent de serveis territorials i ens parlava també de les afectacions a la via pública, incidències lleus, que per sort, no, com dèiem, van quedar en incidències lleus a la nostra ciutat i aquestes eren les declaracions que feia ahir diumenge en el segon butlletí especial que fèiem en directe al llarg del cap de setmana per fer seguiment d'aquesta alerta a Castelldefels. Escoltem ara aquestes declaracions.
1: Parlem ara amb Albert García Edo, que és el cap d'esports també i el director d'infraestructures, també que són a càrrec de l'Ajuntament. Molt bon dia, Albert.
2: Què tal, Anna? Bon dia.
1: Explica'ns una mica que el balanç d'ahir, quins problemes van haver les infraestructures municipals?
2: Bueno, nosaltres la intensitat de pluja el vam començar a registrar una mica més abans de les 8 de la tarda i fins una mica més enllà de les 9. Sí que és cert que després va continuar plovent, però no amb la intensitat d'aquesta primera hora. I les incidències que van tenir al pont de l'Avinguda Màlaga, que durant un parell d'hores va estar inundat, però després les bombes van fer el seu treball i van evacuar tota l'aigua. També a l'alçada del pont de l'Avinguda Màlaga, però a l'Avinguda Constitució, bueno, el clavegueran no va poder suportar tota la quantitat d'aigua i tenim un bassal que ràpidament la policia local i els serveis de mobilitat municipals bueno, van acotar una tanca, van desplaçar uns cotxes que hi havien aparcats i es va obrir la via de manera ràpida. I una altra qüestió destacable, però que tampoc va tenir incidència, és entre Blas Infante i Vista Alegre, una de les escales que tenim allà per accedir al barri, va caure un arbre, no va ferir ningú, no impedia la mobilitat en aquest cas, i un arbre que ara ens acaben de passar unes fotos des de l'empresa municipal de jardineria que ja el tenim retirat. La veritat és que les afectacions no van ser masses.
1: A hores d'ara continua tancat el pas subterrani de l'Avinguda de Màlaga a la circulació, ja està obert?
2: No, es va obrir...
1: Va obrir
2: ella. Uh-huh. Sí, cap a les 12 estava tot obert. Des de les 12 de la nit d'ahir no tenim cap incidència a la via pública. Està tot obert i la ciutat està funcionant amb normalitat.
1: Pel que fa a l'enllumenat públic, va haver també alguns problemes. Alguns veïns i veïnes de la ciutat es van quedar sense subministrament elèctric. També s'ha normalitzat aquesta situació?
2: Sí, jo crec que sí que s'arriben algunes vivendes, però el principal problema el vam tenir a l'enllumenat de la via pública, que amb l'empresa de manteniment s'ha anat fent el rearmat d'aquells quadres que per la pluja van caure i a última de la nit pràcticament ho teníem tot solucionat i esperem que avui no hi hagi cap problema.
1: Molt bé, això pel que fa a les infraestructures de la ciutat, els equipaments van patir, els equipaments municipals, danys a conseqüències d'aquestes pluges o afectacions?
2: En aquest moment no tenim reportat cap incident en cap equipament, que com ja coneixes tu i coneixes la teva audiència, via decret es van tancar des d'ahir a les 7 de la tarda i es tornarem a obrir avui a les 3 de la tarda.
1: Com a cap d'esports, evidentment, davant aquestes prevencions meteorològiques, es van anul·lar els partits i les trobades esportives previstes al nostre municipi durant aquest cap de setmana. Com està la situació?
2: Sí, el decret de la Generalitat doncs restringia la mobilitat a partir de les 8 de la tarda, per la qual cosa ens va semblar que el més útil era tancar i suspendre activitats a partir de les 7, perquè tant els equips com el personal que treballa a les instal·lacions tinguessin aquesta hora per arribar a casa seva. No va haver-hi cap problema perquè certament les federacions també van ser molt conscients i jo diria que totes les federacions esportives van contactar amb la entitat i amb els àrbitres dels partits i fins i tot van anul·lar abans d'aquesta hora. I, com et deia, i tal com diu el decret que es va aprovar, obrirem a partir de les 3, perquè tot i que l'aixecament de les mesures estava previst a les 2, era el moment en què es podia doncs, una altra vegada tenir la mobilitat activa, permetre que tant equips com personal de la instal·lació poguessin arribar.
1: És a dir, que no es realitzaran cap partit previstos per avui, que trobada esportiva, i que progressivament s'aniran obrint els equipaments.
2: Fins a les 3 de la tarda. A partir de 3, quarts de 4 s'iniciarà l'activitat. A nivell esportiu, penso que tenim activitat a Canyars i tenim activitat també al pavelló del Sant Can Roca.
1: Molt bé, que el com més a destacar, Albert, en aquests moments?
2: No, la veritat és que a les 5 de la tarda es va reunir el CECOPAL, que és el comitè que tenim a nivell municipal per tractar aquest tipus d'alertes. Es van activar tots els serveis municipals, des de la policia local amb un reforç i també les empreses municipals que presten servei a la via pública. I bueno, aquesta operativa i aquesta capacitat de servei que hem tingut, i gràcies també a que la màxima intensitat de pluja ha caigut a partir de Cornellà. Hem tingut una mica de sort amb aquesta qüestió. Crec que la ciutat s'ha ressentit molt poc i que els problemes que hem tingut els hem pogut resoldre, ens han resolgut d'una manera molt, molt ràpida.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Albert García Edo, per aquestes informacions.
2: Vinga, adéu.
3: Castelldefels desperta.

0: Castelldefels Desperta.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

I després d'aquesta pausa i haver fet ja un repàs exhaustiu de la situació viscuda el cap de setmana, un repàs amb declaracions per part de l'alcalde Manuel Reyes, el gerent de l'Ajuntament Miguel Ángel Vázquez, també des de Policia Local, des de Protecció Civil, des de Gerència dels Serveis Territorials, aquest repàs a les incidències lleus que van quedar a la ciutat a partir d'aquest episodi intens amb risc tan elevat de 6 sobre 6 al vespre de dissabte i que diumenge al migdia doncs ja arriba el moment d'aixecar les restriccions abans de la previsió del que s'havia previst abans de les 2 del migdia. En tot cas, això sí, darrer recordatori que encara la ciutat es manté en alerta per risc d'inundacions aquesta jornada d'avui, aquest dilluns 5 d'octubre. L'episodi es preveu entre les 2 i les 8 del vespre. Tot i que l'episodi ja està previst, aquesta situació de risc en aquesta franja igualment, ja veieu que la ciutat s'ha aixecat aquest matí amb pluges. Per aquesta franja de 2 a 8 del vespre s'espera una intensitat de pluja en 30 minuts amb un perill de 2 sobre 6, és un perill moderat, una probabilitat mitjana entre el 30 i el 70% de precipitació superior a 20 mil·límetres en 30 minuts i inferior als 40 en 30 minuts. Això suposa un risc mitjà. L'objectiu de la fase d'alerta és preparar els equips i serveis municipals davant possibles afectacions per anticipar la resposta i coordinar les mesures operatives. En aquest sentit, les actuacions preventives que ja repassàvem prèviament al Desperta, però que fem ara un resum, estan en tres àmbits: infraestructures, manteniment i logística, mobilitat i seguretat per part de policia local i atenció i assistència per part de serveis socials. El primer àmbit, infraestructures, manteniment i logística. Això què implica? Doncs parlem de control, verificació i neteja d'embornals crítics, punts de drenatge, capçaleres de conques i sortides al mar. També es fa la comprovació de les estacions de bombament, grups electrògens, bombes, mànegues i altres recursos operatius. Per part de policia local i aquest àmbit de mobilitat i seguretat, es preparen els desviaments, els controls d'accessos i verificacions del funcionament del sistema automàtic de tancament de barreres en passos soterrats. I per part de serveis socials, aquesta tercera branca de les actuacions preventives, l'atenció i l'assistència, parlem de preparació de recursos d'acollida i albergs per si fos necessari intervenir. Amb això, ara ja sí, donem per tancada tota aquesta, per tancar tot aquest repàs, la valoració del cap de setmana, amb aquest recordatori de les actuacions preventives, que encara continuem en alerta per risc d'inundacions, això sí, amb restriccions aixecades des d'ahir al mig matí, abans de les 12 del migdia, ja s'aixecaven les restriccions, la situació ja no era del màxim nivell de perill, de 6 sobre 6, ja aquest risc s'abaixava, de fet, ahir ja ens aixecàvem amb sol, en aquelles hores ja ens acompanyava el sol a Castelldefels, una bona jornada, i dins de les declaracions que anàvem recuperant d'aquests dos programes especials de Ràdio Castelldefels al llarg del cap de setmana, dissabte un, diumenge al matí un altre, l'alcalde també el diumenge ens feia aquesta crida a gaudir del diumenge a la nostra ciutat. Si bé dissabte calia quedar-se a casa, el diumenge ja per sort s'acabava abans d'hora aquest episodi de màxim risc, sense cap incidència destacable a la ciutat, i podíem gaudir del que quedava de cap de setmana a Castelldefels i celebrar la fita històrica també, que de seguida entrarem en detall.

0: Castelldefels Desperta.
1: Estem contentíssims, super contents de la rebuda que ha tingut la ciutadania. Ja va ser una campanya que vam voler iniciar des de la Festa Major d'Estiu per connectar una miqueta tota les dues grans celebracions que teníem en aquests mesos, i la campanya que hem anat fent ha tingut boníssims resultats. Doncs, teníem l'expectativa de portar unes 350 persones a la Tàrraco Arena i en serem més de 400. O sigui que pràcticament ens ha desbordat, perquè no sabem com farem per gestionar tanta gent allà, però bueno, no, ens ho passarem bé, i sobretot agrair a totes les persones que s'han apropat a nosaltres. I és que a mi l'altre dia em paraven pel carrer gent que no em coneix preguntant-me per com va pel concurs. Tota la ciutat s'ha bolcat amb el concurs i realment es notava. L'altre dia també a la fira d'entitats molta gent em va preguntar, i bé, és que era un xup-xup social, no?, per dir-ho d'alguna forma, que és molt maco.
2: I aquestes eren les paraules de Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular, el divendres aquí al Desperta. Amb aquesta il·lusió vam tenir una entrevista prèvia, faltàvem poc més, perquè clar, estàvem al Desperta a primera hora del matí i el concurs de castells era dissabte a partir de les 4 de la tarda. Doncs fèiem aquesta entrevista a poc més de 24 hores d'aquesta esperada actuació, d'aquesta esperada fita històrica per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, pels grocs, els castellers de la nostra ciutat, que 32 anys després de la seva última participació al concurs, tornaven a la Tàrraco Arena. Ho feien amb moltíssima il·lusió, amb aquesta satisfacció de la gran participació de ciutadania de Castelldefels, que responia d'aquesta manera a la crida per ser acompanyats, perquè els grocs estiguessin amb el caliu de la nostra ciutat en aquesta participació tan important. I com ens explicava Jan Molero, tenien una previsió inicial d'intentar arribar a les 350 persones i van superar les 400 persones. Tota l'entrevista amb el Jan ens transmetia aquestes papallones, aquests nervis, aquesta il·lusió pel concurs que arribava ja dissabte. I en aquest sentit estàvem avançant, estem de celebració. Els grocs carregaven el 3 de 8. Aquest és el moment per a la història en la narració de la xarxa televisió.
3: Ja tenim el tronc, ja tenim les quintes situades, pugen dosos. A punt d'entrar ja en la seva posició. I seguidet va l'acotxador. I ara arrenca l'enxaneta, entrada de dosos. Atenció, castellers de Castelldefels, que és importantíssim aquest castell per al seu historial. Arriba ja l'acotxador, de moment està molt bé. Queden les darreres passes d'aquest acotxador, llença un peu, situa l'altre, només queda l'enxaneta, el faran. Els castellers de Castelldefels l'estrenen, el primer de la seva història, ja el tenen, el carreguen, 3 de 8 a la Tàrraco Arena, sí! 3 de 8 dels castellers de Castelldefels, castell carregat, ara comença a tremolar i es trenca. 3 de 8 carregat Castelldefels.
4: Llàstima, perquè el castell tenia una mida extraordinària, una canalla petita, però que ha arribat a temps al castell.
2: Un castell de 8 pisos que convertia la jornada en un moment històric per a la colla castelldefelenca, pels grocs. Un vídeo per part de la xarxa televisió que podeu trobar també al nostre perfil d'Instagram, Ràdio Castelldefels. Aquest vídeo el publicaven els grocs, el publicava la xarxa televisió aquest passat dissabte, i amb motiu d'aquesta celebració, d'aquesta actuació històrica dels castellers, també ahir diumenge, en l'emissió especial d'un butlletí informatiu especial de seguiment de la valoració de les pluges intenses, també l'acompanyant a López aprofitava per fer una trucada al president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, Jan Molero, i conèixer les impressions, com havia estat aquesta jornada, quina era la seva valoració, que òbviament havia de ser molt positiva perquè l'actuació dels grocs va ser per treure's el barret.
5: Tenim ja altra persona, doncs, que mirava al cel i que participava en un esdeveniment molt important al concurs de castells a la ciutat de Tarragona. Parlem amb Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular. Molt bon dia, Jan.
6: Bon dia.
5: Us veu desplaçar a Tarragona i per participar en aquest concurs, i què és el que va passar al final?
6: Sí, bé, malgrat la pluja, doncs, vam poder fer una gran actuació i vam poder després de descarregar el 4-8 i la torre de 7 per moltes vegades més d'aquesta temporada, doncs carregar per primer cop a la història el 3-8.
5: O sigui que realment satisfets?
6: Sí, bé, amb l'espineta de no haver-lo pogut descarregar, però sí, satisfets perquè hem tornat a fer una passa més en la nostra història i hem tornat a fer la millor diada de la nostra història, que portem ja en un any, em sembla, que 3 o 4 diades consecutives, millors diades consecutives.
5: Molt bé, vosaltres vau fer una crida a la població perquè us donés suport en aquest desplaçament a Tarragona i crec que al final vau aplegar moltíssimes persones que es van desplaçar juntament amb vosaltres.
6: Sí, la veritat que la crida va ser tot un èxit perquè la ciutadania va rebre molt positivament aquesta demanda d'ajuda i vam aplegar unes 400 persones ahir a Tarraco Arena Plaça i ens alegrem molt i estem molt contents que totes aquestes persones ens hagin pogut acompanyar i ens hagin pogut gaudir, malgrat la pluja, d'un gran esdeveniment casteller.
5: La bona notícia és que veu arribar a tots sense estalvis aquí de nou a Castelldefels.
6: Sí, sí, sí, van haver uns moments on va ploure bastant, però ja cap a les 9-10, quan vam acabar el concurs, doncs ja no va pluir tant i vam poder tornar sense cap problema fins a Castelldefels.
5: Doncs, Gerard Molero, moltíssimes gràcies per atendre'ns en una jornada com avui i enhorabona per aquesta actuació, per aquesta nova diada, aquesta nova fita aconseguida per l'Agrupació de Cultura Popular.
6: Molt bé, moltes gràcies.
5: Adéu, bon dia.
0: Castelldefels Desperta.

0: I d'aquesta celebració, d'aquesta enhorabona als grocs, als castellers de Castelldefels, passem a una altra festivitat, a un altre moment de commemoració, com era el patró de la policia local el passat divendres, una jornada que reunia agents, autoritats i representants dels diferents cossos de seguretat. L'acte servia per reconèixer la tasca d'agents i també de la ciutadania i repassar els principals reptes del cos, i destaquem aquest paper també de la ciutadania, ja que hi havia un apartat, hi ha una sèrie de reconeixements al llarg d'aquest acte, i també els veïns i veïnes de Castelldefels tenen un paper molt important. Molt sovint la seva col·laboració ajuda al cos de seguretat local, i aquesta jornada, aquest patró de la policia local, és el moment ideal per fer un reconeixement, per fer un agraïment per part dels agents del nostre cos de seguretat local. En aquest sentit, el patró de la policia local sempre es celebra amb un acte d'aquestes característiques, amb aquests reconeixements. I, per altra banda, a la tarda es realitza una exhibició de vehicles policials, una exhibició de la policia local, del cos de seguretat local i també de salvament, que es fa a la plaça de l'Església. En aquest cas, la previsió era a les 5 del divendres, però finalment s'havia de suspendre per l'alerta per pluges. Això sí, quedava posposada, amb previsió que s'anunciï properament una nova data per poder compartir aquesta commemoració i oferir a la ciutadania i sobretot tot els més petits, que són qui més gaudeixen d'apropar-se als agents, als vehicles, conèixer com funciona la seva tasca de seguretat, de prevenció a la nostra ciutat. El passat divendres, precisament, jo mateixa, amb la unitat mòbil de Ràdio Castelldefels, amb el company Miguel Navarro, ens apropàvem al centre cívic de Vistalegre, on tenia la cerimònia, on tenia lloc la cerimònia. Soc al Centre Cívic Vistalegre, on en aquests moments és a punt de començar la commemoració del patró de la policia local de Castelldefels, i m'acompanya la caporal de la policia local, Verònica Pérez. Verònica, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, gràcies per venir.
0: Situa'ns una mica, explica'ns què implica, què representa aquesta jornada.
1: Bé, doncs suposa el reconeixement de tot un any de treball diari, d'esforç, d'actuacions molt rellevants. Aleshores, el que intentem fer en aquest dia és ajuntar-nos tots i totes, familiars, amics, altres cossos, entitats, veïns, i intentem mostrar al públic doncs què s'ha fet i quines actuacions més destacades són les que es mereixen un reconeixement, que és el que fem aquí, no? Reconèixer les actuacions més destacades a aquells agents doncs que s'han jugat en alguns moments doncs la vida per la seguretat de la ciutadania. Els reunim, el reconeixement com toca, reconeixem com toca, i avui estem aquí.
0: Aquesta tarda hi havia prevista l'exhibició de cossos de seguretat i salvament a les 5 a la plaça de l'Església, a motiu d'aquesta alerta que continua activa i que ara mateix ens acompanya la pluja aquí a Castelldefels. S'ha comunicat que es posposa.
1: Sí, això entra dintre de la celebració del patró, no? Volem celebrar el dia de la policia local com toca, i el volem exposar a la ciutadania què és el que fem, no? Per la tarda sempre intentem doncs fer una exposició a l'Ajuntament amb tot tipus de policies, no només és policia local, sinó altres que també estan a territori, policia nacional, Mossos d'Esquadra, quadre, doncs exhibint tot allò que tenim, aleshores, a nens, famílies, que de forma més propera doncs, i gaudir del que fem a diari. La data, perdó, és veritat que s'ha cancel·lat, no obstant, estem buscant una nova data perquè això no es perdi, no es perdrà. Farem l'exhibició, però properament direm quan.
0: Perfecte. Verònica Pérez, caporal de la policia local de Castelldefels i una de les conductores d'aquest acte, gràcies per aquesta estoneta, i et deixem ja que puguis començar l'acte.

0: I canviem de tema, ara parlem de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que aquest matí ha començat unes obres de millora amb la instal·lació d'una segona porta automàtica, unes obres de millora per adaptació climatològica per evitar que de cara a l'hivern el fred es coli i així millorar la temperatura d'aquest equipament, que és també un refugi climàtic. Des d'avui dilluns 5 d'octubre fins aquest dimecres inclòs no hi haurà servei presencial a l'equipament a causa d'aquestes obres, que, i pel que respecta a l'activitat habitual, es reprendrà un cop finalitzin els treballs. Això sí, dijous i divendres l'horari també serà especial, amb horari de tarda. Les persones usuàries poden continuar utilitzant els serveis digitals de la xarxa de biblioteques durant el tancament. Es poden apropar també a la bústia per lliurar les seves devolucions, però no poden realitzar préstecs aquests 3 dies, aquests 5, 6 i 7 d'octubre. Jo mateixa la setmana passada parlava amb la directora de la biblioteca, Míriam Huguet, en la secció que tenim setmanal amb la biblioteca. Molt bon dia, Míriam, com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia, Estefania.
0: Avui hem de fer una prèvia del que ens trobarem la setmana vinent a la biblioteca, perquè ja dilluns comencen unes obres i no hi haurà servei, veritat?
1: Exacte. Sí, excepcionalment, la biblioteca estarà tancada els propers dies, dilluns, dimarts i dimecres, 5, 6 i 7, per unes obres de millora que fan impossible que puguem obrir les portes amb normalitat. Després, en principi, si tot va bé, el 8 i el 9, la idea és que es pugui obrir a la tarda, que hi haurà menys incidència i sí que ens permetrà poder obrir unes quantes hores a la tarda per poder, pues, a que es puguin fer alguns serveis. Però sí, esperem que sigui només aquesta setmana i per ja poder estar molt bé l'altra setmana, però sí que volem que tothom ho sàpiga, que ens sap molt greu les molèsties que puguem ocasionar, però que és molt important poder tancar per poder-les realitzar correctament. Mm-hmm. Les obres que farem serà la instal·lació d'una doble porta a l'entrada de la biblioteca, així com també la instal·lació de més endolls, i ja que normalment no podem tancar, també millorarem el tema de les llums de la biblioteca.
0: Perfecte.
1: Són coses pendents importants.
0: Clar, no, i òbviament si parlem de climatització, aquesta doble porta
1: sí.
0: Ajudarà ara ja en previsió que arriba ja l'hivern.
1: Totalment, s'ha de fer ara. Sí.
0: Estigui protegit l'espai d'aquests canvis, no? I aquesta
1: Exacte.
0: Millora climatològica dins de l'equipament, òbviament. Jo et volia preguntar també si hi ha persones que la setmana vinent han de fer devolucions de préstec, podran fer servir...
1: Sí, en principi les devolucions es podran fer igual. En principi ens han dit que la bústia de retorn, que és des d'on es fan totes les devolucions, funcionarà correctament. Si no, al costat també sempre tenim l'altra bústia, diguéssim, que no és l'automatitzada, que també es podrà tornar. O sigui, en principi, per devolucions no hi haurà problema. El problema serà per agafar nous préstecs, recollir reserves i així. Però, de tota manera, ens podran trucar, enviar algun correu electrònic, nosaltres estarem fent feines internes també i podrem atendre a la gent amb el que puguem fer des de dins.
0: Perfecte. Doncs apuntat, de dilluns 5 al dimecres 7 d'octubre, aquests 3 dies de tancament
1: sí.
0: per obres,
1: sí.
0: i després 8 i 9, dijous i divendres de la setmana vinent, horari de tarda.
1: Horari de 4 a 8 de la tarda, sí.
0: Molt bé, doncs Míriam Huguet, directora de l'equipament, moltes gràcies.
1: Gràcies
0: i fins la propera.
1: Que tinguis bon dia, gràcies.
0: Igualment.
2: Castelldefels desperta. Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels. Dilluns esportiu. El marcador local.
0: Com cada dilluns, ens toca ara fer un repàs als partits que es disputaven aquest cap de setmana per part dels equips locals, tot i que, òbviament, partits marcats per el context de l'alerta amb anul·lacions. Ara ens donarà tots els detalls el periodista Cristian Cano. Bon dia, Cristian.
3: Hola, Estefania. Molt bon dia.
0: Doncs, Cristian, explica'ns una mica com ha quedat l'agenda del cap de setmana. Quins partits es van poder disposar o han quedat tots ajornats?
3: Doncs bé, la veritat que, si et soc sincer, ha sigut tremendo. Ha sigut absolutament tremendo el que ha passat aquestes últimes hores. Ha sigut una jornada, un cap de setmana accidentat. ¿Vale? Jo crec que aquest seria el titular principal, un cap de setmana accidentat, ja que pràcticament... tots els partits s'han suspès degut a les incidències climatològiques que hem tingut aquests últims dies a les zones colindants, no? A la ciutat de Barcelona, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, fins i tot Maresme. Bé, ha sigut un cap de setmana on principalment les pluges han sigut les protagonistes, i pel que fa a partits també hem tingut poca activitat, ja que pràcticament traient 5 partits, 2 d'hoquei herba, 2 de rugbi i un de futbol que es va jugar ahir a la tarda-nit, la resta s'han suspès. O sigui que tots els partits, perquè la gent es faci una idea, Estefania, tots els partits que han tingut lloc, o que tenien lloc, per ser més exactes, des de dissabte a les 5 de la tarda fins pràcticament diumenge a les 6-7 de la tarda, no s'han pogut jugar. Pel que fa a resultats, cal destacar 3 victòries i 2 derrotes. Això sí, les victòries són les del Castelldefels Hockey Club, que ha sigut el gran protagonista dels equips locals amb un ple, en aquest cas dels 2 sèniors. El femení va guanyar 0-2 a Bilbao, a la Jolaseta, mentre el masculí 2-5 al camp de línia 22. El Cruc va estrenar la temporada amb una victòria de molt mèrit, per 5-32 al camp del Seu, que aquesta tarda parlarem amb l'Arnau Fernández, que és el seu capità, perquè ens explica una mica com va anar el partit, perquè pel que m'han comentat, Estefania, diguem-ne que els jugadors van tenir que anar al barro, ¿vale?, per dir-ho d'alguna manera, i després l'últim partit va ser el d'ahir a la tarda-nit, a 7:45, que sí que el clima ens va permetre gaudir d'un partit entre Sol Naciente i Can Roca, que va acabar amb derrota de l'equip local per 2-1.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Cristian, per aquesta crònica del cap de setmana accidentat, com ens deies. Enhorabona per als equips, per les 3 victòries que sí que hem aconseguit, com ens deies, i especialment el Cruc, suposo que van tenir molta feinada amb aquest tipus de joc, que de segur complica i molt la situació pels jugadors, així que, mínim...
3: Sí, bueno. Imagina't, no? Rugby, si ja de per si rugby sí. És un esport molt físic, que tots ens imaginem, els jugadors pels terres, manxats, doncs imagina't, pel que m'han dit, el camp estava fet barro, directament, barro, no em puc imaginar aquesta imatge dels jugadors vestits de groc, pràcticament, de marrón, entre cometes més bé de marró. I per cert, una cosa que se m'estava passant, malauradament, segurament la pitjor notícia, a part d'aquesta suspensió del partit, però sense cap mena de dubtes, la pitjor notícia ha sigut que s'ha tancat la secció femenina del CSR Castelldefels, del Centre Cultural Recreatiu de Castelldefels, de Futbol Sala. L'equip passava per moments complicats aquests últims mesos i finalment des del club han pres la decisió de tancar la secció femenina.
0: Doncs males notícies en aquest cas. Cristian Cano, moltíssimes gràcies per portar-nos tota aquesta informació de l'àmbit esportiu local i, com sempre, ens donaràs més detalls ja al teu programa, el Dilluns Esportiu, que ens arribarà aquest vespre a Ràdio Castelldefels, al 98 FM o a radiocastelldefels.org. Gràcies i molt bon dia, Cristian.
3: Perfecte, molt bon dia.
2: Dilluns Esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels. El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels. Dilluns Esportiu.

0: I arribant a aquests minuts finals del Castelldefels Desperta d'aquest dilluns 5 d'octubre, aprofitem també per fer un repàs a les incidències que ens reportava policia local pel que respecta a la seva feina habitual i amb un seguiment que fem setmanalment al magazín Així Som, amb la companya Ana López, feia l'entrevista a Luisma Escoz, sergent portaveu del cos municipal, que ens explicava diverses actuacions d'aquest cos de seguretat local, entre elles una agressió sexual a un local de la platja, també el robatori de 21 tapadores de ferro de les clavegueres i, per exemple, també la captura d'uns lladres a un supermercat. Aquests són alguns dels casos resolts per la policia local la setmana passada.
1: Doncs, Lluís, més que en primer lloc, parlem de diferents incidències relacionades amb la seguretat que s'han produït a les últimes hores.
2: Sí, hola, bon dia. En quant als serveis a destacar, hem fet 3 detencions aquesta última setmana, una miqueta així, bueno, a considerar nosaltres per comunicar, destacades. Primer va ser una agressió sexual a un local de la platja. En aquest cas van ser alertats per una treballadora de que havia patit un estocament per part d'una persona. Van comissionar una patrulla que tirés al lloc dels fets, al local, i van prendre manifestació a la víctima, així com van veure la gravació de les imatges del local. Amb aquesta informació van fer una recerca de la persona i va ser localitzada per una patrulla una miqueta més endavant del lloc on van produir els fets. Amb la manifestació i la visualització de les imatges van procedir a la detenció d'aquesta persona per una agressió sexual. És important que en aquests casos, quan passen fets d'aquest tipus, que se'ns doni avís i nosaltres, doncs, com en aquest cas, ens posem mans a l'obra i actuem de forma ràpida i coordinada amb la resta de serveis de policies com Mossos d'Esquadra o les patrulles de platges, o en aquest cas va sortir bé, perquè la persona no hi era al lloc, però sí que va fer una recerca i va ser positiva. I per això demanem molta vegada la col·laboració ciutadana. Després també tenim una altra detenció també important, que va ser el tema de les tapes de clavegueres. Va alertar un veí de la zona de la platja, que havia vist una persona que estava mirant les tapes de clavegueres aquestes de ferro i que possiblement tenia la intenció de robar aquest tipus de tapes. En aquest cas també es van desplaçar 2 patrulles de la nostra policia i van localitzar la persona i van fer una recerca al vehicle i van trobar 21 tapes d'alcantarilla. En aquest cas també van procedir a la detenció de la persona per un delicte i, com en l'altre cas, la col·laboració ciutadana és molt important. No podem estar a tots llocs, intentem, però és molt important la col·laboració ciutadana i qualsevol sospita o persona que vegin que els infundi algun tipus d'inseguretat han de trucar, passant-nos la màxima informació possible i nosaltres, com en aquest cas, li donem resposta ràpidament i com en aquest cas, doncs, són 2 serveis que també és d'agrair la col·laboració ciutadana perquè ens ajuda molt en facilitar la feina. I l'última, si una miqueta, si vols, que també, col·laboració en aquest cas policial, era un company fora de servei que estava en un supermercat i va observar com unes persones, bueno, tenien una actitud sospitosa a l'interior del local i va fer un seguiment i va observar que portaven un carro de bebè, que no hi havia un bebè a l'interior, i havien furtat per gènere per un valor superior a 700 euros. En aquest cas també tenia un requeriment judicial i van donar compliment al requeriment judicial, que tenia una busca de captura, i a més es va procedir a la detenció per un delicte de furt per tot el gènere que havia portat. Són les 3 incidències una miqueta així més destacades que hem tingut aquests dies, a part de la pluja i dels serveis que fem dia a dia, són les que una miqueta més destacar.
3: Castelldefels Desperta.
0: I precisament mentre estàvem escoltant aquestes declaracions de policia local amb el seguiment de les incidències de la setmana, un repàs amb Luisma Escoz, sergent i portaveu d'aquest cos de seguretat local, ens arribava ara mateix aquesta alerta de protecció civil amb previsió de pluges torrencials fins a les 2 d'avui. De nou, recomanacions d'evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-nos a rius, rieres, barrancs, no baixar a soterranis i pujar a pisos superiors si entra aigua. En cas de risc, com sempre, recordeu contactar al 112. Precisament aquesta alerta tot just arriba quan ens arribava a nosaltres també una actualització per part de Protecció Civil Castelldefels. Teníem preparada aquesta informació que, d'acord amb el seguiment continu de l'episodi de pluja que està afectant el municipi i segons les darreres observacions del radar meteorològic, es preveu que durant la pròxima hora o dues hores la pluja pugui ser de caràcter forta de manera puntual, amb intensitat superior als 40 litres minut, amb probabilitats de fins al 70%. I en aquest sentit m'informen que tenim tot just en directe a Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil. Molt bon dia, Javier.
3: Bon dia a tots.
0: Doncs precisament, Javier, estàvem comentant aquesta darrera hora aquesta informació que ens facilitaves a través del grup d'urgències de l'Ajuntament, informació entorn als canvis i les observacions del radar meteorològic. Tot just ens acaba d'arribar també aquesta alerta. Explica'ns quina és la situació ara mateix a Castelldefels.
3: A veure, hem de dir que la situació va canviant contínuament. És una predicció o els fenòmens estan desenvolupant minut a minut, van canviant les previsions i en concret nosaltres en principi la situació nostra era d'un nivell mig i ara en aquest moment s'ha incrementat a un nivell alt. Les observacions que tenim i els núcleos tempestosos que s'estan formant en el mar ens indica que les properes hores ens poden afectar en una intensitat que pot ser forta, en una probabilitat del 70%. Per això i com mesura preventiva i perquè tota la ciutadania pugui estar alerta i tindrà les sessions d'autoprotecció pertinent, s'ha emès aquesta alerta i nosaltres, en el seguiment continu que estem fent d'aquest episodi, també hem enviat aquest missatge via WhatsApp per a que tot el dispositiu de protecció sigui implementat en el nivell de risc que està en aquest moment actual.
0: En quin nivell de perill ens trobem ara mateix, Javier?
3: Ara, en aquest moment, està en un perill 5 sobre 6. O sigui, això vol dir probabilitats en el 70% de pluies molt intensa, pluja que pot ser torrencials. Hem de dir que aquests fenòmens són puntuals en tota la zona declarada, perquè és tota la zona del Garraf, Baix Llobregat i Barcelonets. Pot ser que es compleixi aquí o en el Garraf, però no vol dir que això sigui que hi hagi una situació de perill i que no es pugui afectar.
0: Aquí el que hem de tenir en compte, que ens traslladàveu al llarg del cap de setmana, també és aquesta previsió de que ja ha plogut molt, el sol ja ha absorbit molta d'aigua i aquí és d'on podem tenir també riscos a la ciutat.
3: Correcte. A nosaltres, en concret, com que de curs d'aigua són curtets, aquest fenomen no té una prevalència molt gran, però en curs d'aigües com, per exemple, el Maresme o en el Barcelonès, que tenen el riu Llobregat, vol dir que les pluges es pot fer en la cadena de conca i manifestar-se després d'hores als punts baixos. Nosaltres aquí hem de tindre molt acurada no travessar aquests passos terrestres que tenim, no travessar acumulacions d'aigua que puguin haver i les cacereres de conca, que són aquests torrents que nosaltres tenim, però que estan pràcticament nosaltres tot està conduït, el que sigui a l'aire lliure, doncs tindrem un cuidado.
0: Uh-huh. I què ens pots avançar? Hi ha previsió amb aquesta activació de l'S-Alert d'una reunió aquest matí del CECOPAL? Com comença aquesta coordinació per part dels serveis municipals?
3: A veure, hem dit que nosaltres la coordinació és contínua. Des que es va activar el pla en alerta, nosaltres tenim el pla encara activat en alerta, la situació de seguiment és contínua i les reunions es van fent, on que no siguin de forma material, de forma virtual. Estem en contacte en via WhatsApp, en videoconferències, i tot dependerà una miqueta de l'evolució de la situació que requereix, pues, a lo millor, pues, una reunió formal presencial del CECOPAL. De moment estem en contacte tots via WhatsApp, via telèfon, i tot dependerà una miqueta de l'evolució de la situació.
0: Perfecte. Com a últim apunt, aquest matí, quan començàvem el Desperta, el matinal de Ràdio Castelldefels, la informació que teníem, la darrera actualització, era que la franja que s'esperava de nou amb un perill moderat era avui a partir de les dues, però l'S-Alert que hem rebut és precisament des d'allà fins a les dues. Un altre, o sigui, continuem amb un escenari molt variable.
3: Sí, això és el que us comentava al principi, que les predicions van canviant constantment, els nuclis tempestuosos van canviar, la seva formació van canviar de mar i van cap a dintre i contínuament estan en seguiment i van canviant. Efectivament, ara en aquest moment ja hem passat a un risc alt o molt alt i està cap a les dues la previsió.
0: Perfecte. Javier Delgado, moltíssimes gràcies. De nou, se'ns cola ara pel micro perquè ha tornat a sonar una alerta que no havia arribat en un dels telèfons. I amb això ja finalitzem aquesta entrevista. Seguirem pendents des de Ràdio Castelldefels per qualsevol evolució i per fer aquest seguiment de novetats per part de Protecció Civil, per part dels serveis municipals d'emergències de l'Ajuntament. Gràcies, Javier Delgado.
3: Gràcies a vosaltres i sobretot a la ciutadania. Ha fet un crit que estigui alerta, que sigui prudent i que tots els consells que nosaltres donem des de Protecció Civil és per la seva protecció.
0: Molt bé, moltes gràcies i bon dia.
3: Adéu.
4: Castelldefels desperta.
0: I amb aquesta trucada a Protecció Civil, en el marc d'haver justament rebut aquesta alerta, S-Alert, per part de la Generalitat, comencen de nou restriccions de mobilitat, recomanació de no fer desplaçaments que no siguin innecessaris, i fins a les dues del migdia tenim aquesta alerta amb un grau de nivell de perill d'intensitat d'un 5 sobre 6. Hem pogut parlar amb Protecció Civil de Castelldefels i fer aquest recordatori de consells d'autoprotecció, de prudència davant aquests episodis tan variables pel que respecta a la situació meteorològica. Amb això acabem aquest Castelldefels Desperta d'avui dilluns 5 d'octubre.

0: Castelldefels Desperta.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vita

0: ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebeat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels.
4: Todo sesión.
3: 98.0. Todo sesión.
5: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
6: Thank you for that lovely tune, that funky music.
5: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
1: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, fem un repàs a l'actualitat informativa local. Es manté l'alerta per risc d'inundacions a Castelldefels avui. De fet, acaba d'arribar fa pocs minuts aquest nou S-Alert, on avisen de tempestes a les comarques del litoral i prelitoral central. La precipitació continua entrant des del mar i afecta les comarques del litoral i prelitoral de Catalunya. Són especialment intenses entre el Garraf i el Vallès. Davant d'aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya activava fa pocs minuts l'avís vermell per intensitat de pluja en 8 comarques. Es poden acumular 40 mil·límetres en només 30 minuts i 90 en 3 hores, almenys fins al migdia. La pluja pot continuar afectant aquest sector del país. A la tarda, la inestabilitat no desapareix i es mantindran els avisos taronges a bona part de Catalunya. Hem d'esperar xàfecs i tempestes irregulars i, sobretot, en zones de muntanya de l'interior, però encara intenses. És una situació que s'ha de seguir pràcticament minut a minut perquè aquest dilluns els models meteorològics no estan acabant de capturar bé la situació climatològica. I pel que respecta a l'àrea de neteja, comuniquen les actuacions després de les pluges intenses d'aquest cap de setmana, pluges que ja continuaven des de la setmana passada i que van provocar diverses afectacions lleus en alguns carrers de Castelldefels. Des de la setmana passada, com dèiem, els equips de neteja i han intensificat també les feines al llarg del cap de setmana, treballant en diferents punts del municipi per atendre aquestes incidències ocasionades per la pluja, com són arrossegaments de terra i acumulacions puntuals d'aigua. I canviant de tema, parlant de l'àrea de policia local, però amb una presentació que tenia lloc el passat 30 de setembre per part del cos de seguretat local. Castelldefels presentava el seu model de seguretat a la platja al Congrés Internacional Bandera Blava. La cita es celebrava del 30 de setembre al 2 d'octubre a Islantilla i comptava amb la participació de representants de la policia local de Castelldefels. La ciutat compartia escenari amb poblacions nacionals i internacionals en una cita organitzada per ADACA en col·laboració amb la Mancomunitat d'Islantilla i els ajuntaments de l'EPE i Isla Cristina, a Huelva.

0: I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més informació. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels, això.

Arrels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels, així som.
1: Castelldefels Coffee.
2: Doncs, com cada dilluns, en aquest espai, en el nostre Castelldefels Coffee, en aquesta tertúlia política, som Castelldefels i en aquest cas ens acompanya el regidor d'Educació i Pau i Solidaritat, Ramon Amador.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Justament en una jornada com avui, que hi ha diverses coses a destacar en el terreny de la solidaritat, però comencem amb una cosa que ja va passar, i era el darrer ple de setembre, quan es va aprovar una moció referent a l'escola inclusiva que presentava Esquerra Republicana de Catalunya.
3: Exacte, doncs es va aprovar doncs, majoritàriament doncs, tot el ple i perquè bueno, l'educació ha de ser inclusiva. O sigui, també hi ha un decret per part de la Generalitat de fa molt de temps i nosaltres com som doncs, compartint plenament aquest objectiu de la moció. No? La inclusió educativa ha de ser real. I perquè sigui així, doncs, falten i calen recursos i formació pels professors, que moltes vegades es troben en situacions de nens i ja des de ben petits, perquè nosaltres a la Casa dels Infants també ja notem mancances d'aquesta realitat. Són bueno, doncs, més recursos, són nens amb diferents capacitats o diferents trastorns que necessiten doncs, una atenció més personalitzada. I avui en dia també el que demanem i el que es demana també és baixada de ràtios per aquest motiu, perquè els professionals a les classes doncs, no tinguin 20 o 30 alumnes amb un únic professor que no està preparat, doncs calen recursos, calen més suport educatiu, calen més espais per atendre aquestes problemàtiques, bueno, problemàtiques, aquestes diferències, i hem de ser també conscients de que tot això depèn del Departament d'Educació i Formació Professional, que aquest any doncs, s'han posat una mica més les piles i sí que aquí a Castelldefels doncs, ens han dotat de més recursos, és veritat, de més recursos a les diferents escoles, però encara de 0 a 3, de 3 a 6 sobretot, i a primària que també està veient també aquestes necessitats per atendre aquesta realitat. No? I llavors doncs, nosaltres des de l'Ajuntament, tot el consistori en ple, doncs, reivindiquem que tots, des de l'administració local, des de l'administració autonòmica, doncs, afrontar aquesta mirada constructiva i realista per a tenir una educació doncs, real i detectar les necessitats, acompanyar a les famílies i coordinar tots els serveis i doncs, demanar al departament doncs, aquest tipus de recursos que necessitem tots.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs parlem ara d'altres qüestions, com deien, fonamentalment, no, avui, temes relacionats amb la solidaritat, perquè conflouen, i justament a partir del dia d'avui, i també avui dilluns, doncs tenen lloc activitats diverses i destacades. Per exemple, comencen les jornades de pau i solidaritat, aquestes sí que són organitzades per l'Ajuntament. Quin és el lema enguany i quines activitats ressaltaria, senyor Amador?
3: Doncs sí, avui comencen ja portem 37 anys de jornades de pau i solidaritat. O sigui, sembla que no, però quasi 40 anys són moltíssims. Una ciutat doncs, amb un esperit doncs, molt solidari. Bueno, doncs, comencem perquè sí, comencem aquesta tarda amb dues activistes. Com sabeu, ja comencen avui del 5 al 18 d'octubre. L'eslògan doncs, és la solidaritat, la globalització necessària. No? Però deixa'm dir alguna cosa més, perquè fins al divendres passat, el dia 2, una entitat del Castelldefels, del Consell, perquè totes aquestes activitats que es fan en les jornades es preparen, per una banda, amb el Consell de Pau i Solidaritat, totes les entitats, i també amb el Fons de Cooperació. I aquesta entitat, des del 21 de setembre, que va ser el Dia Internacional de la Pau, vam començar aquí, doncs van començar i van realitzar doncs, una altra marxa, la quarta marxa per la pau arreu del món. I van iniciar un acte no?, en el que vaig estar present i vaig participar amb ells. No? I vam acabar aquest divendres passat i nosaltres ara doncs, hem solapat bueno, no solapat, no, hem continuat amb tot un treball de pau i solidaritat a la ciutat, no? Aquestes jornades, doncs, del 5 al 18, tindran una programació molt diversa. Tindrem el festival, sobretot el festival d'Estel aquest diumenge, per la pau, cinema, contes, poesia, música, dansa, una jornada de famílies, teatre, al teatre. Doncs tenim un munt d'activitats per tots els públics, i on participen, com ja he comentat, entitats de pau i solidaritat, entitats ja molt arraigades aquí, arrelades al municipi, amb un esperit molt amb vocació d'ajudar i de cooperar amb totes les propietats que tenen, que són moltíssim, arreu del món.
2: Hi ha, com deien, activitats programades al llarg d'aquests dies?
3: Sí, mira, doncs tinc aquí el programa, podeu consultar-lo a la web, a les xarxes de Pau i Solidaritat. Avui comencem amb la inauguració de les entitats, doncs, una exposició, i tindrem aquesta activista, a la Hanna Lena, doncs, que ella, doncs, és una activista... A veure, que tinc aquí la seva biografia per algun lloc.
2: Bueno, no cal, si no, algú que la busqui, no?
3: Exacte, tenim tota la informació i tota la biografia de cadascuna d'elles. La Hanna, doncs, és una investigadora especialitzada en igualtat de gènere i inclusió social. Doncs, bueno, dirigeix una entitat que es diu Addis Powerhouse, no? És una organització feminista etíope, i es reunirà abans amb l'entitat que tenim aquí, que treballa ja en aquest país, en Etiòpia, i faran, bueno, un intercanvi d'impressions, i els ajudarà i els dirà, donarà més informació de primera mà, no? La tindrem per la tarda i ens explicarà una mica tota la seva trajectòria, sobretot després de la pandèmia, no? Que va impulsar, doncs, una plataforma digital per donar visibilitat a les dones que quedaven excloses en el seu país, en molts espais socials, en la formació inclús, i de més, no? I al dia següent tindrem un altre activista, a la Nontokozo Sebive, doncs, que també és una líder de sud-africana, que va créixer durant l'apartheid i forma part de la primera generació que va començar a educar-se després de la segregació racial, no? Dos activistes molt potents que estaran amb nosaltres. Ens han comentat d'altres municipis que altres vegades que han estat aquestes persones ha anat molt bé, i les tindrem amb nosaltres.
2: Doncs, a banda d'aquesta visita, destacaria alguna cosa més de les jornades?
3: Sí. De fet, aquestes activistes, el programa que és dintre de les jornades de pau i solidaritat que tenim a la tardor, com ara a l'octubre, doncs està també inclòs aquestes activistes, perquè també tenim el programa de Ciutats Defensores dels Drets Humans. Aquí a Castelldefels fent a la primavera i a la tardor. I aquesta, doncs, entren en aquesta campanya de tardor aquestes dues persones, no? Que són... Que la veritat, el que volem no és només parlar d'elles. O sigui, jo aquí he comentat i tenim... ens passen cada vegada el programa d'activitats, ens passen des del Fons de Cooperació tota la biografia, tot el treball, tot el currículum de les persones, i nosaltres aquí, l'equip de l'àrea, doncs fem una criba, no? de veure qui invitem, no? Perquè també aquestes persones no només estan a la obertes a la ciutadania en un col·loqui, sinó també que van a visitar les escoles. Vale?
2: Llavors, això és molt interessant perquè l'estudiant et coneix de primera mà la seva experiència.
3: Bueno, és que no entenem, des de Som i des de l'Ajuntament, no entenem si no es treballa la cooperació, la pau, des de ja ben petits, des de l'escola, pràcticament, no? Des de les famílies, no? I s'han de difondre aquests missatges, aquests testimonis, aquesta feina d'altres països, d'altres persones en una altra part del món, perquè vinguin aquí i compartir-lo, i veure que també a vegades, doncs, els drets humans també des del món local és important conèixer-los i defensar-los, no? I per això anem a les escoles. De fet, i aquí també faig un parèntesis, tota l'àrea de cooperació, també educació, però ara estem parlant de cooperació i de pau, fem una feina, una tasca grandíssima a les escoles. A les escoles, i això és molt important. Pràcticament no es veu, perquè no es veu, però sí que fem més a més activitats amb les escoles. I les escoles també, totes les escoles, ho hem de dir també, aquesta comunitat educativa que tenim a Castelldefels, jo estic molt orgullós d'ella, perquè centres escolars, instituts, famílies, altres serveis i entitats de la Generalitat al municipi, les àrees de l'Ajuntament, no només d'educació o de cooperació o de pau, sinó altres, doncs estem tots molt implicats. I d'ahir, doncs, que podem dir amb orgull tothom que som una ciutat educadora. I educadora en pau i solidaritat i cooperació.
2: Doncs tindrem l'oportunitat aquí a Ràdio Castelldefels de parlar també un any més amb aquestes activistes del Fons Català de Cooperació, fent de manera anual quan ens visiten i coneixen de primera mà quina és la problemàtica que denuncien i el que reivindiquen, clar, sempre lligat amb la defensa dels drets humans. Mm-hmm. Doncs justament feia referència a les entitats solidàries i abans de parlar d'una en concret, suposo que també va ser present a la trobada d'entitats Fem Poble que es va celebrar per primera vegada fa uns dies.
3: Exacte, doncs sí, va estar aquí al costat i la veritat també doncs, va ser una jornada molt aprofitosa, molt engrescadora també, perquè es veuen doncs, persones que poden informar-se, que poden doncs, estar i assabentar-se de tot el que es fa pràcticament moltes vegades a l'ombra, totes aquestes activitats, totes aquestes entitats, no només de cooperació, sinó moltes d'altres, moltes d'altre àmbit, de cultural, social, es van veure tota la feina que hi ha darrere, les persones, perquè també és bonic, ho dic personalment bonic, també conèixer el veí que treballa en aquesta entitat o en una altra i podem entre tots doncs, crear aquesta família gran de treballs municipal, perquè aquí les entitats a Castelldefels són molt actives en l'àmbit que sigui, esportiu, cultural, social, cooperatiu, educatiu, totes són molt actives, i amb un acte com aquest, que va ser la primera trobada, i no serà l'última, lògicament, doncs veiem, coneixem de primera mà les persones que hi ha darrere de cada entitat, de cada projecte, de cada feina, que fan i veure que és molt gran la feina que fan i que és molt gratificant perquè una societat també com la nostra necessita de persones doncs, treballadores en aquests àmbits i poder doncs, ser entre uns i altres doncs, acompanyar-nos en el dia a dia de la ciutat.
2: Pues precisament jo deia que parlaven d'un en concret i és de Mont sense guerres i aquesta marxa per la pau.
3: Sí, doncs ho he comentat abans, no? Aquesta entitat va ser el passat 21 de setembre fins al 2 del divendres passat d'octubre que vam tenir diferents activitats també, teatre, dansa, converses, col·loquis i de més, i activitats familiars. I va ser també doncs, aquestes activitats dintre del marc de la quarta marxa mundial per la pau. Es fa a tot arreu, a tot el món, i en diferents actes, en països, ciutats importants, on es fan moltes activitats. I aquesta vegada, una altra vegada, perquè ja porten 4 anys, aquesta entitat va implicar el municipi en aquesta marxa.
2: Molt bé, doncs també avui, ho dèiem al començament, té lloc un esdeveniment important i és que el Fons Català de Cooperació i el Desenvolupament, que per cert està darrere, com deia el senyor Amador, de la proposta de ciutats defensors dels drets humans, fa 40 anys de funcionament i l'Ajuntament de Castelldefels hi serà present. Vaja, vostè anirà.
3: Aquesta tarda, exacte, sí. La veritat és que són molts els ajuntaments que hi participen i és un acte molt, molt mediàtic perquè és un acte on es donarà lectura entre tots els ajuntaments que hi col·laboren amb el fons o part d'una declaració institucional i que estaran als mitjans de comunicació i que, bueno, surtin a la tele, crec, no ho sé. Però, bueno, però la veritat és que sí, que és el darrer acte també d'aquest aniversari de 40 anys de l'aniversari, no? I el lema i el fons d'aquesta declaració doncs és la cooperació municipalista, és la cooperació des de l'àmbit més petit, des del local, no? Local a global, no? És una mirada més pública, però des d'una vessant més petita, no? I és això, no? El Fons de Català de Cooperació doncs, va néixer el 86 i va ser una decisió entre ajuntaments que volien disposar d'una eina comuna, d'una eina comuna, professional, per cooperar amb rigor i des de la proximitat. I van ser els ajuntaments els que van crear, amb el suport de la Generalitat, aquest organisme. No? I després de 4 dècades doncs, han impulsat moltíssims projectes en més de 90 països.
2: Actuen a 90 països actualment.
3: Més de 90, sí, actualment en 90 països que ens deixen, perquè hi ha altres països que han intentat entrar, però no han pogut. No? I el més important aquí és la idea de fons. No? La solidaritat internacional és compatible amb l'atenció a les necessitats locals, no? Perquè totes dues parteixen d'aquesta defensa de la dignitat, dels drets i oportunitats. És el que comentava abans també. Tot aquests aspectes doncs s'han de treballar localment, s'han de treballar en els més petits, en l'escola, en la família, en l'Ajuntament, no? En tot els àmbits, no? Perquè puguin repercutir després en una forma més global. No? I llavors aquesta entitat doncs, dona peu a fer-ho tot més organitzat entre tots.
2: Doncs un altre festival que arriba de nou a Castelldefels és el Festival Estels per la Pau, un festival al qual dona suport l'Ajuntament i que doncs, en algunes ocasions s'ha hagut de suspendre per causes de temps dolent, o ventades exagerades, o que ha plogut molt.
3: Sí, així ha sigut. Sí. En algun, bueno, l'any passat, de fet, va ploure, però va mantenir el dia i es va fer, no? Al final, amb molt d'èxit, no? Aquí, nosaltres, quan programem aquest dia, reservem dos dies, dos diumenges. El proper diumenge, l'11 d'octubre, i ja queda reservat el 25 d'octubre, i quan contractem els serveis, quan parlem amb les voluntàries, doncs ja diem que s'han de reservar aquests dos dies, no? I esperem que no plogui, no sé, ja veurem que no, no? En tot cas, no està organitzat per l'Ajuntament, com has... No, suport, tu l'has donat suport.
2: Sí,
3: has donat suport.
2: Dit donar suport.
3: Exacte.
2: Està organitzat per una entitat, que ara vostè ens parla.
3: Exacte, jo ara, doncs, efectivament, és el primer any que l'organitza l'Ajuntament.
2: Ah.
3: L'organitza l'Ajuntament amb el suport, amb el suport i amb la feina i l'acompanyament, recolzament del Consell de Pau i Solidaritat. O sigui, aquest any és propi nostre. Ho fem tot nosaltres, entre les entitats, personal de les entitats i personal de l'Ajuntament. O sigui que serà nostra per primera vegada, de fet, per primera vegada. Llavors, jo crec que, bueno, ens sortirà bé, perquè és nostra i ens fa més il·lusió no, doncs, que hi hagi una empresa darrere, una entitat darrere, que també ho han fet molt bé durant aquests anys, no? Però ara aquesta pertinença doncs, és més gran perquè és nostra i hi haurà doncs, moltes coses també per part de les entitats del Consell que faran tallers i ho faran molt bé també, no? Es podran construir, bueno, i fer volar el propi estel, tallers, contes, dansa, música, bueno, doncs estaran estaran també doncs aquestes aquests estels gegants.
2: Que són, bueno, tan bonics de veure al
3: sí,
2: cel, clar.
3: Esperem també que hi hagi una mica de vent per veure'ls.
2: Aquest festival. Un festival que es fa habitualment a la plaça de les Palmeres.
3: Exacte.
2: Continua ja la seva ubicació?
3: Sempre. No, sempre serà... Bueno, sempre, a veure, perquè també agafem i demanem permís a AENA per fer servir tot l'espai aeri, una mica, i la platja, perquè ja la platja també doncs, es pot fer i volar millor.
2: Molt bé, doncs, quelcom més, senyor Amador, abans d'acomiadar-nos?
3: Doncs, bueno, convidar a tota la ciutadania a aquestes activitats. De fet, aquesta setmana i la propera seran plenes d'activitats de pau i solidaritat, cooperació per conèixer les entitats, per participar-hi, per compartir i per associar-se a alguna entitat, que també ajuda Bueno, i de fet, doncs, agrair també des d'aquí a tot el Consell de Pau i Solidaritat, a totes les entitats, a cadascuna de les persones que hi ha darrere, de, per tota la feina que fan, no només en unes jornades, no només en unes activitats d'una marxa, no només en un dissabte solidari, sinó durant tot l'any. O sigui, són entitats que treballen dia darrere dia i ho fan desinteressadament tothom. O sigui, que agrair tota la feina que fa.
2: Doncs que vagi molt bé aquesta jornada, aquesta nit de celebració del 40è aniversari del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, evidentment totes les jornades de Pau i Solidaritat que tornen a Castelldefels aquesta tardor.
3: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Ramon Amador, regidor de Pau i Solidaritat i Educació per Som Castelldefels. Gràcies i bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
0: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, es manté l'alerta per risc d'inundacions a Castelldefels en aquesta jornada de dilluns 5 d'octubre. Es preveuen pluges intenses fins a les 2 del migdia, tot i que segons les darreres imatges de radar i la previsió per la propera mitja hora i d'aquí una hora, s'espera que la pluja a Castelldefels continuï de manera general amb una intensitat moderada. No obstant, des de Protecció Civil es recomana mantenir la prudència. La situació meteorològica és molt canviant i davant aquest tipus d'episodis es poden produir de cop pluges intenses de forma localitzada i en curts períodes de temps. El Servei Municipal de Protecció Civil i Emergències continuen realitzant un seguiment permanent de l'evolució d'aquesta situació climatològica. Des de l'àrea de Pau i Solidaritat, el titular és el següent. La Solidaritat protagonitza les 37es jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació. A partir d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al 18 d'octubre, Castelldefels celebra tot un seguit d'activitats sota aquest lema. Les jornades reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau, contes, xerrades, tallers, poesia o teatre que ompliran d'activitats solidàries la nostra ciutat. I ja estan obertes les preinscripcions de la 14a edició de la Casa d'Oficis de Vistalegre. Aquest és el titular destacat des de l'àrea d'Empresa i Treball. El programa municipal de formació i treball adreçat a joves d'entre 16 i 29 anys inclou la contractació laboral de l'alumnat per un total de 6 mesos. El projecte enguany torna a oferir 3 mòduls: serveis socioculturals i a la comunitat, manteniment i arranjament de les llars i capacitació digital i creació 3D. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més informació. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Castelldefels, així som.

0: La vida clandestina es la nueva novela de Ampar Fernández, una novela negra sobre las vidas invisibles que pasan al nostre costat. L'autora barcelonina recupera l'inspector Mauricio Tedesco en una investigació que transcendeix el crim per endensar-se en la immigració irregular, la malaltia mental, la precarietat i la fragilitat d'aquelles persones que viuen al marge de la societat. Ampar Fernández és una de les veus més reconegudes de la novel·la negra espanyola i una autora molt consolidada tant per la crítica com pels seus lectors. Ha publicat novel·les centrades en història europea contemporània, obres de divulgació històrica, assajos i una extensa trajectòria dins del gènere negre. Tant en solitari com junt amb Pablo Bonell, entre els seus títols destaquen Maldita Verdad, guardonada amb els premis Tenerife Noir i Cubelles Noir i finalista del Premi Hamel, així com Serà nuestro secreto, publicada por el revés a l'any 2022. Aquell mateix any va rebre el Memorial Antonio Lozano del Festival Granada Noir per el compromís social que travessa tota la seva obra. L'any 2024 va obtenir el Premi Hamel de la Setmana Negra de Gijón per Miedo en el Cuerpo, segon entrega protagonitzada per l'inspector Mauricio Tedesco, personatge a l'estrella del qual continua a la vida clandestina. Més de la seva obra per adults, també ha desenvolupat una destacada trajectòria a la literatura juvenil, sent finalista del Premi EDB de Literatura Juvenil 2025 amb La Caída. Què tal, Ampar? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, gràcies.
0: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. Aquesta, La vida clandestina, és la teva nova novel·la i retornes de nou al protagonisme de l'inspector Mauricio Tedesco, que és l'investigador d'aquest nou cas.
1: Sí, és la quarta entrega protagonitzada per Mauricio Tedesco. La veritat és que quan vaig començar amb Serà nuestro secreto no tenia molt clar que després faria una sèrie i, bueno, em va

0: vaig encarinyar amb el Mauricio. I de moment sí que escrivint la cinquena i crec que la veritat és que agrada força. I bueno, Mauricio Tedesco és un personatge una mica, bueno, una mica estrany per ser un policia.
1: Per què és una mica estrany per a aquelles persones que no estan al cas d'aquesta nissaga?
0: Ah, sí. Doncs mira, explico. Estem acostumats als policies que estan molt sovint desesperats, al fil de l'abisme, que són addictes, que són corruptes o que són homes d'acció. I Mauricio Tedesco no és res de tot això. És una persona absolutament normal. És una persona molt humana, molt empàtica. El que li passa és que va quedar vidu fa uns anys i viu en una mena de melancolia permanent. És un home de poques paraules. És un gran observador. Però bé, una mica trenca amb els patrons que de vegades tenim tan presents dels policies durs, dels policies que, poc compassius. Mauricio Tedesco és exactament l'altra banda de la moneda, l'altra cara de la moneda.
1: Per això aquesta història, sens dubte, la que expliques paral·lel a la investigació policial, segur que el colpeja, no? Perquè una mica el que tu et permet aquesta novel·la és retratar la Barcelona contemporània amb protagonistes, amb uns personatges que viuen als marges.
0: Sí, que viuen als marges. Personatges que busquen la invisibilitat. Sempre he pensat que buscar la invisibilitat ha de ser una cosa espantosa, duríssima. Personatges que ho fan per raons diferents. Una d'elles per salut mental, l'altra perquè és un immigrant que no té papers, que no té futur, que gairebé no té res, que només pensa sobreviure el dia a dia. És a dir, personatges invisibles que, com bé dius, viuen al marge, que són clandestins i que tots ells viuen aquesta vida amb poques possibilitats de deixar de ser clandestins.
1: I precisament és una situació aquesta invisible que aquestes persones no volen però que estan obligades a tenir.
0: Sí, evidentment, no són voluntàriament clandestins. Els obliguen diferents condicionaments. En el cas de l'immigrant, doncs, el fet d'haver-se de guanyar la vida sense tenir un contracte, d'haver-se de sotmetre a pràctiques tan abusives com les subhastes a la baixa, que a la novel·la es veu perfectament com funcionen. És a dir, d'agafar-se al ferro roent per tal de sobreviure. Són situacions una mica límits, totes dues.
1: Com ha estat el procés teu de documentació per fer aquesta novel·la?
0: Bé, jo sóc psicòloga de formació i pel que fa al perfil de la malalta que té un problema de salut mental, la documentació ha estat molt fàcil perquè conec el trastorn. I per l'altra, per fer el perfil de l'Idrissa. Idrissa, el nom d'Idrissa, bueno, està triat en homenatge a Idrissa Diallo, que és un xicot que va morir en un CIE i que, a més després, se li va fer un espai a Barcelona, etc. Bé, per fer el perfil de l'Idrissa, sobretot és l'observació. L'observació dels nois que passen pel carrer remenant els contenidors, buscant-se la vida com poden. I després, bueno, fent preguntes a amics que coneixen el tema de més a prop.
1: El cas és que sent una novel·la dura per explicar la realitat de totes aquestes persones, de tots aquests personatges, tu el que reivindiques és, a més, la solidaritat i l'amor com a formes de supervivència.
0: Sí, la solidaritat, una paraula tan lletja com tolerància, la tolerància, pensar que tothom té dret a viure i a buscar-se la vida, que l'amor de vegades, la mort, l'estimació, de vegades té cares que no sabríem reconèixer. I també reivindico que fins i tot la figura d'un policia que en principi pot sonar dura, pot ser aquesta persona compassiva que miri la realitat des d'aquest punt de vista. Bé, penso que La novel·la és una novel·la que ens acosta una mica a aquestes situacions tan difícils i que ens permet entendre-les una mica millor. De vegades, totes les realitats que no són les nostres semblen difícils, semblen estranyes, se'ns fan fins i tot una mica alarmants. Llavors, bueno, crec que la novel·la ens acosta a aquestes realitats.
1: Com deia jo a la teva presentació fa uns minuts, tu has escrit novel·les tan en solitari com és aquesta, com altres, i una Pablo Bonell. Continua la col·laboració entre vosaltres?
0: No, ara fa anys que no. Ell va tenir molta més feina de la que tots dos podien fer i la col·laboració va acabar, però no per cap mal rotllo, ni ans al contrari, ens veiem molt sovint, però bé, jo continuo escrivint i ell es dedica a altres coses. No, no, va acabar, de moment no tenim pensat reprendre-la.
1: Aquests dies estàs presentant la teva novel·la, que suposo ja es pot trobar a les llibreries, en part?
0: Sí, sí, es troba des del 21 de setembre, es troba a les llibreries. Sí, sí, si no també es pot comprar online, bueno, als diferents portals que les venen, però sí, sí, ja es troba a les llibreries.
1: Doncs felicitats per aquesta nova entrega de les aventures del Mauricio Tedesco en aquesta de Barcelona, doncs oblidada, que no es veu invisible, però que existeix també, tal com relaten els seus personatges, la vida clandestina, i que diu el mateix títol. Amper, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta novel·la com les altres.
0: Moltíssimes gràcies per donar-me visibilitat.
1: En aquest cas, eh? Moltíssimes gràcies.
0: Sí, en aquest cas.
1: Paradoxa.
0: Adéu.
1: Adéu, bon dia. Adéu.
0: Adéu, adéu, adéu.
2: Castelldefels, així som.

0: i unes altres inscripcions que s'han obert, les del concurs Reimagina't, que les últimes edicions s'han saldat amb resultats molt positius pels estudiants de Castelldefels.
1: Doncs correcte, i esperem que continuem amb la bona ratxa. S'han iniciat ja el que és la part de difusió, sí que és veritat que hi ha termini d'inscripció fins a principis de novembre, després, com sempre, tindran un temps per presentar els vídeos. Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs, més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar. I aquest any la proposta de temàtica, que sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs, emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Molt bé, és difícil explicar alguna cosa en un minut perquè has de ser molt sintètic. Oi?
1: Molt, molt, però els joves són uns cracs. Eh? Sí. Vaig estar revisant els vídeos de les tres edicions guanyadores i és veritat que en un minut, des del primer premi que vam recollir, que era sobre els cossos, a través d'un muntatge d'imatge ràpida, no? Com reflectien aquesta diversitat de cossos, fins l'últim, que era un vídeo d'un minut, en un minut explicaven com estàvem pensant el vídeo que havien de fer i a través d'aquest muntatge d'un minut reflexionant sobre els microracismes, no, que es donen a la quotidianitat també a l'hora de fer un vídeo. Per tant, jo seria incapaç, per això crec que són uns i unes cracs de fer-ho, que en un minut puguin explicar, abordar temes tan complexos. Doncs l'any passat eren les migracions, els cossos, doncs la diversitat de masculinitats. Segur que ens sorprenen. I esperem que recollim premi, clar.
0: Bueno, ahí estamos,
1: ¿eh? Sí,
0: que dos
1: sí,
0: seguits
1: sí.
0: També. Molt bé.
1: Sí, sí, sí, esperem que sí. I aprofito, Anna, perquè ara estem amb aquesta calor, però el dissabte tenim una proposta. Va venir, crec que ahir, la Sofia, sí, o fa poquet, sí, de la meva companya, que us esperem al Tardeo del Pride aquest any, a la partida de les 7 a la plaça de l'Església, amb una proposta superdivertida, superrefrescant, que farà que ens ho passem bé. Allà estaré, espero veure-us.
0: Molt bé, moltes gràcies. I el dia d'abans, doncs, a la lectura del manifest.
1: Ai, sí, que m'havia deixat la part més institucional, però també superimportant, que és a les 12 a la plaça de l'Església. Hi haurà la lectura del manifest institucional, que hi haurà tot el consistori doncs, una mica doncs, visibilitzant aquest compromís també de Castelldefels amb els drets del col·lectiu LGTBI. Uns drets que, com passa amb els drets de les dones, són drets per tots i totes. I totis.
0: I sí, sí, malauradament veiem en el recent cas passat a Mataró com continua havent segons quins sectors i segons quins col·lectius doncs que traspassen aquests, vulneren aquells drets d'altres persones.
1: Correcte.
0: I continua havent violència.
1: Els delictes d'odi per motius d'identitat, expressió de gènere o per orientació sexual continuen estant, com dius, a l'actualitat, malauradament. Per tant, ens donen pistes de que tenim molta feina encara per avançar. En societats que podem dir que, com la catalana, l'espanyola, doncs hem avançat molt amb la legislació de drets LGTBI. Podem dir que estem en un context doncs, de garantia de drets, però això no es tradueix que siguin d'una manera immediata. Per tant, la importància d'aquestes propostes de sensibilització i de visibilització dels drets del col·lectiu LGTBI.
0: Doncs la Dolors Rodríguez, encantada, com sempre, que siguis aquí amb nosaltres per explicar-nos aquestes informacions referent als drets del col·lectiu LGTBI i també referent a aquest proper congrés de les dones del Baix Llobregat en el qual participa activament doncs, Castelldefels, com sempre. Recordeu als més joves, obert les inscripcions pel concurs Reimagina't, com comptar en aquest cas, en un minut, temes relacionats amb les noves masculinitats.
1: Correcte, veus que és l'estiu, que sembla que haguem d'estar com més, més tranquil·les i ja veus que Castelldefels és una ciutat molt efervescent i, evidentment, el nostre àmbit doncs, també. Moltes propostes, moltes activitats per no parar tampoc durant l'estiu.
0: Efectivament, moltes gràcies, Anna Dolors.
1: Igualment a tu, Anna, especialment, i a tota la família de la ràdio.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
2: Guitarres amb ànima, ritme i molt de sentiment. Cada setmana tens una cita amb el millor blues. El racó del blues a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels va viure aquest passat cap de setmana, especialment durant la nit de dissabte a diumenge, un episodi de pluges intenses que va causar diverses incidències a la ciutat, des del tall puntual de carrers, passant per la suspensió d'activitats a l'aire lliure, activitats culturals, el tancament també dels equipaments municipals, decisions que es van prendre a la reunió del CECOPAL, el Comitè d'Emergències, del passat dissabte a primera hora de la tarda, presidida per l'alcalde Manuel Reges. Com a resum d'aquest episodi de pluges, dissabte es van arribar a acumular 65,4 mil·límetres de pluja amb una intensitat màxima de 27,2. Es van haver de tallar els passos soterrats i alguns trams de carrers, com el passeig del Pitort, carrer i carrer Barcelona, entre altres actuacions. També es van suspendre totes les activitats programades, com van ser la mostra de cuina i activitats culturals i esportives del cap de setmana. I passem a un següent titular. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado tanca entre avui i dimecres. No presta servei del 5 al 7 d'octubre per unes obres de millora de l'equipament cultural, unes obres de climatització. Obrirà de nou, però en horari de tarda, els dies 8 i 9 d'octubre. I des de l'àrea de salut, la ciutat commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. Del 5 d'octubre, des d'avui fins al 13 de novembre, sota el lema Fer comunitat, teixir benestar, acull un ampli programa d'activitats per promoure el benestar emocional, afavorir els vincles i posar en valor la comunitat com a espai de cura i suport. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquí una hora. D'aquí una hora, el torn de l'informatiu amb més notícies en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Pep Prieto és periodista, és escriptor i és el coordinador de les sessions del Cinefòrum que es desenvolupen habitualment a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Bé, doncs el protagonista va ser ell, precisament la setmana passada, perquè va protagonitzar la tertúlia literària del mes a la Biblioteca. I Pep, en aquest cas, presentava la seva novel·la Rosita, que és una novel·la, és un llibre sobre la seva àvia, les seves vivències a la Girona dels anys 80. Aquesta és l'entrevista que mantenien amb ell, amb la qual, evidentment, parlaven de la seva novel·la, però també de cinema. Doncs Pep Prieto és el protagonista de la tertúlia d'aquest mes a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Presentarà una obra que va guanyar la número 58. Ara no em surt, en català. Premi Prudència Bertrana de la novel·la amb l'obra Rosita, una obra sobre infància i memòria de la Girona dels 80 del segle XX. Pep Prieto és periodista, escriptor, crític de cinema català, escriu regularment al Diari de Girona, Reverse Inside Media, col·labora habitualment en diversos mitjans audiovisuals, on parla de cinema i sèries de televisió, al Món al RAC1, al programa Àrtic de Barcelona Televisió, no sé si encara es fa aquest programa, ja no, i al Cafè d'Idees a la 2. És autor de les novel·les La disfressa de l'indigent, finalista del Premi Just Manuel Casero, Mala premsa, La teoria de l'imbècil i Els llunàtics, i del llibre de contes Castells humans. El 2018 va publicar Carnada, on barreja política i zombis, va escriure l'assaig sobre cinema i política, Poder absoluto, i de la mateixa col·lecció de Poder absoluto també ha publicat El filo de mañana. També és autor de la novel·la El mal pare, a mig camí entre el gènere negre i el gènere fantàstic, guardonada amb el Premi Imperdible 2021 i La dona eterna, editada per Columna. Doncs què tal,
1: Pep? Què tal, com estem?
0: Moltes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: Tu a més col·labores habitualment o feies de manera puntual amb la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, oi?
1: Sí, des de fa ja, crec que és...
0: molts anys.
1: Sí, tres, és el tercer aquest. Crec que és el tercer, faig un club de lectura barra cinema, perquè el que fem és comentar pel·lícules, bàsicament. És agafar el concepte de club de lectura, que tradicionalment consisteix en llegir un llibre, després quedem tots per comentar-lo. Doncs fem això mateix amb una pel·lícula. I hem anat com obrint, no? A vegades fem pel·lícules que adapten llibres, hem fet alguna sèrie, llavors és agradable perquè els usuaris de la biblioteca, que són molt actius, doncs venen cada mes d'allà i fem tertúlia, i la idea és aprendre una mica els uns dels altres, no? Perquè sempre escoltant opinions alienes enriqueix molt la pròpia. I la veritat és que és una activitat fantàstica que vaja, és el meu sector professional, per tant, no podria estar més agraït.
0: I tant. A més, no sé com et planteges la pel·lícula que veureu. Lo habitual és que la gent hagi vist la pel·lícula abans o no cal? La pot venir a veure sense haver-la llegit?
1: A veure,
0: o
1: la idea...
0: està basada.
1: Si l'han vist millor, perquè vulguis o no... ajuda que el debat sigui més viu, no? Si és algú que no ha tingut temps i ve igualment al club, s'ho passarà bé perquè... de fet, es parlen d'altres coses a vegades. A vegades el fil del tema de la pel·lícula que hem triat acabem parlant d'altres pel·lícules o d'altres temes. Llavors, és la gràcia, no?, que tots tenim... tots parlem en igualtat de condicions, al final. Però sí que és veritat que si has vist la pel·lícula et permet una mica anar al moll de l'os, no? I la majoria de gent que ve és molt cinèfila, per tant, allò... li permet analitzar més, no?, el fet d'estar allà parlant amb un grup de gent en confiança. I escollim en funció, a vegades... bé, ho fem bàsicament per gèneres, intentem que les sessions cada any siguin diferents, cada pel·lícula alguna de l'altra, o aprofitem alguna efemèride, per exemple, vam fer Rocky quan va fer els 50 anys, no? O si hi ha alguna activitat de la biblioteca que puguem associar amb la pel·lícula, doncs també ho fem, no? I crec que això va bé perquè també et permet parlar de pel·lícules molt diferents entre elles, de diferents països, de diferents anys, no? I una mica per una mirada molt panoràmica a la història del cinema.
0: Per cert, parlant de cinema, doncs s'encamina als Oscars La bola negra, que és una pel·lícula que està causant molt debat, que jo he sentit en alguns llocs que la gent quan surt de veure-la al cinema doncs té ganes de parlar de la pel·lícula. Jo crec que això denota també que és una bona pel·lícula quan els llums de la sala de cinema s'apaguen i tu tens ganes de parlar o te'n recordes de la pel·lícula.
1: Mira, personalment crec que això per definició... és el que hauria de passar amb tot el cinema. És a dir, fins i tot jo sóc un apassionat del tema fins al punt de que jo sempre he dit que, malgrat he vist moltes pel·lícules dolentes a la vida, si la pel·lícula em crea debat amb la gent, ja m'agrada una mica més, encara que sigui per defensar postulats en contra. És veritat que en aquests temps que vivim, que tot és o una obra mestra o és una merda, no? Perquè no hi ha terme mitjà, Crec que és molt important que hi hagi pel·lícules que contribueixin a que la gent tingui ganes de parlar-ne i debatre i com els hi ha arribat. La Bola Negra és una pel·lícula que a mi m'agrada, però tampoc m'entusiasma, com a molta gent. Però, en canvi, allò que comentaves tu, el fet de que estigui portant tanta gent al cinema, que estigui provocant debats tan vius sobre els gustos de la gent, sobre com han viscut la perspectiva que dona la història d'Espanya, que dona de Lorca, que dona l'homosexualitat, tots aquests elements crec que ja de facto la converteixen en una pel·lícula important. Important i necessària, perquè crec que més que mai l'art té aquesta funció, no? En un món convuls, l'art té la funció d'emmirallar-nos al món que vivim i que creem idees pròpies sobre com hi vivim en aquest món, no? Llavors, crec que La Bola Negra només per això ja mereix premis. O sigui, jo, amb això sóc entusiasta. Ja em va passar amb La Messias, que és una sèrie que hi ha coses que m'agraden molt i coses que no m'agraden gens, però els Javis tenen un do perquè tot allò que fan la gent tingui ganes de debatre-ho. I jo crec que això d'entrada els converteix en molt bons cineastes.
0: Després passa que pel·lícules que tenen molt ben rebuda a festivals, que guanyen premis, després es queden pel camí a les sales i a poques ganes de veure-les o punxen aquí. I pel·lícules després que al llarg del temps es converteixen en mítiques i en un primer moment ningú donava un duro per elles, no?
1: Sí, hi ha molts exemples de tota la història, però això passa molt amb els anys 80, no? Que potser és l'eclosió del cinema comercial, tal com entenem ara. Pel·lícules que quan s'estrenaven eren fracassos de taquilla, però com que es quedaven a l'imaginari d'una generació, aquesta generació ha anat transmetent els fills, els nets, no? I clar, són pel·lícules que ara es tornen de culte, no? I sempre poso el mateix exemple perquè em sembla una pel·lícula que ningú dubtaria que va ser un èxit, que és Robocop. Robocop, quan es va estrenar als 80, va ser un fenomen iconogràfic, però no va ser un èxit de taquilla. Però és una pel·lícula que s'ha quedat com una de les grans fites del cinema fantàstic dels anys 80. Arriba a dia d'avui com a pel·lícula de culte i tothom la venera amb un entusiasme que no va rebre en el seu dia, no? Això passa també amb els Goonies, per dir una pel·lícula molt icònica dels 80. És una pel·lícula que va tenir una taquilla correcta, però en cap cas extraordinària, que va ser molt criticada per la crítica del seu moment, però en canvi ara ningú dubta que és una pel·lícula que ha alimentat la cinefília d'una nació, no? Per tant, crec que és important el que dius, és a dir, al final el cinema madura amb tu. Tu a mesura creixes, a mesura et formes com a persona, hi ha pel·lícules que als 10 o 15 anys et fan por i després et fan riure, no? Pel·lícules que les veus d'adolescent i no les entens o no t'interpel·len i les veus amb 30-40 i t'adones que allò està parlant de tu. Per això és important que el cinema no se'l menys tingui mai com un company de viatge, no? La pel·lícula per a mi millor il·lustra això és el 2001 de Stanley Kubrick, que és una pel·lícula molt difícil d'entendre perquè és molt críptica. Quan tu et formes, tu llegeixes, tu tornes més llest, hi ha un moment que la veus i penses, com pot ser que no entengués això, no? I crec que és per això el cinema és una cosa tan social, tan de masses, com es diu, perquè d'alguna manera ens fa més llestos, no? Perquè ens obliga a emmirallar-nos els nostres propis coneixements. I per això és important que encara que una pel·lícula no vagi bé a les sales, i això és una cosa que les plataformes tenen de bo, no? Que les pel·lícules acaben a plataformes i la gent s'hi arrisca. I després descobreixen molt producte, no? I crec que és important que ara que tenim més accés a la pel·lícula de la que teníem fa 20 o 30 anys, doncs el cinema no mori, no? Sinó que se'l preservi com una cosa col·lectiva.
0: Hi ha pel·lícules que fins i tot han creat un gènere propi al cap dels anys, com està pensant amb el cinema kinky de l'Àlex de la Iglesia, etcètera, etcètera, que en aquells moments eren pel·lícules molt menysprades pels crítics, els van molts efectes, i després, amb el cap dels anys, jo crec que han donat una visió exacta de com era la societat de l'època i el context social. No?
1: Absolutament. De fet, el cinema de Goy de la Iglesia, en general, crec que és un cinema que s'ha revaloritzat amb el temps, però que, o de Jesús Franco, que són directors que en el seu dia eren vistos com a guerrilla del cinema, no? Pressupostos baixos, arguments molt aixelebrats a vegades, molta violència, molt de sexe, però són pel·lícules que han quedat com a testimoni d'una època i fins i tot com a pel·lícules avançades del seu temps, perquè avui en dia aquest hiperrealisme és més habitual en el cinema i hi ha gent que roda amb càmera en mà i buscant aquest naturalisme, no?, de la posada en escena, però això ja ho feien, això ho feia el Pico, és a dir, una pel·lícula que la veus avui i té una força dramàtica increïble i sembla que estiguis mirant per una finestra una realitat que tens al costat de casa. El cine kinky, per mi, posat un exemple magnífic perquè a més m'agrada molt. És un cinema que quan el veu la gent jove al·lucinen que fa 40-50 anys es pogués fer una pel·lícula com aquesta. I això és important de preservar. I per això és tan important... Ara tenim un problema generacional, i és que hi ha joves que els interessa molt el cinema, però n'hi ha que no els interessa gens. I veuen pel·lícules com Matrix com antigues. I això és perillós, perquè el concepte de pel·lícula antiga o blanc i negre, no? A vegades, per exemple, Hitchcock, que és un director, que tu ho veus ara i et sembla molt més punky del que era en el seu moment. Llavors, per això és important que el cinema tingui transmissió generacional, perquè estàs perdent-te coses que expliquen molt bé no el món com era quan es van estrenar, sinó el món on hem acabat vivint. Per això el cinema de Kubrick tampoc envelleix, per això s'ha citat tant quan es parla de conflictes socials o de repressió i es parla de Naranja Mecànica. La gent quan veu Naranja Mecànica pensa, això és de l'any 60? Als finals dels 60. És increïble que sigui d'aquella època, no? Clar, és que parla de coses que el món ha acabat anant cap a aquesta direcció, no? Llavors, no, jo en el cine aquí m'ho has tret un tema aquí perquè soc molt fan i a més crec que ara hi ha una onada, s'ha publicat un llibre fa poc sobre Eloi de la Iglesia, que és increïble i està molt bé que hi hagi aquesta onada reivindicativa perquè és un cinema que diu molt de com era el nostre país i en certa manera ens parla de per què hem arribat on som, no? És a dir, que per això està molt bé que se'l reivindiqui.
0: D'alguna manera, les lleis de la frontera reivindica sí. Aquest cinema, no? I, bueno, aquí en aquest cas sí que va tenir doncs, el vistiplau de la crítica també del públic que van a veure a les sales, però ja tenia aquest precursor, evidentment, de l'Oi de la Iglesia i d'altres.
1: Bueno, el cas de les lleis de la frontera em toca de prop perquè es basa en una època que vaig viure de petit, en la ciutat meva, jo soc de Girona, i la novel·la Javier Cercas està basada en les vivències d'un grup de quinquis del centre, bueno, el centre, ara és el centre, en aquell moment no era centre, que és el barri de Sant Fèlix, i em va impactar molt llegir el llibre i veure la pel·lícula, perquè per la pel·lícula Daniel Monzón va recrear una zona de Girona que no existeix com a tal, perquè la van reformar de la baix, i ara és un dels pisos més cars, només et diré això. Però en aquell moment les àvies ens prohibien aquell barri, perquè era el barri xino, llavors... Hi havia com una frontera imaginària a la que un menor no podia passar, perquè si entraves allà igual no sorties, no? Vivies amb la por de no haver d'anar mai allà. Llavors, és un bon exemple. Les veies a la frontera, jo crec que si el públic la va valorar és perquè recull aquesta herència i també la reivindica. I és una pel·lícula que parla molt justament... Si alguna cosa té el cinema kinky és que parla dels somnis trencats d'una generació, tot sense excepció, des de Deprisa, Deprisa, fins i tot Perros Callejeros, que és una pel·lícula molt més recreativa, però llavors està parlant d'una generació trencada, no? I crec que per això és important el que va fer Les Velles de la Frontera, perquè t'està parlant de, amb més sofisticació si vols, però et parla de que hi ha tota una generació que per culpa de la droga o de la misèria doncs no va aconseguir mai sortir del pou, no? I per això és important que el nostre cinema miri d'aquestes realitats, perquè són realitats molt vives.
0: Bé, doncs parlem d'ara de literatura, perquè no sé què parlar. Podríem estar bé parlant de cinema, jo que sé quan. Però parlem, bueno, i unint també doncs, les teves dues activitats. Fins a quin punt l'ofici de crític de cinema et condiciona després quan el de novel·lista, la teva faceta de novel·lista?
1: Bé, no em condiciona. A veure, em condiciona perquè quan escric visualitzo molt, per això és inevitable, perquè és que jo em vaig educar abans cinematogràficament que literàriament, tot i que van anar paral·leles en algun moment, però de molt petit mirava cinema compulsivament, fins i tot pel·lícules que no em tocava veure per edat. Amb els llibres vaig començar un pèl més tard, però déu-n'hi-do, quan m'hi vaig ficar. Em condiciona... Simplement perquè és veritat, un dia un crític em va dir que escrivia pel·lícules, no? Literàriament parlant, però pel·lícules. No? I no m'ho vaig prendre com una cosa negativa, és a dir, és el meu estil. Jo crec que hi ha una generació d'autors que ens hem format molt com a cinèfils i que inevitablement tenim un transversament de com narrem. No? Narrem literàriament, però a la vegada en un sentit molt visual. Crec que és un tema generacional. Molta gent m'ha preguntat també si ser crític de cinema... em fa tema més la crítica que em puguin fer literàriament.
0: Sí.
1: Jo tinc la sort que al llarg de la meva trajectòria he rebut molt més bones crítiques que dolentes, però alguna dolenta he rebut. Llavors seria molt cínic per part meva enfadar-me tenint en compte que em dedico quasi cada setmana des de fa 30 anys de la meva vida a criticar el que fan els altres. Normalment soc una persona constructiva i no soc destructiva. I fins i tot quan la pel·lícula no m'agrada dono arguments i sempre tinc clar que és l'espectador. Perquè això no. Els crítics a vegades cometem error de pensar-nos que la nostra opinió és categòrica, no? I no és veritat. És una opinió que el lector que et llegeixi o que et vegi a la tele o que t'escolti a la ràdio pot tenir en compte o no a l'hora d'escollir què mira o si ho ha vist, què ha entès d'allò que mira, llavors. Però el nostre exercici ha de ser d'humilitat, fonamentalment. Llavors, com a autor, quan he escrit guions, perquè he fet algun guió o he fet novel·la, seria, ja et dic, molt agosarà per part meva prendre malament que algú parli malament d'un llibre meu. Al contrari, de fet, ho trobo constructiu que passi, perquè em permet a vegades millorar. O una vegada en un club de lectura, una dona em va dir, La primera part del llibre m'ha agradat molt, la segona em sembla una autèntica castanya, no?
0: Mira.
1: Però una senyora gran que no tenia filtre. I la meva dona em va dir, has rigut tant quan t'ho ha dit? És que he rigut perquè m'ha agradat que m'ho digués.
0: Sí.
1: Perquè els clubs de lectura tenen la virtut que la gent perd el filtre. Però clar, és molt difícil que se t'acosti algú pel carrer i et digui, tu, la segona part del teu llibre, o sigui, quina caca, no? I jo agraeixo molt com a autor que la gent vulgui debatre això amb mi, perquè precisament jo em dedico com a crític de cinema a generar debat. Llavors, ja et dic, seria molt, molt insultant per part meva si m'enfadés quan algú fa alguna cosa que he fet jo, no? Per tant, no, és agraït. No em condiciona en un sentit, crec, negatiu. La doble cara aquesta.
0: Parlem de Rosita. Aconsegueix aquest premi al 58è. 58è. Moltes gràcies.
1: Perquè ho he dit moltes vegades, perquè si no...
0: El Premi Prudenci i Bertrana, doncs amb aquesta, amb la Rosita. Abans parlàvem de la Girona, que tu vas conèixer. En aquest cas, és també una Girona que tu vas conèixer, 80 del segle XX, però qui era Rosita i què és el que volies expressar amb la novel·la?
1: Rosita era la meva àvia, és un personatge real. Quan jo era petit, molt petit, tenia 5 anys, vaig anar a viure amb ella, perquè la meva mare, que era molt jove, es va separar del meu pare, i qui em va criar va ser la meva àvia. Llavors, la meva àvia era la meva heroïna, no? Era com el pilar emocional, no? Però, clar, les àvies d'aquella època, i encara n'hi ha, però n'hi ha menys, però en aquella època, tenien una singularitat que moltes d'elles van deixar de ser individus, persones amb noms i cognoms, per ser l'àvia d'algú, o per ser la cuidadora d'algú, no? O el marit d'un senyor que les deixava a casa fent de mestresses de casa. La meva àvia era aquest perfil, una dona intel·ligentíssima, carismàtica, però que va aparcar tots els seus somnis per casar-se, tenir fills i cuidar la casa. Una casa que va ser mitjana tirant a baixa. Llavors, no ha estat fins a la maduresa que vaig entendre la dificultat de les seves renúncies, no? I del fet de que, clar, mai vaig saber què somiava ser. Alguna pista em va donar, i sabia que li agradava llegir, sabia que li agradava anar al cine, perquè anava amb mi a vegades. I això em va fer voler fer una reflexió, a partir d'ella, més col·lectiva, sobre les dones silenciades de les nostres respectives vides. No? Tots tenim a la vida una persona gran, que sol ser una dona, a més, sí que pot haver-hi un home, però majoritàriament són dones, que renuncien a tot, passen a tenir un càrrec, fixa't, no tenen ni nom, són l'àvia, no? I que ens van cuidar a tota una generació de gent on va començar a haver-hi moltes separacions, perquè, clar, separar-se a partir dels 80 no era el mateix que fer-ho als 60. Llavors, van educar els fills dels seus fills i van ser allà fins al final, fins que van poder, i ens van donar una vida el més feliç possible, malgrat les adversitats. No? Llavors, vaig voler fer una novel·la que homenatgés a la Rosita, que era la meva àvia en concret, però que servís per il·lustrar totes les dones d'una època. No? No vol dir que totes les àvies fossin iguals, però sí que la majoria ho eren. I la prova és que quan vaig publicar el llibre, després de guanyar el premi, molta gent se m'ha acostat i m'ha dit, ostres, la meva es deia Ramona, o es deia Enriqueta, però jo tenia aquest perfil a casa. No? I volia que el lector fos conscient de fins a quin punt no, generacionalment no vam tenir prou eines per entendre que aquelles dones també patien, i també patien maltractaments, i també patien repressió, i no se les deixava ser el que volien. Jo tenia un avi molt malcarat que li fotia bronca si arribava 20 minuts tard a casa, perquè deia el sopar, doncs aniria més tard. No? Aquell moment, com a net, jo m'ho mirava des d'una perspectiva, sí, preocupada, però en cap cas indignada, no? Perquè em semblava que eren les regles del joc, però quan creixes et fas gran i tens uns valors propis, penses, ostres, i això ara ho visc un altre cop, tal i com sóc ara, i aquell home li fot una hòstia, no? Perdó l'expressió, eh?
0: Sí, sí.
1: Llavors, d'aquí va néixer el llibre una mica, no? De voler homenatjar una generació silenciada de dones, que en aquest cas és de Girona, però n'hi ha per tot arreu, ni deu bé Castelldefels, ni deu bé tots els pobles de Catalunya i ciutats, no? I va ser un viatge, perquè és un llibre molt autobiogràfic, però la veritat és que em va emocionar poder fer-me aquest homenatge a la Rosita just l'any que em feia 25 que s'havia mort. Llavors va ser impactant també que em donessin un reconeixement literari com aquest amb una data tan assenyalada.
0: Però aquest llibre ho has pogut fer ara? Vull dir, quan has tingut distància suficient?
1: Sí, no ho hagués pogut fer abans.
0: No ho hagués pogut fer abans.
1: No, perquè m'hagués quedat més ressentit, més emocional, potser fins i tot més tendenciós. No? La distància et dona una cosa, que és, com que jo porto unes quantes novel·les escrites, la distància em va permetre... Clar, jo no volia que fos... Esta és mi vida, no? I te la cuento. No, perquè m'hagués semblat injust, fins i tot, perquè el lector mereix un respecte, és a dir, no em considero tan important com per explicar la història de la meva vida i que sigui exemplar. De fet, em vaig agafar la història de la Rosita com a d'un personatge de ficció. Vaig construir la meva àvia de zero, per entendre'ns. No em feia prou en explicar el que jo recordo, sinó que havia de construir un personatge creïble que creés conflicte a l'elector, no? que l'elector volgués saber més coses d'ella. No es tractava de buidar el meu cap, sinó d'agafar les meves tècniques literàries i intentar que fos un personatge creïble, malgrat fos la meva àvia. I aquest és l'exercici que va ser més apassionant de fer com a llibre, perquè d'alguna manera havia de treballar detalls d'ella. Clar, jo tinc uns records molt vius d'ella, però hi ha coses que no sabia d'ella, perquè era una dona molt callada, que no m'explicava gaires coses de la seva vida. Llavors, en certa manera, he hagut d'investigar el meu propi passat, no? Va sortir una crítica al País que ho va titllar arqueologia emocional, no? I em va agradar molt aquest concepte. És veritat, he hagut de resseguir el meu passat i treure conclusions de coses que ningú em va explicar, o no, només les vaig veure però no les vaig saber interpretar, no? I per això ha estat un llibre, en aquest sentit, agraït de fer, perquè em sento que la conec més ara que no pas abans de publicar el llibre.
0: Vas haver de censurar algunes coses?
1: Sí.
0: Perquè la família...
1: Bé, el llibre explica coses molt dures, no m'he tallat gaire, però sí que com que volíem marcar la història en una època molt concreta de la meva vida, concretament la història passa al llarg de 4 anys, 4-5 anys. Llavors sí que vaig voler, i sí que hi ha coses que les he com alterat perquè a mi capigués tot en aquesta franja de temps, però no, hi ha coses que no volia recrear-m'hi, més que no explicar-les, recrear-m'hi, perquè clar, tu quan has viscut situacions molt dures a la vida hi ha la temptació d'elevar-les com el drama més gran mai viscut, i volia que el llibre no forcés el lector a sentir-se d'una determinada manera. Llavors, al contrari, més que censurar-me, el que he fet ha sigut ser molt sincer, però intentar despullar el llenguatge d'elements dramàtics, no? Les coses passen, no sé com dir-ho, no? Sí que té moments molt durs, el llibre, però també vull explicar d'una manera que fos pròxima, que no resultés, que no semblés que el lector no pensés aquest tio s'està victimitzant, no? Jo no em sento com una víctima, malgrat tot el que va passar a la meva família, sinó que, de fet, sempre ho explico, no? Que sense totes aquestes vivències probablement mai m'hagués convertit en escriptor. Llavors, d'alguna manera, a tot aquest duo li dec alguna cosa. Per tant, volia que el llibre també fos el resultat d'això.
0: Jo crec que has dit abans una cosa molt interessant, com a totes aquestes dones, aquestes àvies o mares d'aquella època, van perdre la identitat. És que, és veritat, no la tenien. Simplement mai van pensar en elles com col·locar-se en el primer lloc. Sempre eren les que anaven darrere de tot.
1: Sí.
0: Que és una cosa que les unia, i ara pot ser impensable, no? Ara quan estem en aquestes tendències i en aquests termes psicologistes de que ens hem de conèixer nosaltres, ens hem de mimar, ens hem de cuidar, ens hem de perdonar, és que ja no tenien temps ni s'ho plantejaven una identitat.
1: No, mira, et poso un exemple molt gràfic. En el club de lectura que abans en parlàvem, d'aquí a Castelldefels, tinc gent que és molt més gran de l'edat que tenia la meva àvia quan jo era petit, perquè la meva àvia era una àvia jove. La meva àvia no hagués pogut anar a un club de lectura com aquest. Tinc majoritàriament dones de més de 55-60, no? En aquest club, imaginem, no? No sé si l'edat és correcta, però seria... Els clubs de lectura és veritat que són bàsicament dones d'una determinada edat, jubilades, tal. La meva àvia no hagués pogut trobar ni el temps, ni hagués tingut la complicitat del seu home perquè li deixessin fer una cosa així. I és una cosa que ella l'hagués gaudit seguríssim, perquè li encantava llegir, li agradava socialitzar... Però fixa't, no, mai la vaig veure fer res de tot això. Sí, alguna vegada amb alguna amiga anava a anar a fer un vol per l'exposició de flors, això que ara es diu Temps de Flors, en aquell moment era una exposició que feien en una antiga parròquia, no? Sí, però fixa't, què sortia potser sola? 3-4 cops l'any? Amb alguna amiga o amb algun conegut al barri? O... Llavors, clar, quan veig ara que culturalment doncs, les dones d'una determinada generació tenen molta més activitat, no? I s'ha trencat aquella dinàmica que segur que no passa en tots els casos, eh? Perquè la dinàmica de he de ser a casa a les 9 perquè el meu home ha de menjar, no? Doncs això és que no pot ser. És a dir, ho vam normalitzar, però en realitat no podia ser. És a dir, perquè era una forma moderna d'esclavitud, en el fons. Mm-hmm. Des del moment que aquella dona havia de donar explicacions arribava 20 minuts tard. On has estat? O sigui, ara quan passes parla de toxicitat. Mm-hmm. Però jo la paraula toxicitat mai la vaig veure atribuïda a una relació als anys 80. I era tòxic, no? Llavors, és com la paraula bullying, que també surt al llibre, no? Tu, quan als 80 t'assetjaven a l'escola, ningú deia la paraula bullying. A vegades era, la reacció més comuna era, bueno, són nens. No? Fixeu, jo crec que sí que socialment hem aconseguit, hi ha qui critica les etiquetes, però crec que socialment hem aconseguit posar nom a les coses. I això sembla que no, però és un avenç. Sempre és un avenç. No? I en el cas del paper de les dones a la societat, que la gent gran als 80 fos concebuda com un servei domèstic, no deixa de ser una cosa que tots col·lectivament hauríem de reflexionar, no? Perquè és el que deies tu al principi, no estem parlant dels anys 40, estem parlant dels 80, la dècada de Duran Duran, de Madonna, i de, no? Tot era modernó, llum i color, sí. No? I en canvi a les cases passaven coses que eren més pròpies d'inici del segle XX. No? Llavors això és una mica el que el llibre volia reflectir, no? d'aquesta disfunció.
0: Pepi, després de... Què estàs fent ara, després de la publicació de Rosita?
1: Bé, estic escrivint una altra, que encara no té títol, perquè jo ja t'ho diria, però no té títol, perquè en tinc tants al cap. A més, estic a mitja escriptura. I sempre que escric se'm van acudint títols possibles. I encara no, és una novel·la narrativament diferent a Rosita, tot i que hi té coses en comú, en el sentit que també és un retrat d'una època, que en aquest cas parla de l'adolescència, el llibre, i és la història d'una noia al llarg de 3 dècades, no? Es basa també en fets reals, però no tan directament, perquè em baso en un episodi de la meva adolescència, però tot el reste és inventat. I m'ho estic passant bé, perquè tenia moltes ganes de fer una novel·la en la mateixa línia de to que té Rosita, però sortint una mica de Girona, sortint més de la meva pròpia vivència, no? I m'ha agradat poder fer una novel·la que tingui elements més dramàtics, perquè jo fins ara havia escrit molts thrillers, havia escrit dramàtics, molts d'ells, però sí que no m'havia atrevit amb un registre més costumista, més del dia a dia. I aquesta nova serà en aquesta línia de Rosita, però confesso que tinc un gran conflicte, perquè m'havia planificat uns capítols i se m'ha disparat i m'adono que com no vigili em quedarà una novel·la de 1000 pàgines. D'autoritat. Vaig escriure i penso, però això és molt llarg, no? I ara avui m'he sentat i he redefinit tota l'estructura que pensava. No puc fotre aquesta torra a la gent, no? És que no el compraran. Però vaja, que sí, la idea és que sortia a finals de l'any que ve, o sigui que ja... Ja us avisaré quan surti.
0: Sí, sisplau, tornem a parlar de cinema i de llibres, per suposat. I tant. Moltíssimes gràcies, Pep Prieto. Benvinguts de nou a Castelldefels i que sigui un èxit tot allò que escrivis d'aquí endavant.
1: Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé.

El Amor Habla, el programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

Doncs fins aquí Castelldefels així som. Ja saps que d'aquí uns minuts Xavi Martín t'explica l'actualitat del dia, l'actualitat de Castelldefels. Nosaltres tornem demà, com sempre, gràcies per ser amb nosaltres i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Els saludem una nova setmana. Aquí comença un nou informatiu a Ràdio Castelldefels. Arriba l'edició d'aquest dilluns 5 d'octubre. Per començar, els titulars. El Baix Llobregat continua afectat per l'avís per pluges torrencials. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou és alert en què demana evitar desplaçaments innecessaris, allunyar-se de rius i rieres i no baixar soterranis. L'avís està relacionat amb precipitacions molt intenses previstes, això sí, fins a les dues. Les pluges intenses del cap de setmana han deixat a Castelldefels 65,4 litres per metre quadrat sense que s'hagin hagut de lamentar incidències greus. La precipitació es va concentrar sobretot dissabte, al migdia i ja avançat al vespre, fins a les 12 de la nit. La policia local celebrava divendres, dia 2, la festivitat del seu patró amb un acte institucional que servia per reconèixer la tasca dels agents i posava en valor la feina que fan al municipi al llarg de tot l'any. L'Hospital de Viladecans, el nostre centre de referència, ha superat les 150 cirurgies robòtiques des de la posada en marxa del programa ara fa un any i mig. Avui es posen en marxa les 36è Jornades de Pau i Solidaritat, una programació d'activitats sota el lema La solidaritat, la globalització necessària. Els joves de Castelldefels ja poden presentar els seus vídeos contra el sexisme al concurs Reimagina't, que arriba a la 18è edició. Actuació històrica dels castellers de Castelldefels al concurs de Tarragona. 32 anys després de la seva última participació, han aprofitat l'ocasió per carregar el seu millor castell, el 3 de 8. La biblioteca és tancada temporalment avui, demà i demà passat per les obres de construcció d'una segona porta automàtica que ha de millorar la climatització de l'equipament i per altres accions de millora. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. El Baix Llobregat continua afectat per l'avís per pluges torrencials, amb un risc de 5 sobre 6. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou és alert a la comarca. Demana evitar desplaçaments, allunyar-se de rius, rieres i barrancs i no baixar soterranis. L'avís està relacionat amb la possibilitat de precipitacions molt intenses previstes fins a d'aquí una hora, fins a les dues. El risc o la probabilitat és del 70%. El Meteocat manté la vigilància meteorològica i confirma que hi ha precipitacions importants al litoral i prelitoral central. A les 11, per exemple, a l'estació del centre de Castelldefels s'havien acumulat 15 litres per metre quadrat lluny, això sí, dels 65 que es van registrar dissabte. Per a Castelldefels, per tant, la situació continua sent d'alerta encara una hora més i cal mantenir les precaucions. Javier Delgado és portaveu municipal de Protecció Civil.
2: Hem de dir que la situació va canviant contínuament. És una predicció o els fenòmens estan desenvolupant minut a minut, van canviant les prediccions. Per això, i com mesura preventiva i perquè tota la ciutadania pugui estar alerta i tindre les sessions d'autoprotecció pertinent, s'ha emès aquest és alerta i nosaltres, en el seguiment continu que estem fent d'aquest episodi, que tot el dispositiu de protecció sigui implementat en el nivell de risc que està en aquest moment actual.
1: Protecció Civil recomana mantenir la prudència. Per tant, la situació meteorològica és canviant, ja ho han sentit, i en aquest tipus d'episodis es poden produir pluges intenses de manera molt localitzada i en períodes curts de temps.
2: Ara, en aquest moment, està en un perill 5 sobre 6. O sigui, això vol dir probabilitats en el 70% de pluies molt intenses, pluies que poden ser torrencials. Hem de dir que aquests fenòmens són puntuals en tota la zona declarada, perquè és tota la zona del Garraf, Baix Llobregat i Barcelonets. Pot ser que es compleixi aquí o en el Garraf, però no vol dir que això sigui que hi hagi una situació de perill i que no es pugui afectar.
1: El nivell de perill per fenòmens locals poden ser intensos és fins a les dues del migdia, de 5 sobre 6. Les pluges intenses del cap de setmana han deixat a Castelldefels 65,4 litres per metre quadrat sense que s'hagin hagut de lamentar incidències greus. La precipitació es va concentrar sobretot dissabte amb dos moments de màxima intensitat, al migdia i ja avançat al vespre fins a les 12 de la nit. La intensitat màxima va arribar als 27,2 mil·límetres. L'episodi va provocar acumulacions d'aigua en alguns carrers, però no es van registrar incidències greus ni danys rellevants. Leo Piqué és portaveu de la policia local de Castelldefels.
3: Estàvem preparats per aquest episodi de pluja intensa que se'ns avisava. I, en principi, doncs, per sort, el nostre municipi hem sortit relativament ben parats. Vull dir, no hem tingut afectacions molt, molt greus. Evidentment, han hagut afectacions. En primer lloc, agrair també a la ciutadania perquè van limitar moltíssim el moviment i això és molt d'agrair. I respecte a l'afectació, nosaltres vam tenir alguna afectació al pont d'Avinguda Màlaga, se'ns va negar, però ahir per la tarda, per la nit, ja se va poder restablir, doncs se va treure l'aigua. Després vam fer una neteja intensiva, sobretot del que és el fang, per evitar riscos. Una cosa és treure l'aigua, l'altra cosa és que aquest pont ja estigui apte per circular. I els ponts més o menys van aguantar bé, se van tallar puntualment, però no van ser molt greu. Insisteixo, el més greu, Avinguda Màlaga, respecte a carrers, van tenir afectacions

0: Tot i que diumenge a la nit encara hi havia algun tall de subministrament al barri de Canyàs. Al centre Frederic Mompou, l'Ajuntament i la Creu Roja van habilitar dissabte a la nit un centre d'acollida d'emergència per donar refugi a les persones que dormen al carrer. 6 persones hi van passar la nit al Mompou. En definitiva, la de dissabte al vespre va ser una situació d'alerta màxima. Protecció Civil va restringir la mobilitat entre les 8 del vespre i les 2 de la tarda de diumenge. Les restriccions, però, es van aixecar sobre les 11 del matí. L'Ajuntament reunia dissabte al migdia l'anomenat SECOPAL, el Centre de Coordinació Operativa Municipal. El gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, ha explicat què és el SECOPAL.
1: Quan tenim un període, una situació d'emergència, l'alcalde doncs constitueix el FECOPAL o convoca el FECOPAL. El FECOPAL són i presideix aquesta reunió, sempre està ell al capdavant. Totes les àrees que estan afectades o que poden activar-se en un moment d'emergència a Castelldefels, Governació, Protecció Civil, Governació que inclou Protecció Civil i policia, tota la gerència i la direcció de l'Ajuntament, les àrees de serveis a la ciutadania, les àrees de serveis territorials, totes les àrees que s'han d'activar i que han de tenir en compte qualsevol cosa que pot succeir a la nostra ciutadania, tant a nivell social com a nivell urbanístic, doncs estan en aquella reunió. És una reunió d'unes 10-12 persones on tothom fa un repàs de les incidències que es poden produir, tothom fa un repàs de les coses que s'estan estan posant en marxa per tal de minimitzar els riscos i es fa un repàs perquè no quedi cap detall per improvisar.
0: A Castelldefels, l'estat d'alerta va comportar el cap de setmana la suspensió d'activitats i es van tancar les instal·lacions esportives. També es va cancel·lar la mostra de cuina que s'havia de celebrar dissabte al Parc de la Muntanyeta. Pel que fa al transport, Rodalies informa aquest dilluns que la línia R2 hi ha servei ferroviari a tot el recorregut. Pel que fa a això és la R2 Sud. Pel que fa a l'R2, circula des de Castelldefels fins a Sant Andreu. I pel que fa a l'autobús, la concessionària va anunciar durant el cap de setmana que retirava tot el servei del Nitbus i també prevenia de la reducció del servei al 50% de tot el diumenge, però finalment la circulació d'autobusos es va aturar. La policia local de Castelldefels celebrava divendres, dia 2, la festivitat del seu patró amb un acte institucional que servia per reconèixer la tasca dels agents i posava en valor la feina que fan al municipi al llarg de tot l'any. L'inspector Raúl Vergel, cap de la policia local, va reconèixer el pes dels agents més veterans, els que fa 35 anys es van incorporar al cos policial municipal.
2: Las promociones que entramos hace 35 años, que son las que hoy reconoceremos algunos de los reconocimientos que nos entregarán las autoridades municipales. Hace 35 años, cerca de 40, las promociones que entramos, hicimos esa irrupción en el sistema de seguridad pública de Cataluña. Fuimos las primeras promociones, por ejemplo, que tuvimos que ir a la Escuela de Policía de Cataluña conjuntamente con Mossos de Escuadra. Fuimos las promociones que nos reguló una ley del sistema nueva, que hasta ese momento las policías locales nos tenían bastante ordenadas en un limbo muy del ámbito municipal, pero que de ahí no salíamos. Nosotros provocamos esa rotura en el sistema de seguridad pública de Cataluña.
0: Es va referir al cap de la policia municipal de Castelldefels als diferents alcaldes i alcaldesses que han governat la ciutat en democràcia i, per tant, han estat els màxims responsables del cos. Raúl Vergel.
2: A nivel político, por ejemplo, a nivel local, pues nosotros entramos con un alcalde, Agustín Marina, ¿vale? Nos siguió Antonio Padilla, seguimos trabajando con Joan Chau, posteriormente con la primera legislatura y además Reyes, continuamos con Candela López, seguimos con María Miranda y en la actualidad la segunda legislatura de Manu Reyes. Cuando miras ese abanico de jefes supremos que hemos tenido, te das cuenta que como funcionarios de policía seguimos haciendo nuestro trabajo día a día, siguiendo la línea del ordenamiento jurídico que nos marca, independientemente de quién nos gobierne. Y por lo tanto, ahí os felicito a todos y a todas, ¿vale?, por seguir ese camino recto y no deslumbrarnos y equivocarnos en el camino.
0: També va intervenir el tinent d'alcaldia de Seguretat, David Soler.
3: I una de les prioritats que teníem quan vam entrar en el govern municipal era la seguretat. I volíem millorar la seguretat al nostre municipi. I per tant, doncs, durant aquests últims 4 anys el que hem fet és incrementar recursos, incrementar agents de policia, millorar la coordinació amb els diferents cossos de seguretat que operem en el territori i, sobretot, creure'ns que Castelldefels podia ser una ciutat molt més segura. I avui ho hem vist. Les dades parlen per si soles i quan tinc que fer un balanç d'aquests 4 anys de legislatura en el que

0: doncs gràcies a la confiança de l'alcalde, he sigut el responsable polític de governació, doncs crec que hem fet entre tots i sobretot tots vosaltres una feina enorme a la nostra ciutat.
1: L'acte el va tancar l'alcalde Manuel Reyes amb un reconeixement als agents que conformen la policia local.
2: Es reconocimiento a los protagonistas de hoy que celebran su patrón, pero que su patrón, que se celebra un día determinado, no quiere decir que el reconocimiento no esté en los 365 días del año, que es lo que toca, que es reconocer la función que hace la policía de Castelldefels, garantizando la seguridad 4 años de manera progresiva y paulatina, mejorando el resultado hasta unos niveles que a veces nos dice el jefe de policía que, oye, Manu, es que va a ser muy difícil el año que viene batir y mejorar este resultado. Pero no nos cruzamos de brazos y seguimos invirtiendo, poniendo más recursos, más efectivos, más tecnología y mejorando los datos.
1: Ara parlem de salut. Aquest vespre està programat un acte en el marc de la celebració del Dia Mundial de l'Alzheimer, un taller d'estimulació cognitiva. Són sessions dedicades a la cura del cos i de la ment en relació amb aquesta malaltia i tenen lloc a la biblioteca. Mercè Rull és la presidenta de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer al Baix Llobregat.
3: Ja el dia 5 d'octubre tenim una xerrada de conducta i emoció en la persona amb Alzheimer. Què passa i com abordar-lo? A les 5:15 a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Llavors, fem altres activitats a diferents poblacions i recordar que aquí a Castelldefels tenim 2 tallers a Masia Can Roca i Frederic Montpou que tenen una duració des de setembre al mes de juny, durant tot l'any, per activar tota aquella estimulació cognitiva i treballar perquè la malaltia vagi al més a poc possible.
1: L'Hospital de Viladecans, el nostre centre de referència, ha superat les 150 cirurgies robòtiques des de la posada en marxa d'aquest programa fa un any i mig. Les intervencions robòtiques s'han fet a les especialitats de ginecologia, urologia i cirurgia general i digestiva, amb tècniques mínimament invasives que permeten una més gran precisió quirúrgica i una recuperació més ràpida dels pacients. El doctor Víctor Tames, uròleg, explica que el seu equip n'ha fet unes 50.
4: Sí, la veritat és que vam començar, com dèieu, fa un any. En el nostre cas, des d'urologia, n'hem fet al voltant de 50 a dia d'avui. I sí, això requereix una corba d'aprenentatge de tot un equip i, per sort, per bon treball, estem avançant bé, sí.
1: L'ús de la robòtica en les intervencions quirúrgiques permet fer incisions més petites, reduir el dolor i el sagnat en molts procediments i afavorir una recuperació més ràpida dels pacients amb estades hospitalàries més curtes.
4: No hi ha cap tall gran, no hi ha una manipulació de la paret abdominal com es fa la cirurgia oberta i això el que implica és que el pacient pugui anar cap a casa abans. Vale, de fet, la cirurgia que més freqüentment fem nosaltres, que és la prostatectomia radical, si tot va bé, que és el més freqüent, l'endemà ja poden marxar. Això és el que més aporta. Oncològicament, la cirurgia oberta podria ser el mateix, vale? però en aquest cas sí, és la principal avantatge, sí.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Així travessem l'equador de l'informatiu d'aquest dilluns 5 d'octubre. Hem començat amb l'última hora de l'alerta per pluges. Ara encara som en un nivell de perill de 5 sobre 6. Hem fet també la crònica dels aiguats del cap de setmana. A la segona part de l'informatiu d'avui farem un cop d'ull al programa de les 37es Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació que comencen avui. Seran 2 setmanes d'activitats que es desenvoluparan sota el lema La solidaritat, la globalització necessària. Avui es posen en marxa a Castelldefels les 36è Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació, una programació d'activitats que durant les pròximes setmanes posa el focus en la cultura de pau, solidaritat i els drets humans. Les jornades inclouen xerrades, activitats culturals i propostes de sensibilització amb la participació d'entitats i ciutadania. Anna López ha entrevistat al respecte al regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador.
6: Comencen les jornades de pau i solidaritat, aquestes sí que són organitzades per l'Ajuntament. Quin és el lema enguany i quines activitats ressaltaria, senyor Amador?
7: Doncs sí, avui comencen ja portem 37 anys de jornades de pau i solidaritat. O sigui, sembla que no, però quasi 40 anys són moltíssims. Una ciutat doncs, amb un esperit doncs, molt solidari. Bueno, doncs, comencem perquè sí, comencem aquesta tarda amb dues activistes. Com sabeu, ja comencen avui del 5 al 18 d'octubre. L'eslògan doncs, és la solidaritat, la globalització necessària. No? Aquestes jornades doncs, del 5 al 18 tindran una programació molt diversa. Tindrem el festival, sobretot el Festival d'Estel aquest diumenge per la Pau, cinema, contes, poesia, música, dansa, una jornada de famílies, teatre, el teatre. Doncs, tenim un munt d'activitats per tots els públics i on participen, com ja he comentat, entitats de pau i solidaritat, entitats ja molt arraigades aquí, arrelades al municipi, amb un esperit molt amb vocació d'ajudar i de cooperar amb tots els projectes que tenen, que són moltíssim arreu del món.
6: Doncs un altre festival que arriba de nou a Castelldefels és el Festival Estels per la Pau.
7: Bueno, l'any passat, de fet, va ploure, però va mantenir el dia i es va fer, no? Al final amb molt d'èxit, no? Aquí nosaltres, quan programem aquest dia, reservem dos dies, dos diumenges. El proper diumenge, l'11 d'octubre, i ja queda reservat el 25 d'octubre. I quan contractem els serveis, quan parlem amb els voluntaris, voluntàries, doncs ja diem que s'han de reservar aquests dos dies, no? I esperem que no plogui, no sé, ja veurem que no, no? En tot cas, l'organitza l'Ajuntament amb el suport i amb la feina i l'acompanyament, recolzament del Consell de Pau i Solidaritat. O sigui, aquest any és propi nostre. Ho fem tot nosaltres, entre les entitats, personal de les entitats i personal de l'Ajuntament, perquè és nostre i hi haurà doncs, moltes coses també per part de les entitats del Consell que faran tallers i ho faran molt bé també. No? Es podran construir i fer volar el propi estel, tallers, contes, dansa, música.
6: A un festival que es fa habitualment a la plaça de les Palmeres.
7: Exacte.
6: Continua ja la seva ubicació?
7: Sempre. No, sempre serà... Bueno, sempre, de veritat. Perquè també agafem i demanem permís a AENA per fer servir tot l'espai aeri, una mica, i la platja, perquè ja la platja també doncs, es pot fer i volar millor.
6: Moltes gràcies, Ramon Amador, regidor de Pau i Solidaritat i Educació.
7: Moltes gràcies.
1: El concurs Reimagina't, impulsat per l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació amb la participació de l'Ajuntament, arriba a la 18a edició. És una iniciativa que convida joves d'entre 12 i 18 anys a crear vídeos lliures d'estereotips sexistes. Anna López ha entrevistat la tècnica d'igualtat que coordina el concurs, Anna Dolors Rodríguez.
6: Tornem a parlar del Reimagina't, que tantes alegries ha proporcionat alumnat de Castelldefels.
8: Doncs sí, tornant a fer difusió perquè reforcem una mica que hi ha termini. Vull dir que vam començar abans de l'estiu a començar aquesta difusió per avisar els joves d'aquí de Castelldefels que estiguessin interessats a participar, doncs que poguessin anar preparant, i tenen termini fins al 30 d'octubre, vull dir que hi ha temps. I a més, aquests dies de pluja doncs anima a seure una mica, a pensar i a animar-se a participar.
6: Recordem en què consisteix el concurs Reimagina't.
8: Doncs el concurs Imagina't consisteix en participar, primer t'has d'inscriure, després tens un... Vull dir que la gent no s'espanti, tu t'inscrius abans del 30 d'octubre i poden participar joves dels municipis que formen part de l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, com és el cas de Castelldefels, que l'Ajuntament de Castelldefels en forma part. Un cop t'has inscrit, tens termini fins a mitjans de setembre, de febrer, doncs per fer aquest vídeo. Es tracta de fer un vídeo en un minut sobre la temàtica que cada any canvia, que es proposa des de l'organització del concurs. Enguany la temàtica són les masculinitats.
6: Les noves masculinitats.
8: Correcte. És una proposta que crec que és molt interessant perquè sovint parlem a la gent més madura, diguem-ho així, de com les masculinitats doncs, construeixen i a vegades han participat doncs, de les desigualtats i les discriminacions de gènere que també afecten a homes i dones de manera diferent però que també afecten. Llavors, tirem aquesta mà als més joves per tal que ens ajudin a pensar aquestes masculinitats que poden ser aliades i que poden ajudar a construir doncs, societats més lliures i més justes per tots i totes.
6: Recordem que és un format específic i que la gràcia d'aquest concurs és que s'ha de fer un vídeo molt curt, molt curt.
8: Exacte, és l'especificitat i la dificultat que ja us ho he explicat moltes vegades que a mi em deixa, diguéssim, al·lucinada perquè és que en un minut han de poder explicar doncs, una història, donar un tip sobre un tema tan complex com són les masculinitats. Però ja us dic que els joves de Castelldefels estan suficientment preparats i preparades per fer-ho, perquè per això en les últimes edicions doncs, Castelldefels ha recollit premis en diferents temàtiques com han sigut doncs, les migracions o la diversitat sexual.
6: I, com dèiem, hem aconseguit premis aquí alumnat de diferents instituts de Castelldefels en darreres edicions.
8: Doncs sí, perquè tenim uns joves i bueno, sabeu que a Castelldefels hi ha una llarga trajectòria, diguéssim, en els concursos que en diferents formats i modalitats al llarg de l'última dècada, m'atreviria a dir, doncs hem donat espai als joves perquè poguessin explicar-nos des d'un format més audiovisual quines són les seves idees, les seves propostes, les seves reflexions entorn al gènere i a les desigualtats i les discriminacions que hi ha, però també de la diversitat de gènere. A partir d'aquí podem dir que tenim uns joves molt creatius a la ciutat i ho dic amb constància perquè així que han recollit premis en les últimes edicions i, per tant, animem a que continuïn aquesta ratxa de premis i que tornin a donar alegries doncs, a la ciutat.
6: Anna Lo Rodríguez, tècnica de Polítiques d'Igualtat, moltíssimes gràcies per recordar-nos els objectius i les informacions referents a aquesta nova edició del concurs de vídeos lliures de sexisme adreçat a l'estudiantat Reimagina't. Que vagi molt bé. Gràcies.
8: Esperem que sí.
6: Bon dia.
1: Actuació històrica dels castellers de Castelldefels al concurs de Tarragona, encarregat el 3 de 8. 32 anys després de la seva última participació al concurs, han aprofitat l'ocasió per la Porta Gran, encarregat la seva millor construcció, un castell de 8 pisos, que ha convertit la jornada en un moment històric per a la colla de Castelldefels. Aquest és el moment per a la història, en la narració que feia en directe la xarxa televisió.
9: Ja tenim el tronc, ja tenim les quintes situades, pugen dosos. A punt d'entrar ja en la seva posició i seguidet va l'acotxador. I ara arrenca l'enxaneta, entrada de dosos. Atenció, castellers de Castelldefels, que és importantíssim aquest castell per al seu historial. Arriba ja l'acotxador, de moment està molt bé. Queden les darreres passes d'aquest acotxador, llença un peu, situa l'altre, només queda l'enxaneta, el faran. Els castellers de Castelldefels l'estrenen, el primer de la seva història, ja el tenen, el carreguen, 3 de 8 a la Tàrraco Arena, sí! 3 de 8 dels castellers de Castelldefels, castell carregat, ara comença a tremolar i es trenca. 3 de 8 carregat.
1: Carregaven els castellers aquest 3 de 8. El vídeo es pot veure complet al perfil dels grocs a les xarxes socials. A Instagram, per exemple, és aquest, els grocs. Jan Molero, president de la colla, valora amb aquestes paraules que sentirem la participació al concurs.
10: Sí, bé, malgrat la pluja, doncs vam poder fer una gran actuació i vam poder... Després de descarregar el 4-8 i la torre de 7 per moltes vegades més d'aquesta temporada, doncs carregar per primer cop a la història el 3-8. Amb l'espineta de nou haver-lo pogut descarregar, però sí, satisfets perquè hem tornat a fer una passa més en la nostra història i hem tornat a fer la millor dia de la nostra història que portem ja en un any, em sembla, que 3 o 4 diades consecutives, millors diades consecutives.
1: Més de 400 persones van atendre la crida dels castellers i els van acompanyar al concurs de Tarragona. Els castellers de Castelldefels han acabat en 24a posició al concurs de castells, entre les 42 colles participants. Han completat el 2 de 7 i el 4 de 8 i han carregat, ho sentíem, el 3 de 8. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels és avui tancada. Avui, demà i demà passat, dies 5, 6 i 7. Míriam Huguet n'és la directora.
11: Excepcionalment, dilluns, dimarts i dimecres, 5, 6 i 7, per unes obres de millora que fan impossible que puguem obrir les portes amb normalitat. Després, en principi, si tot va bé, el 8 i el 9, la idea és que es pugui obrir a la tarda, que hi haurà menys incidència i sí que ens permetrà poder obrir unes quantes hores a la tarda per poder, pues, que es puguin fer alguns serveis. Sí, sí, esperem que sigui només res aquesta setmana i per ja poder estar molt bé l'altra setmana, però sí que volem que tothom ho sàpiga, que ens sap molt les molèsties que puguem ocasionar, però que és molt important poder tancar per poder-les realitzar correctament. Les obres que farem serà la instal·lació d'una doble porta a l'entrada de la biblioteca, així com també la instal·lació de més endolls, i ja que normalment no podem tancar, també millorarem el tema de les llums de la biblioteca. Coses pendents importants.
1: Tancarem amb els esports, tot i que la majoria de partits que havien de disputar els equips locals aquest diumenge es van haver de suspendre o ajornar a causa de l'alerta per les pluges. Ens ho explica Cristian Cano.
12: Ha sigut una jornada, un cap de setmana accidentat. Crec que aquest seria el titular principal, un cap de setmana accidentat, ja que pràcticament tots els partits s'han suspès degut a les incidències climatològiques que hem tingut aquests últims dies. Ha sigut un cap de setmana on principalment les pluges han sigut les protagonistes, i pel que fa a partits també hem tingut poca activitat, ja que pràcticament traient 5 partits, 2 d'hoquei herba, 2 de rugbi i un de futbol que es va jugar ahir a la tarda-nit, la resta s'han suspès. Perquè la gent es faci una idea, tots els partits que tenien lloc des de dissabte a les 5 de la tarda fins pràcticament diumenge a les 6-7 de la tarda no s'han pogut jugar. Pel que fa a resultats, cal destacar 3 victòries i 2 derrotes. Això sí, les victòries són les del Castelldefels Hockey Club, que ha sigut el gran protagonista dels equips locals amb un ple, en aquest cas dels dos sèniors. El femení va guanyar 0-2 a Bilbao, a la Jolaseta, mentre el masculí 2-5 al camp de línia 22. El Cruc va estrenar la temporada amb una victòria de molt mèrit, per 5-32 al camp del seu, que aquesta tarda parlarem amb l'Arnau Fernández, que és el seu capità, perquè ens explica una mica com va anar el partit, perquè diguem-ne que els jugadors van tenir que anar al barro, ¿vale?, per dir-ho d'alguna manera, i després l'últim partit va ser el d'ahir a la tarda-nit, a 7:45, que sí que el clima ens va permetre gaudir d'un partit entre Sol Naciente i Can Roca, que va acabar amb derrota de l'equip local per 2-1. I per cert, malauradament, segurament la pitjor notícia, a part d'aquesta suspensió del partit, però sense cap mena de dubtes, la pitjor notícia ha sigut que s'ha tancat la secció femenina del CSR Castelldefels, del Centre Cultural Recreatiu de Castelldefels, de Futbol Sala. L'equip passava per moments complicats aquests últims mesos i finalment des del club han pres la decisió de tancar la secció femenina.
1: I així arribem al final de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dilluns, 5 d'octubre. L'últim minut és per al resum. El Baix Llobregat continua encara afectat per l'avís per pluges torrencials. Ho estarà encara mitja hora més. L'avís està relacionat amb precipitacions molt intenses previstes fins a les 2. Segons el Meteocat, tindrem una tarda de dilluns amb inestabilitat acusada, sobretot a la meitat est. Els ruixats i xàfecs poden descarregar amb intensitat torrencial. Les pluges intenses del cap de setmana han deixat a Castelldefels 65,4 litres per metre quadrat sense que s'hagin hagut de lamentar incidències greus. Comencen les 36è jornades de Pau i Solidaritat, una programació d'activitats sota el lema La solidaritat, la globalització necessària. Actuació històrica dels castellers de Castelldefels al concurs de Tarragona. 32 anys després de la seva última participació al concurs, han aprofitat l'ocasió per carregar el seu millor castell fins al moment, el 3 de 8. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: a fons.
1: Avui parlem de cooperació, de solidaritat i també de la realitat que es viu a milers de quilòmetres de Castelldefels, a la República Democràtica del Congo, concretament. Solidaritat Castelldefels Casando treballa des de fa molts anys per donar suport a projectes de desenvolupament i millorar les condicions de vida de comunitats en aquella contrada, al centre de l'Àfrica. Per conèixer millor la tasca de l'entitat, els seus projectes, els reptes que afronta sobre el terreny, conversem amb Carme Altaiós, la directora de Solidaritat Castelldefels Casando. Bon dia, Carme, benvinguda.
2: Bon dia, Xavier, bon dia.
1: Solidaritat Castelldefels Casando és un projecte, una entitat amb molta història. De fet, en el nom ja hi du la cosa, diguem. Casando és una població, explica'ns, del centre de l'Àfrica.
2: Casando és una població del centre de l'est de la República Democràtica del Congo i és el poble on jo vaig anar de voluntari a l'inici i que dona l'origen a l'associació.
1: En un primer moment, quin és el projecte que va desfermar tot això, amb la creació fins i tot de l'entitat?
2: Doncs va ser que jo vaig marxar com a voluntària vaig amb les monges de la Companyia de Maria i aquí a Castelldefels teníem un grup a la parròquia de Castelldefels que em van donar suport en aquesta aventura, podem dir, inicial, perquè en aquella època estem parlant, jo me'n vaig anar l'any 86, mitjans de comunicació i xarxes socials, CAPS. Aleshores va ser el grup que va intentar donar-me suport en aquesta aventura i a partir d'aquí doncs va néixer l'associació amb aquestes voluntàries que des d'aquí doncs, anaven a donar-me suport a les activitats que feia allà. Jo vaig marxar en una comunitat rural on hi havia la idea, jo era enginyer de tècnica agrícola, soc enginyer de tècnica agrícola, i la idea era donar suport als projectes de desenvolupament agrícola, agropecuari.
1: Quines característiques presenta aquella zona en concret i la població de Casando?
2: Estem parlant de l'est, tocant, és una zona frontera amb Ruanda i Uganda, zona de muntanya, un clima, com ni diuen la Suïssa de l'Àfrica, no? Amb una alçada d'uns 1.600 metres, per tant es conreu el cafè, hi havia un bon conreu de cafè aràbica i diferents conreus com el blat de moro, el plàtan, la mongeta, i una població doncs inicialment dedicada exclusivament a l'agricultura, però amb l'explotació de la tecnologia i la troballa de minerals, doncs avui en dia una població molt sotmesa a l'explotació d'aquests minerals. Des de l'època de la colònia, perquè el Congo havia sigut Congo, colònia de Bèlgica, des de l'època ja havia una riquesa en aquest país a nivell econòmic, sobretot vinculada a l'extracció de l'or. Inicialment, abans de la colonització, el cauch que va permetre la revolució automobilística. Vull dir que ha sigut un país que sempre ha tingut riquesa i la gent ha viscut d'una manera molt senzilla, autosubsistència i amb l'extracció d'aquestes riqueses per part de les potències estrangeres, no pel propi país.
1: L'extractivisme, en aquest cas, és tan virulent com ho és en altres zones?
2: Jo crec que és el país on és més virulent donada la situació d'extrema pobresa i de conflicte que es viu des de fa molts anys. Pensem que en aquesta zona estem nosaltres darrere de la República Democràtica del Congo. Des de fa més de 30 anys hi ha una guerra, un conflicte pel control d'aquests recursos minerals. Tenim el país del costat, Ruanda, i Uganda, però principalment Ruanda, que és un país molt petit, i que considera que aquest territori, perquè sabeu que a l'època de la colonització es va fer un repartiment del territori africà amb Esquadra i Cartabó, per tant, hi ha comunitats que pertanyen actualment a diferents països, però que ells consideren que aquest territori és seu. Per tant, l'extracció d'aquesta riquesa mineral sempre s'ha fet d'una manera il·legal, sense tenir en compte la població civil, amb la invasió tant de capitals estrangers com de capitals dels països del costat i sense cap mena de control sobre ni beneficis, ni taxes, ni repercussió d'aquesta explotació en el benestar de les persones. Estem parlant d'un país on l'esperança de vida no arriba als 50 i pico anys, on la taxa d'analfabetisme és altíssima, on no hi ha carreteres, la zona on estem nosaltres, no hi ha aigua potable, no hi ha llum. Estem parlant d'una situació de subdesenvolupament extrem en un país on realment en el seu subsol, forat que trobes, pedra que trobes, bona, des de terres rares a diamants, cobalt, liti, de tot.
1: A fons. El primer projecte, el projecte original, ja em corregiré si m'equivoco, va tenir a veure amb un pou. És així?
2: Bueno, el primer projecte estava vinculat a les activitats que es feien amb la comunitat religiosa, amb les dones, i era un projecte d'agricultura. Llavors era un acompanyament a les dones i a diferents grups de pagesos per anar millorant la seva agricultura i la seva ramaderia. D'aquí se'n van derivar altres projectes, com va ser un pont, un dispensari, diferents activitats que anàvem fent amb associacions i amb gent que estava treballant localment, perquè penseu que Solidaritat Castelldefels-Cassanda és una entitat molt antiga, però que sempre hem tingut només personal voluntari. Mai hem tingut ningú que s'hagi dedicat doncs, a fer d'aquesta associació una associació com podia haver crescut si ens haguéssim dedicat professionalment a l'associació. Jo professionalment sí que m'hi dedico, però no en el marc de l'associació. Per tant, tots els projectes que s'han fet sempre han sigut amb el suport d'algunes entitats locals que ja hi treballaven i amb les entitats i associacions que nosaltres vam formar des del nostre primer inici. El primer projecte aquest que et comentava, Agrícola, sí. Doncs a partir d'aquí es va formar una associació d'agricultors, una associació de ramaders, que encara avui en dia, malgrat totes les dificultats, segueixen en peus.
1: Molts d'aquests enclaus, en aquest cas a Cassanda, pateixen, com deies, les circumstàncies polítiques, socials, del que es produeix o del que es dona a l'actualitat, no? Un territori prou violent.
2: Sí, el que et comentava, doncs, és un territori que està en guerra des de fa més de 30 anys i des de fa 2 anys l'entrada del moviment M23, que és un moviment armat amb el suport total de Ruanda, ha ocupat aquesta zona. O sigui, tenim una ocupació, com podem parlar de Palestina, doncs tenim una ocupació en regla d'aquest territori des de fa 2 anys, sense cap mena d'intervenció per part de la comunitat internacional. Hi va haver-hi un moment en el que pensem que hi ha una vinculació directa entre aquesta ocupació i l'extracció d'aquests minerals. Europa i tots nosaltres ens en beneficiem. La Unió Europea té contractes amb Ruanda, que és el país invasor de l'extracció d'aquests minerals. Per tant, hi ha una complicitat directa amb l'ocupació i aquesta situació de malviure de la gent amb l'explotació dels minerals. Pensem que la gent no coneix aquest conflicte, però després de la Segona Guerra Mundial, el conflicte del Congo és el conflicte amb més morts. Estem parlant de més de 6 milions de persones mortes en aquest territori. És com si parléssim quasi de 3/4 part de la població de Catalunya morta en un conflicte del que ningú parla. És un territori on hi ha més soldats desplaçats de Nacions Unides des de fa anys i que tenen una intervenció simbòlica. O sigui, la seva presència és... estem aquí perquè hem d'estar aquí, perquè ens ho diuen, però no intervenen per defensar la població. Per tant, també hi ha hagut també una complicitat de la comunitat internacional amb que aquesta situació de guerra i de conflicte sigui mantenint. Nosaltres treballem amb com us deia, amb les comunitats locals amb les que vam començar, seguim treballant i són elles les que doncs, fan front a aquestes situacions. No sé si parlarem tot seguit, però el projecte doncs, que tenim ara, que és una escola que està en marxa, està patint molt les conseqüències d'aquesta situació d'invasió per part de l'M23.
1: Esclar, perquè una escola no és només l'escola, no és només la lliçó del dia, sinó també doncs, proporcionar refugi a la canalla, en aquest cas.
2: De fet, aquest és el principal objectiu de la nostra escola. Quan el vam fer, penseu que tots els projectes que fa Cassanda són perquè hi ha una entitat local que demana això. Nosaltres els diem què és el que necessiteu i ells van dir tenim un problema realment, i l'educació és un problema en aquest país perquè els professors no estan pagats per l'Estat, per tant són les famílies les que han de fer front a les despeses d'escolarització. Despeses d'escolarització que són pagar amb un professor. Això que suposa que les famílies més vulnerables, penseu que en una zona de conflicte hi ha molts nens que han perdut les seves famílies i que, per tant, han de ser acollits per altres famílies o properes o família més o menys llunyana, doncs aquestes persones no volen fer front a aquestes despeses escolars. Estem parlant que potser són $50 en tot l'any, però com treu una dona que té 6 fills seus propis i que l'únic que té per treure aquests $50 és anar a conreu al seu camp? És impossible que pugui treure aquestes despeses per cobrir-les amb tots els seus fills, no? Aleshores, el projecte aquest va sorgir per això, per la necessitat de tenir un lloc on els nens poguessin anar, aquells que no podien pagar als seus pares aquesta cotització. Però va molt més enllà, perquè la nostra sorpresa va ser quan inicialment vam començar a fer l'escola primària, diguem-ne, i tot seguit, acabant l'escola primària, que té unes 5 classes, ens va venir una petició molt important, no? Ens van dir, ara volem fer una escola maternal. I nosaltres vam dir, ostres, una escola maternal? Diu, sí, diu, perquè no sabeu les mares la sensació de tranquil·litat que tenen quan han pogut deixar els seus fills a l'escola primària aquí i elles anar-se'n al camp tranquil·lament, sabent que els nens i nenes estan en un lloc protegits. Diu, el fet d'anar-se'n al camp amb la criatura més petita, posada a l'esquena, a sobre del sac que porta, de la llenya i tal, i anar-se-la a conreuar, tenir-lo que deixar al camp mentre ella està conreuant, això, si elles poguessin deixar la criatura aquí, és que no és el que els eduquis, el que els ensenyis, és saber que aquelles criatures tenen un moment i un espai en el que, a més, poden ser criatures. O sigui, el fet de dir, estic a l'escola, ja no és pel que aprenc, és perquè en aquell moment sóc jo, sóc una criatura que puc jugar, que puc parlar amb els altres companys. Quan surto d'allà, doncs me n'hauré d'anar a buscar la llenya, me n'hauré d'anar a buscar l'aigua, me n'hauré d'ajudar ma mare a preparar el dinar, hauré de carregar el meu germà. No sóc nen i nena, no? Aleshores, l'escola és un espai de protecció, d'educació, de creixement d'aquestes persones, de dir, malgrat estem visquent, perquè són generacions de nens i nenes que han viscut tota la seva vida en guerra i en conflicte, tenim un espai on en uns moments del dia ens sentim nens i nenes. Uh-huh. I això és una gran satisfacció per nosaltres.
1: I aquest és el projecte que a hores d'ara esteu desenvolupant.
2: Sí, des de fa ja, mira, des de l'any 2010 vam començar amb aquest projecte. Vam un agermanament amb l'escola Petit Montfeliç Sabastida d'aquí de Castelldefels, amb la que hem seguit, també vam tenir el suport de l'Ajuntament de Castelldefels per la construcció sobretot de l'escola. Avui en dia l'escola són 5 aules de primària, 6 aules de primària, un despatx i les 3 aules de maternal, i dona cabuda entre 300 i 350 nens i nenes cada any. Aleshores, primer va ser la construcció, després es va construir les aules, després es van construir les latrines, es va instal·lar panells solars, perquè penseu que allà tenia un lloc on tenia una llum. Amb aquesta entitat també havíem fet un projecte previ d'un dispensari que també es manté, també s'havia construït també amb recursos també per part de l'Ajuntament i del Fons Català. I aquestes dues instal·lacions tenen ara energia solar. I després de les construccions i de les instal·lacions, del mobiliari i tot això, doncs es tracta d'anar mantenint l'escola. I el que fem aquests darrers 5 anys és, amb totes les activitats que fem i les persones que de bona voluntat volen col·laborar, doncs mantenir, no podem dir un sou, perquè estem intentant donar els $75 al mes als professors i professores que mantenen l'escola.
1: A fons. La mirada internacional a aquestes comunitats africanes moltes vegades sorgeix del desconeixement, però en alguns moments veure, per exemple, el patrocini de grans esdeveniments esportius per part de RD Congo, quan veus aquests displays de poder o de promoció turística, en aquest cas, què en penseu?
2: Ja, pensem que el Congo és un país molt gran. La realitat d'aquest país és molt particular. Pensem que va patir primer colonització belga, després una dictadura molt sagnant del senyor Mobutu Sese Seko, que durant 40 anys va ser doncs, una de les grans fortunes del món, i després, teòricament, entra en un procés de democràcia, amb uns presidents que s'han anat, i no oblidem primer la mort del president Lumumba, que va ser l'única persona que havia lluitat per una independència real del Congo. El Congo mai ha sigut independent realment. El Congo sempre ha tingut dependència de totes les grans potències i de les economies mundials. Què ha fet això? Que la mateixa cultura que es va instaurar en el moment de la colonització, que és jo vinc, aprofito, quan estic al poder, trec el màxim que puc i després espavileu-vos vosaltres, aquest és el tipus de govern que s'ha instaurat en els diferents governs que ha tingut aquest país. Per tant, la gent que arriba al poder, els presidents successius que hem tingut, des de Kabila, pare, Kabila, fill, i actualment el president Tshisekedi, la gent que segueix una mica aquestes històries, doncs són gent que estan molt condicionades per aquesta realitat d'un país que tota la vida ha estat explotat i que segueix amb aquesta situació d'explotació. Per tant, els interessos amb el govern i les diferents empreses fa que la realitat del país i el govern que se'n fa d'aquestes riqueses sigui totalment descontrolada, no? Per tant, un país que té molta riquesa i que els seus governants no la gestionen ni la utilitzen pel que l'haurien d'utilitzar. Parlaríem de corrupció? Corrupció a tots llocs, però anem una mica més enllà de la corrupció. Anem a interessos molt alts nivells que ens han portat a que, bueno, avui en dia sembla que a l'est de la República Democràtica del Congo, el país que ja et dic, el senyor que decideix doncs, patrocinar amb un equip esportiu dient vingui a fer turisme a la República Democràtica del Congo, quan no diu que el seu país està en guerra des de fa més de 30 anys i no se'n preocupa de que està perdent a l'est, on té riquesa, on té gent, deixa els seus soldats sense suport, els seus soldats fugen. Per tant, entre els invasors i la gent que pateix les conseqüències és la gent que està allà. Per altra banda, tu estàs fent publicitat de que tens un país on pots anar a fer turisme a la capital Kinshasa, a més de 6.000 quilòmetres de distància d'on està succeint la guerra, i per tant, aquest país que tu tens a l'est és com si no fos. Vull dir, tenim dues realitats, la gent de Kinshasa, que és la capital, i d'altres províncies de l'oest. Per ells, a l'est del Congo, és com si ja... Et diré una cosa, com si ja estigués annexionat a Ruanda i Uganda. Hi ha un problema de trasfons que n'hi diuen la balcanització de del Congo, no? Aquesta zona és on l'ocupació ruandesa està permanent des de l'any 94, quan no va haver-hi el genocidi ruandès, que són tota aquesta gent que van entrar en aquell moment l'any 94 i es van quedar en aquesta zona i que segueixen allà i que, segons el senyor Kagame, el president de Ruanda, ell ocupa aquesta zona perquè Congo està donant refugi als que van atacar els tutsis. Això imagineu-vos que són ja generacions que ja han passat, estem parlant des de l'any 94, excuses totalment, són les que mantenen aquesta situació d'explotació. Incomprensible quan sents aquestes altres coses que dius, jo personalment i tota la gent del meu entorn, vam quedar sorpresos, vam dir, escolta, Carme, i em deien, Carme, ho hem sentit bé, eh? Ho hem sentit bé?
1: Sí.
2: Saps?
1: Sí.
2: Vull dir, aquestes incongruències que no es poden entendre ni explicar amb una mica de senderi.
1: És un indret del món on el moviment, deies, el moviment de grans masses de persones és també un problema seriós, no? L'ACNUR hi treballa, no sé quin és el paper que penseu que està fent.
2: Jo et diria que quan entrem a parlar d'organismes internacionals, la nostra opinió personalment i com a membre de Solidaritat que és el de Fels Casando és molt crítica perquè ho hem viscut en primera persona, no? Des de l'època del genocidi de Ruanda, jo en l'any 94 estaven allà, malauradament hi vaig viure una experiència complicada, i després successivament hem anat veient totes les intervencions que han tingut aquestes grans organitzacions i malauradament no són en favor de la població. Sí que és cert que avui en dia hi ha molt desplaçament de població, com hi ha hagut sempre, tota la gent que fuig de les zones, pensem que aquesta zona est i la zona de l'est-nord, frontera també amb Uganda, hi ha molta gent que s'està desplaçant i teòricament els organismes internacionals estan donant suport a aquesta població. Però jo et puc dir que a la zona on nosaltres estem no hi ha presència des de fa molts anys.
1: Eloquent, molt eloquent. Avui estem parlant en profunditat amb Carme Altalló, directora de Solidaritat Castelldefels Casando. M'agradaria parlar de cooperació, és a dir, aquí a Castelldefels els ajuts es canalitzen, les aportacions que fa l'Ajuntament es canalitzen a través del fons. Explica'ns com funciona tot plegat.
2: Mira, malauradament, l'Ajuntament de Castelldefels avui en dia ja no té aquestes... Va haver uns anys en els que sí que vam tenir suport de l'Ajuntament per projecte i vam aconseguir una part per l'escola. Va haver anys que també vam fer projectes de sensibilització cap a la població aquí a Castelldefels per donar a conèixer la situació del Congo i la situació d'explotació i tot aquest tipus de vulneració de drets que es produeixen, però ja fa uns anys, com bé has dit, les ajudes es canalitzen a través del Fons Català de Cooperació. Això què vol dir? Que el Fons Català de Cooperació rep una sèrie de projectes de diferents municipis membres del Fons Català i aleshores els recursos de la resta de municipis van a donar suport aquests projectes que són seleccionats. Nosaltres actualment no hem presentat cap projecte al fons. De fet, ho vam estar parlant amb la tècnica de l'Ajuntament de Castelldefels fa un parell d'anys, però pensa que per el que et deia, la situació de conflicte a l'est del Congo és complicada. I per tant, ni les administracions, ni locals, ni estatals, ni fins i tot internacionals a vegades accepten projectes a la República Democràtica del Congo. Per tant, en aquest cas, tot el que nosaltres fem a nivell de gestió o cooperació, diguem-ne, dels recursos que puguin venir, tot és a nivell de voluntariat, no a través de la gestió de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: Uh-huh. Això sí, amb el suport de comunitat religiosa, deies?
2: Inicialment era una comunitat religiosa, ara no, és una associació que es diu CEIPA, que està formada per un conjunt de dones, principalment la mama Isabel, que és una dona doncs, que jo vaig conèixer en l'any 86 amb molt de carisma, i és aquesta associació local la que s'encarrega de fer-ho tot. Ella presenta els projectes, ella gestiona, i durant aquests doncs, quasi 30 anys que portem d'acompanyament amb ells, doncs, s'han consolidat com una associació a nivell local, molt senzill, però que ens dona les garanties de que tots els recursos i tot el que enviem s'executa. Doncs, nosaltres no hi hem anat, l'última vegada que vam estar allà, per temes de seguretat, va ser l'any 2017. Uh-huh. Per tant, tot el que s'ha fet des d'aleshores i abans igualment és gestionat per les mateixes organitzacions locals.
1: Uh-huh. És el que penses que és una posició, una solució idònia, diríem, en aquests moments per a la cooperació internacional?
2: De fet, jo crec que idònia tant si hi ha conflicte com si no hi ha conflicte. O sigui, és la gent local la que ha de fer les coses, és la gent local la que ha de sol·licitar els recursos. Jo crec que des de l'exterior l'únic que hem de fer és donar resposta. I donar resposta perquè realment els governs, entraríem aquí el debat de si la cooperació internacional és necessària o no és necessària. No? La cooperació internacional és necessària des del punt de vista en què tu has explotat uns recursos i no dones més mitjans perquè aquesta gent d'allà pugui viure en el seu país dignament. Vale? Llavors entraríem en tot el debat de la immigració, per què la gent abandona els seus països. Si jo et dic doncs, com viu actualment la gent és de República Democràtica del Congo, qualsevol voldria sortir d'allà. No? Per tant, l'ajuda al desenvolupament cap allà ha de ser sempre gestionada per ells mateixos, ells han de saber què és el que volen, com ho volen i de quina manera ho volen executar. No? Nosaltres podem ajudar, fiscalitzar, si tu vols, fins al punt, i també amb certs ulls de fiscalització, perquè hem de conèixer les realitats. Això també és un altre dels problemes amb la cooperació internacional a Àfrica. Et trobes amb una administració d'aquí molt burocratitzada, que quan et demana la factura de la benzina, doncs, bueno, pensa que aquest senyor va buscar la benzina amb un senyor que l'ha portat d'un poble de 200 quilòmetres i no té un rebut per donar-te, i per tant no et puc justificar la benzina. T'estic posant exemples d'unes realitats que, quan parlem de cooperació, hem de també ubicar-nos en quins mons i en quines realitats estem.
1: Mm-hmm. Breument, Carme, amb la teva experiència, coneixes altres punts del planeta on calen recursos, on tu mateixa hi has col·laborat? Un dels casos és Centroamèrica, en algun punt de Centroamèrica, oi?
2: Sí. Bueno, jo per tema professional he estat a diferents llocs i he treballat per Llatinoamèrica, he treballat al Carib, a diferents llocs. I, evidentment, falta de recursos n'hi ha molts llocs. Jo diria que les realitats de Centroamèrica, per exemple, també són la zona d'Haití, també el Carib, són països, les zones de conflicte, Colòmbia, on tenim un conflicte que, bueno, que després de tota la situació actual i de les noves eleccions, la cosa sembla que es complica. Vull dir, tenim molts territoris al món on la situació està complicada i conflictes, i altres conflictes que tenim aquí a prop nostre, no? Però si nosaltres seguim insistint en la República Democràtica del Congo és perquè creiem que és el conflicte oblidat.
1: A fons. El 0,3, com ha quedat tota aquella lluita? Continua sent necessari? Se suposa que sí.
2: Molt, molt necessària. De fet, és una de les reivindicacions que aquí, en l'Ajuntament de Castelldefels, hem fet diverses vegades. Sí. Aquesta ajuda és necessària perquè, com et dic, si no la donem d'una manera, l'hem de donar d'una altra. No? Per tant, la nostra tasca també aquí, per això et deia, una cosa és el que fem allà i una altra és la que fem aquí. O sigui, nosaltres també tenim com a solidaritat de Castelldefels Casando activitats de sensibilització per donar a conèixer a la gent la situació que es viu allà i la necessitat que hi ha de canalitzar informació, sobretot, perquè la gent, el problema és que a vegades tenim massa informació que ens fa estar desinformats, no? Aleshores, per tant, a la gent a vegades quan parlem de cooperació diuen, ui, què, que els hem d'enviar diners en allà i tal i qual, que ells facin tal... Saps? Aleshores, hem de fer molta tasca de sensibilització, molta educació a la ciutadania per saber que una part dels nostres recursos han de ser destinats a que gent que està patint les conseqüències de la nostra vida, pensem que l'explotació d'aquests minerals va tota als nostres telèfons mòbils, que nosaltres no podríem viure així, ni podríem estar connectats, ni podríem estar parlant ara, si no fos perquè l'explotació d'aquests minerals es fa com es fa. I que el nostre mòbil ens costi 200, 600 o 800 euros, això no repercuteix en aquesta gent que està a les mines i en les criatures que hi entren per treure-la, no? Que això seria tot un altre debat, que si vols un altre dia parlarem de la tecnologia i l'explotació dels minerals al Congo.
1: Anem-hi pensant, això sempre. Al fil de l'actualitat, queden pocs minuts, Carme, el dia 18, la setmana que ve que comencen les 17è jornades de Pau i Solidaritat. El dia 18 teníeu previst una festa infantil, és així?
2: Sí, el dia 18 tenim la festa solidària, que com et deies, a l'escola Petit Montfili Sabastida, amb la que estem agermanats amb l'escola Tumaini del Congo des de fa més de... jo dic des del 2011. I hi haurà activitats lúdiques i esportives. També participarem el dia 11 en la jornada dels Estels per la Pau, també posarem paradeta. I després tenim un pàdel solidari, que va ser un gran èxit l'any passat i que aquest any tornarem a repetir el dia 7 de novembre. El mes d'octubre, perquè Sando sempre és un mes amb molta activitat, penseu que tot el que recollim i que ens permet mantenir l'escola és gràcies a les activitats que fem i a la campanya de captació de socis i sòcies que estem fent des de fa uns anys.
1: Socis i sòcies i també voluntaris, aquelles persones que vulguin contactar, potser a través del correu electrònic?
2: Sí, a través de la web, a través del correu electrònic sccasando@sccasando.org. Sempre es necessiten mans, sempre hi ha activitats per fer. No som una organització típica que pugui organitzar viatges al Congo. Això, malauradament, que ens agradaria poder-hi anar, però sempre hi ha activitats a fer i col·laboracions.
1: Moltes gràcies, Carme. Avui ens hem acostat a Solidaritat Castelldefels Casando, una de les associacions, entitats més veteranes de cooperació, de solidaritat. T'agraïm molt la visita. Moltes gràcies. Bon dia.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Avui Casando, per tant, a fons.
0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. Un matí crític per la pluja, ara amb Granollers com a zona zero dels estralls. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Nou matí des alerts a tot el litoral i prelitoral centrals, des del Garraf i l'Alt Penedès fins a la Selva, però amb el focus molt posat en el Vallès Oriental, on directament s'ha arribat a dictar el confinament, Joan Bota.
4: Les inundacions han agafat per sorpresa molta gent a primera hora del matí perquè cap model preveia pluges d'aquesta magnitud, però avui, com ha admès el mateix govern, a partir d'ara l'episodi hauria d'anar a la baixa.
0: Connectem amb el Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
5: Bon dia. Aquí ara mateix reunit el comitè tècnic i després reunió del comitè assessor presidits pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquí tothom ha reconegut, Santi Segalà el primer, el cap de predicció del Meteocat, que aquest sistema convectiu mesoescalar els ha arribat de forma inesperada. No el tenien previst.
6: De manera explosiva, aquesta matinada, doncs, aquest sistema convectiu s'ha desenvolupat a la Mediterrània, entre les Illes Balears i Catalunya, i ràpidament han arribat els primers aiguats a tocar a terra a primera hora del matí.
0: De fet, ara mateix s'ha enviat un nou S-alert, en aquest cas a Santa Cristina d'Aro, a Castell d'Aro, a Platja d'Aro, a S'Agaró i a Sant Feliu de Guíxols, perquè hi ha risc d'increment del riu Daura i els barrancs propers. És a dir, que la situació continua sent molt complicada en segons quines zones del país. Els problemes més greus al matí, però, com dèiem, ha estat a Granollers i als municipis del seu entorn, amb conductors atrapats i amb baixos negats en Alfonso.
7: A Granollers no hi ha hagut danys personals, però sí molts desperfectes materials i s'ha hagut de fer rescats de conductors atrapats als seus vehicles. L'alcaldessa Alba Barnosell demana no moure's de casa.
8: evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis puguin actuar el més ràpidament possible.
0: En teoria, la situació hauria d'anar a millor. Preguntem-ho.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
0: Què ha de passar a partir d'ara?
10: Doncs, en principi, hauria d'anar millor. Queda aquesta zona del Baix Empordà, efectivament, on s'ha enviat aquest S-Alert. Per què? Doncs perquè és un terreny saturat, va ploure moltíssim ahir, i ara mateix hi ha, amb una certa tendència a estar estàtic, allà un aiguat notable. No cap cosa excepcional, però sí que el terreny és xop. És l'última zona que queda per menys inestabilitat aquesta tarda, o com a mínim la més tropicalitzada arran de costa, on els aiguats han caigut amb més força. El que pot caure aquesta tarda ha de ser irregular en terra ferma, punts de la Catalunya central i el nord-est, localment amb intensitat, però no amb la virulència de les últimes hores. Tot i així, amb la sorpresa d'aquest matí no esperada, convé continuar vigilant amb aquest mar tan calent que tenim.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
10: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Com acostuma a passar, la pluja torrencial impacta de ple en els transports públics i també en la mobilitat. Estació de Sants i equip viari, Joan Garcia i Marilut Garcia.
11: Tenim tota la R1, la línia del Maresme aturada, la R2 i la R2 Nord sense servei al Vallès Oriental, l'R4 sense servei al Vallès Occidental, i no hi ha trens amb Girona. S'ha d'agafar l'alta velocitat o els autocars. I indignació entre els usuaris, sobretot a primera hora, abans del temporal, perquè no coincidia el que deien les pantalles amb el servei real.
12: Pel que fa a les carreteres, globalment un volum inferior al que és habitual, segurament a causa de l'alerta de Protecció Civil. Tres vies del Vallès es mantenen tallades, B140 Santa Perpètua de Mogoda, comarcal 352, la Ronda Granollers entre les Franqueses i Canovelles. En canvi, s'ha reobert la comarcal 1415A, que estava tallada a l'altura de Castellà del Vallès. També tallades entrades i sortides de l'AP7 a Cardedeu. També afectacions diverses per les llavissades, caiguda d'arbres o inundació a carreteres del Barcelonès, els dos Vallès, el Maresme i la Selva. I d'altra banda, l'aeroport del Prat. El temporal ha obligat a cancel·lar una trentena de vols aquest matí.
0: Doncs aquesta és la situació que de seguida ampliarem, per cert, una conseqüència també d'última hora. Ocas Grasses acaba d'ajornar el concert que estava previst per aquest vespre. El primer dels quatre que havia de fer l'Estadi Olímpic s'ajorna a dijous, que era el dia lliure que tenien. Per tant, si teníeu entrades per avui per Ocas Grasses, el concert passa a dijous. I tot això el dia en què Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel dia 29 de novembre.
4: El govern espanyol aprovarà demà en Consell de Ministres el primer decret d'habitatge que el Congrés li va tombar divendres, aprofitant que amb les eleccions convocades qui l'ha de validar és la Diputació Permanent, on Junts no és determinant. Les eleccions poden coincidir amb el retorn de Puigdemont un cop se li apliqui l'amnistia. A Esquerra creix la incertesa sobre el paper de Rufián en aquests comicis.
0: I, com sempre, quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports, però abans hem d'anar a Madrid per tenir més informació sobre aquesta convocatòria anticipada. Paula Brujats.
7: Bon dia, sí, perquè Pedro Sánchez s'ho jugarà el tot o res el 29 de novembre. S'agafa la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, però l'aposta aquest cop és arriscada i necessitarà mobilitzar els votants d'esquerres per donar la volta a les enquestes. Avui Sánchez ha cridat a votar i ha plantejat les eleccions com un plebiscit entre ell o l'extrema dreta.
13: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada.
0: Quan faltin 20 minuts, potser una mica menys, per arribar a les 3, als esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
0: Amb la golejada del Barça i el clàssic.
14: Dia per assaborir avui la victòria per 7-0 davant el Madrid al Camp Nou. Sentirem la gran protagonista de la nit, Clàudia Pina. El masculí i l'equip ha tornat als entrenaments. Eric s'entrena amb el grup. Joan Garcia, Rafinha i De Jong segueixen un pla específic. Repassarem al Catalunya Mitjà les afectacions que ha tingut les pluges en l'esport català. I avui s'han sortejat els primers partits de la Copa del Rei de Futbol i destaca el duel entre dos equips catalans, Manresa i Sant Andreu.
0: Passen gairebé 7 minuts de les 2. Aquest matí, que es preveia matí de balanç pels estralls dels aiguats del dissabte, s'ha convertit en matí caòtic per unes pluges torrencials que ningú no esperava. El Vallès Oriental i la seva capital, Granollers, on Protecció Civil ha demanat que la població es confinés, s'ha convertit en la zona zero d'aquest episodi d'avui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que els nous aiguats no estaven previstos, però treu pit de la capacitat de reacció. Els bombers, que continuen buscant l'home desaparegut a Pineda de Mar, han fet més de 300 sortides avui. Anem cap a la seu del Departament d'Interior. Allà hi ha reunit el Comitè Tècnic de Protecció Civil. Miquel Jarque, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Sí, comitè presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i on s'ha de decidir possiblement la suspensió d'aquest confinament a Granollers que comentaves. La consellera Núria Parlon ha reconegut que l'episodi ha estat del tot imprevist, però que tots els equips d'emergència han reaccionat a temps.
15: Quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora.

0: aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona.
1: D'aquesta reunió, d'aquest comitè tècnic que s'està fent al Centre de Coordinació d'Emergències, s'espera que decaiguin també les mesures a les comarques del litoral i prelitoral, entre el Penedès i la Selva.
2: Com dèiem, el Vallès Oriental ha estat una de les comarques més afectades per aquestes pluges aquest matí. S'han suspès les classes a la capital de la comarca, Granollers, però també a la Roca, a Canovelles o a Vilanova del Vallès. A més, l'Hospital de Granollers ha tornat a patir inundacions. L'alcaldessa d'aquesta ciutat demana als ciutadans que es quedin a casa per deixar via lliure als serveis d'emergència. Granollers, en Alfonso, bon dia.
3: Bon dia. Sí, la ciutat de Granollers i tot el Vallès Oriental han tornat a quedar negats per les pluges. De fet, aquest matí des de l'Ajuntament de Granollers estaven treballant per arreglar ja les destrosses d'ahir, quan els ha sorprès un nou episodi de pluges torrencials. Només avui a la ciutat han caigut més de 100 litres per metre quadrat i sumats als d'ahir ja en són gairebé 350. No hi ha hagut danys personals, tot i que sí que s'han hagut de fer rescats de gent atrapada en vehicles i Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població a la comarca. L'alcaldessa de Granollers, Salva Barnosell, ha demanat als ciutadans que es quedin a casa.
4: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis d'emergència, de seguretat, de neteja, de manteniment puguin actuar el més ràpidament possible. Per tant, necessitem mobilitat lliure. Per això aquest missatge.
3: Avui a Granollers les escoles estan tancades, també a Vilanova, Canovelles i La Roca, i la mobilitat és molt complicada. Ens hem trobat molts accessos tancats i moltes cues. L'alcaldessa apuntava els punts més crítics.
4: Ronda Sud, el pont sota l'estació del Nord, el pàrquing de Ramon Llull i després ha aparegut un esvoranc al carrer de Josep Humbert. No hi ha veïns afectats, no hi ha danys personals.
3: Els altres punts crítics de la ciutat són l'estació de Rodalies de Granollers Centre, on han quedat atrapades moltes persones que venien de fora de la ciutat, l'hospital, que ha patit danys materials i noves inundacions als baixos, i també el Centre Vallès, on hi ha l'escola d'adults, que està tancat per una esllavissada.
2: I és que durant el matí els bombers han hagut de rescatar diverses persones, la majoria d'elles conductors, que havien quedat atrapats dins del cotxe en carreteres inundades. Al Centre de Comandament dels Bombers de Granollers hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs sí, un matí molt complicat, complicadíssim a tota la comarca i sobretot, com deies, els accessos a la capital, a Granollers. Tot i això, els bombers diuen que no han viscut cap situació d'especial perill aquí, però sí moltes trucades demanant serveis. Claudi Gallardó és el cap d'intervenció.
6: Quan ha començat a pujar el nivell de l'aigua d'una forma sobtada, doncs han sigut serveis de salvaments, com hem vist aquests darrers dies, no? De persones que es quedaven doncs, en els vehicles, pujades sobre els vehicles i de més. I ara doncs, estem començant a donar resposta a tots aquells serveis d'assistències tècniques que en diem, és a dir, arbres caiguts, patologies de l'edificació i de més. El servei més rellevant que tenim ara mateix actiu són dos esvorancs.
5: Els conductors que anaven en direcció Granollers, encara de nit, s'han trobat amb moltes dificultats. A la rotonda de la Torreta l'aigua anava pujant de nivell com si s'omplís una piscina i els conductors s'han aturat sense saber massa què havien de fer. Com la Míriam, que venia de Vilanova i portava els nens a l'escola, o el Càndido, molt enfadat amb els conductors imprudents.
7: Nosaltres, quan hem sortit de casa, que hi ha quatre gotes, o sigui, començava a ploure, però no pensaves això, perquè l'alerta tampoc estava donada per aquest matí. Molta aigua, jo veia molta aigua baixar per aquí, pels costats, i em feia bastant respecte.
8: Ostres, si tothom agafem i tothom es fica cap aquí, clar, és que no, són inconscients. He quedat al puto puesto i quedat aquí quiet i ja està.
9: No es pot passar i el millor és estar-te parat i esperar que et diguin el que sigui. Jo m'he acollonit, molta aigua.
5: En aquests moments no plou, però sí que hi ha hagut moltes estones de pluges torrencials un altre cop durant tot el matí.
2: Doncs aquesta ha estat la situació a Granollers, insistim, la ciutat més afectada per aquestes pluges. Però, per exemple, els barris de muntanya de Barcelona també intenten recuperar la normalitat després de la tromba d'aigua que els ha caigut a sobre i de les rierades que baixaven de Collserola. Però els efectes dels aiguats encara són prou evidents. Connectem amb Canyelles, a Nou Barris. David Àngela.
10: Bon dia. Imatge insòlita als barris propers a Collserola, on els veïns han vist com ha baixat mig metre d'aigua pels seus carrers. Ara mateix en queden les restes. Fang, brossa o branquillons són els testimonis dels efectes de l'aiguat. La Diana, una treballadora del supermercat, recorda que aquesta setmana ja han passat per aquestes circumstàncies.
11: Ha pasado por de la riera, de la montaña. Ha bajado, ha llovido, ha empezado a llover y se ha inundado la calle. Pues...

0: bueno, mira, no se veía ni el paso de cebra.
1: Barro, mira, de todo.
0: Piedras, bolsas de basura.
2: Pues llevamos,
0: sí, la segunda vez.
2: La tercera.
0: La segunda vez ya que lo vemos, sí.
3: Esta semana es la tercera.
0: La semana pasada. Con normalidad nos hemos quedado sin luz, no podemos atender al cliente.
4: A diversos punts del barri ha marxat la llum. Per exemple, al mercat municipal, només quatre parades es mantenien obertes a l'espera d'uns clients que no han acabat d'arribar. Els comerciants es queixen de desinformació i de falta d'atenció per part de les elèctriques.
5: A banda de tot això, les pluges també han afectat la xarxa de centres de salut del país, Mònica Mas.
6: Sí, hi ha hagut inundacions a l'Hospital Vall d'Hebron, segons informa el Departament de Salut, perquè el clavegueram municipal no drena i això ha provocat inundacions que han afectat alguns serveis de l'hospital. Per exemple, una part del servei de ressonàncies magnètiques, l'àrea quirúrgica, la sala d'extraccions de sang, problemes de filtracions a façanes i finestres de traumatologia, neonats i pediatria, entre d'altres. També hi ha hagut problemes diversos en centres d'atenció primària de la zona de Vall d'Hebron, pel que fa la resta de zones sanitàries de Barcelona. Hi ha hagut afectacions en centres d'atenció primària, el Bon Pastor, la Guineueta, Ciutat Vella, el Poble Sec, el Raval, el Clot, Nou Barris i el Fòrum. Fora de Barcelona, com sentíem i explicàveu, també s'ha inundat l'Hospital de Granollers, a les plantes del soterrani, les urgències i l'àrea de farmàcia. Laura La Huerta és directora d'infermeria de l'hospital.
7: Tenim una mica d'aigua, hi ha una mica d'inundació. L'hospital continua treballant i els professionals estan preparats per donar resposta a les necessitats dels pacients. I estem adaptant l'activitat a les circumstàncies per garantir, per damunt de tot, la seguretat dels pacients i dels professionals.
6: L'heliport de l'Hospital de Mataró està sense servei. A l'Hospital de Blanes no està operatiu encara el servei de ressonància magnètica. El cap de Tordera s'ha tornat a inundar i el d'Arbúcies estan sense internet. A la resta de Catalunya, normalitat a les xarxes de salut.
5: I ho dèiem en començar, les pluges també compliquen i molt la circulació dels trens. L'R1, la línia del Maresme, està aturada a hores d'ara. També ho està parcialment l'R2 Nord. De fet, tot el servei de Rodalí es funciona a mig gas, sobretot, com us estem explicant, les línies de la costa i del Vallès Oriental, que són els punts més afectats per la pluja aquest matí. Hi ha nombrosos trams que els passatgers han de fer per carretera, però els aiguats també han complicat el servei alternatiu amb autobusos. Des de primera hora hi ha indignació entre els usuaris que s'han trobat amb informació incorrecta o amb cap informació directament a les andanes. A l'estació de Sants de Barcelona hi tenim durant tot el matí el Joan García. Joan, bon dia.
8: Bon dia, Òscar.
5: Primer de tot, ara mateix com està el servei?
8: Doncs amb la caiguda de la R1, que marca l'última hora d'un matí molt complicat a Rodalies. Avui és d'aquells dies que els usuaris no tenen cap certesa de quan els arribarà el tren, perquè la planificació d'avui ja molt complicada s'hi ha afegit el temporal d'aquest matí. A mig matí també ha rebut l'R2 i l'R2 Nord, que encara està rebent. Havia començat el servei a Granollers i s'ha limitat ara de Sant Andreu a l'aeroport i de Sant Andreu a Castelldefels. No hi ha tram nord de la R4. Les connexions amb el Vallès Occidental s'han de fer en ferrocarrils de la Generalitat fins a Sabadell i Terrassa. I tampoc trens regionals cap a Girona i autocars. El que sí que s'ha de resoldre, per sort, és una incidència de senyalització entre Sagrera i Sants a l'alta velocitat, i els avant amb Girona i Figueres ja tornen a funcionar. Tot això a Rodalies. A ferrocarrils s'ha normalitzat el servei, perquè a mig matí s'havia suprimit l'L7, la de l'avinguda Tibidabo, i a metro tenim tres línies amb problemes. L'L3, la verda, tallada de Passeig de Gràcia a Vall d'Hebron i amb l'estació de Liceu fora de servei. L'L9 Nord, tallada d'11 de setembre a Bon Pastor, i l'L10 Nord, tallada d'11 de setembre a Llefià.
5: I tot aquest embolic, Joan, els usuaris com el viuen?
8: Ara amb la clàssica resignació i frustració, però a primera hora hi havia indignació, perquè entre 6:15 i 7:15 no hi havia encara informadors i les pantalles anunciaven trens inexistents que no corresponien amb la planificació que va fer ahir prop de la mitjanit Renfe. Escolteu aquest usuari que marxava indignat després d'haver esperat trens que no li han arribat.
9: Ja el primer tren no ha arribat. N'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació, que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball.
8: El que complica avui molt tota l'operació aquí a Barcelona és que no es pugui fer servir el túnel de Plaça de Catalunya. Alguns trens, els que passen, ho fan pel de Passeig de Gràcia. Però aquest túnel de Passeig de Plaça de Catalunya ja vam veure ahir que va quedar fora de servei per la gran quantitat d'aigua que hi va entrar.
5: Durant el matí hem estat molt pendents de Granollers, Vallès Oriental, també part del Maresme, la ciutat de Barcelona, però dèiem en començar, quan començàvem amb aquest Catalunya Migdia, que s'enviava un S-alert en una zona concreta de l'Empordà perquè hi ha perill amb un dels rius, el riu Daura, sobre el terreny, i tenim la Laia Claret a Platja d'Aro. Laia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Quina doncs el que hem sentit ara aquí, mira, doncs durant l'informatiu ho dèieu, no?, que aquí plou sobremullat perquè el riu, l'acabem de veure fa 3 minuts aproximadament, no baixa molt cabal, però què passa? Que aquest riu ahir es va desbordar a la zona sud, al carrer Toses. Per tant, aquest matí el que vèiem era que hi havia molts bombers, molts operaris treballant per treure aigua de soterranis de just aquesta zona del riu Redaura, direcció cap al sud, a Platja d'Aro, a la zona sud. Per tant, plou molt sobremullat. Aquest matí ha estat un matí tranquil, però ara a Platja d'Aro hi plou amb força. Veiem carrers força abnegats d'aigua, alguns vehicles on l'aigua els arriba fins a la roda, l'avinguda S'Agaró. Per tant, sí, precaució aquesta zona aquí al voltant del Redaura.
5: Doncs aquesta és la situació on ara mateix hi ha més problemes. És en aquesta zona, Platja d'Aro, Castell d'Aro, a S'Agaró, ara mateix és on acaba de bessonar aquest S-alert anunciant de la perillositat d'aquest riu, el riu Daura, que podria desbordar-se. Durant el matí, en un programa especial del matí de Catalunya Ràdio, encapçalat per Ricard Ostrell, hem estat pendents de les afectacions, especialment a Barcelona i a Granollers. Allà hem pogut sentir a molts ciutadans afectats i també molts equipaments entre escoles i centres de salut que també es veien afectats per les pluges.
6: Sí, a primera hora moltes escoles i instituts han vist que era impossible fer classe, ja sigui per afectacions d'aigua com per problemes per arribar a l'escola. Sentim en Pau, de l'escola Jacint Verdaguer de Canovelles, i la directora també de l'Institut de Granollers.
3: Des de l'escola Jacint Verdaguer no hem pogut obrir, com tots els centres de Canovelles. Els accessos estan impossibles i un grau de col·lapse que, vaja, paterrant. Ha començat a pujar aigua i realment ha estat molt, molt complicat.
10: Però realment no es podia venir ni a peu i al final s'han anul·lat les classes. El tenim tancat a nivell lectiu, però la majoria de centres tenim professorat i personal d'administració i serveis i de neteja traient aigua de les zones que s'han cobert d'aigua.
6: A la zona de Barcelona i Rodalia també hi ha hagut inundacions a escoles. Sentim l'Ernest Casaponsa, de l'escola Salle del Raval, i la Montse Roca, de l'escola Bressol de Sant Adrià de Besòs.
11: Bueno, ens ho veiem una mica perquè servim a 450 alumnes i, clar, podem permetre el luxe de tancar-lo. Però, bueno, hem baixat mans, hem baixat professors, alumnes, moltes galledes, totes les escombres i recollidors que hem trobat i a cargar aigua.
12: Però la qüestió és que a la que ha plogut una mica torna a entrar una altra vegada tota l'aigua que havíem tret. Quan hem arribat, tot el mobiliari, els mòduls de psico, totes les estances plenes d'aigua, aigua, tots els mobles fets malbé.
6: El rector de la parròquia de Santana de Barcelona, Peyu Sánchez, ha decidit obrir les portes per les persones sense llar.
13: En tenim oberta a l'església, no únicament com el menjador social, sinó també l'acollida entre el dia. De fet, ara tenim aproximadament 200 persones acollides dintre de l'església i després també per la nit. Sonen les alarmes i diu, refugia't a casa. I què passa amb els que no tenen casa? On se refugien?
5: Doncs aquesta és la situació que s'ha viscut durant el matí, de la qual n'hem estat pendents a Catalunya Ràdio. Ara falten 8 minuts per arribar a 3:15 de la tarda. Estem pendents d'una compareixença al Departament d'Interior per tal d'actualitzar la situació i les recomanacions. La sentirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Ara, però, fem una pausa per la publicitat i, de seguida, l'altra notícia del dia. I és que tenim eleccions generals anticipades, ho ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí.
14: Catalunya Migdia.
15: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
16: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
15: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
16: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
15: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
16: Apialia, la força de vendre junts.
17: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
18: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
19: Si vols ser la compra bé, estan a carrer.
20: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com el rentavaixelles a màquina Finish Ultimate Plus de 72 càpsules. Si en compres 3, la càpsula et surt a 16 cèntims.
19: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
14: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
21: Aquí el tens.
14: Ja?
22: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
23: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
24: D'acord.
23: Quin és l'autèntic operador 100% català?
24: Vera.
23: I el més ben valorat pels usuaris?
24: Vera.
23: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
24: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
23: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
24: Vera.
23: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
25: Catalunya migdia.
5: D'aquí a 5 minuts seran 2:45. Pedro Sánchez s'agafa a la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, la que pot ser l'última. S'ho jugarà tot a les urnes el 29 de novembre.
26: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
5: Així, el president del govern espanyol dona per acabada la legislatura 9 mesos abans del que tocava i planteja les eleccions com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta on situa el Partit Popular i Vox. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
27: Què tal? Bon dia. Si Pedro Sánchez ha trobat el marc idoni, vol fer de l'habitatge el seu salvavides, però la jugada es pot convertir en el seu final polític. Necessitarà mantenir viva la crisi durant 54 dies per mobilitzar l'esquerra. Vol repetir la difícil jugada del 2023 i per això posa la gent en aquesta dicotomia, triar entre ell o entre una coalició del PP i Vox.
26: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
27: El govern espanyol s'ha quedat sense marge al Congrés, la paràlisi és total i Sánchez assumeix que necessita més suports per poder governar.
26: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites.
27: I durant la seva compareixença a la Moncloa ha assumit que no pot anar més enllà, també ha reconegut errors i que ha incomplert promeses en habitatge, però n'ha culpat l'oposició.
26: Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática.
27: Sánchez se la juga, però té una campanya molt difícil al davant, pràcticament totes les enquestes en contra, la incertesa també amb la candidatura a l'esquerra del PSOE, la crisi a Ceuta és lluny de tancar-se i hi ha també la incògnita de què passarà als jutjats amb les investigacions per corrupció contra els socialistes. Avui Sánchez no n'ha dit ni una paraula.
5: I Paula, com que el govern espanyol vol mantenir calenta, podríem dir, la campanya, tornarà a aprovar el paquet de mesures per l'habitatge per arribar a les eleccions amb els desnonaments suspesos i amb el preu dels lloguers congelat.
27: Sí, exacte, ho rescatarà demà el Consell de Ministres. Es tornarà a aprovar un paquet de mesures per prohibir desnonaments i congelar els lloguers i aquest cop sí que hauria de tirar endavant el Congrés perquè amb les Corts dissoltes el ple té una majoria diferent i no caldrà el vot de Junts per Catalunya. Avui Sánchez els ha culpat directament.
26: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
27: La complicada relació amb Junts i no tenir el seu suport garantit per aprovar cap llei a partir d'ara també ha precipitat la decisió de Sánchez d'avançar eleccions.
5: Bé, doncs ràpidament, des que s'ha conegut la notícia, hi ha hagut reaccions de tota mena. Qui fa temps que reclamava unes eleccions són el Partit Popular i Vox, que arriben a l'avançament electoral com els millors situats segons les enquestes. Feijó i Abascal coincideixen a celebrar que, per fi, diuen ells, els ciutadans podran votar. I es veuen ja a la Moncloa per revertir les polítiques del govern de Pedro Sánchez. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
28: Bon dia. Sí, la convocatòria electoral ha caigut com una gran notícia a les seus de PP i Vox. Els populars, de fet, ja es van reunir ahir diumenge per treballar la campanya, convençuts que Sánchez avui avançaria els comicis. En una declaració institucional, Feijóo situa les eleccions de novembre com les més importants des de la mort de Franco. I ja es veu com el president que revertirà l'acció d'un govern, el de Pedro Sánchez, que afirma que mai hauria d'haver existit.
29: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. de que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
28: I interpreta que Sánchez avança per por del que pugui sortir de les causes judicials que l'afecten. Vox, en una lectura similar, és el partit que més creixeria, segons les enquestes, després de la crisi de Ceuta i enmig d'una onada d'extrema dreta a nivell europeu i global. Santiago Abascal aplaudeix així l'inici, l'anunci.
0: Y por eso yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones.
28: I ja marca les línies del futur govern amb el PP, prioritat nacional, menys regulació i reemigració, és a dir, l'expulsió de migrants. Mentre tant Abascal com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso tornen a alimentar la tupinada electoral i parlen d'alteració del cens. Sánchez és capaç de tot, diu el líder de Vox, i Ayuso directament demana que ningú voti per correu.
5: Doncs ja veieu les reaccions del Partit Popular i de Vox. Ara de seguida en sentim més, per exemple, des de l'Esquerra i també dels equips catalans, dels partits catalans, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, però us dèiem que estaven pendents d'una compareixença al Departament d'Interior per tal d'actualitzar la situació provocada per les pluges. Imma Soler, de Protecció Civil, era a punt per fer la compareixença, però sembla que li donen alguna última informació. Estem pendents. Sembla que torna cap al micròfon. Insisteixo, Imma Soler, recordeu que s'ha enviat un S-alert a la zona de Santa Cristina d'Aro, de S'Agaró, de Platja d'Aro, pel perill de desbordament del riu Ridaura. En canvi, segons les prediccions, a partir de les dues, i ara passen pràcticament 30 minuts de les dues, havia de normalitzar-se la situació al voltant del Vallès Oriental, del Barcelonès i del Maresme, que és on aquest matí hem estat molt pendents de l'efecte de les pluges. Imma Soler, que es troba davant dels micròfons del Departament d'Interior, a punt per tal de fer la compareixença ara mateix.
1: Mar, quan tu vulguis.
5: Senyals horaris sí, de dos quarts de tres de la tarda en directe al Catalunya Migdia, Imma Soler, Protecció Civil.
1: Un segon només, doncs. Començarem en seguida.
5: Està parlant amb els companys que són a la sala. Que li demanaven alguna cosa. I sembla que encara trigarà uns segons a actualitzar la situació. Insisteixo, en directe, Departament d'Interior de la Generalitat, Imma Soler, directora de Protecció Civil.
1: Sí.
5: A punt per actualitzar. Comença.
1: Doncs moltes gràcies a tots. Us passem la informació del darrer reunió que hem tingut del comitè tècnic del Pla Inuncat, que com bé sabeu ens mantenim encara en emergència amb aquest pla, amb aquesta fase, i hem fet aquesta reunió com a punt de coordinació i com a punt també d'informació per anar veient com seguíem les actuacions dintre del pla. La previsió de la meteorològica continua sent la mateixa que ens ha explicat el servei meteorològic aquest matí, continua la mateixa situació que ens han comentat. Per tant, ara a partir d'aquesta tarda esperem ruixats que puguin ser més aïllats i dispersos. No vol dir que no deixi de ploure i que no pugui haver-hi algun punt on pugui ploure amb intensitat, però no tindrà aquesta estructura tan compacta com ha tingut aquest dematí en aquestes comarques del litoral, malgrat que, si em permeteu, recordo que el que ens han explicat era que podien haver-hi pluges i ruixats intensos amb aquest punt i que calia també anar-ho seguint i ser vigilant amb les activitats a l'exterior i amb els desplaçaments, però no d'una manera com aquest dematí tan intensa que hem tingut. Per aquest motiu, el que preveiem és que aquestes mesures que hem demanat al matí i que les havíem enviat a través d'una alerta en els mòbils que tenien aquesta finalització a les dues de la tarda, doncs finalitzessin en l'aspecte d'aquesta intensitat, no en l'aspecte de que no sigui necessari continuar mantenint la precaució i la vigilància, sobretot aquesta tarda, per aquests ruixats que poden ser intensos en algun punt, com comento, d'una manera aïllada i per aquest motiu doncs, ser molt vigilant d'allà on es puguin produir per mirar d'aplicar mesures, com sempre diem, d'autoprotecció i no posar-nos en risc. Seguirem amb aquesta vigilància, com bé diem. Com heu vist avui, doncs, hem fet uns avisos i una intervenció a reacció de l'observació que anàvem tenint pel servei meteorològic que ens anava indicant quina era la situació que anava veient, donat que no teníem previsió, però sí que s'ha anat seguint i anava veient quina era la incidència que tenien les pluges en el territori, i aquesta és la voluntat de continuar-ho fent també aquesta tarda, continuar-ho fent ja sempre habitualment, no ho fem, però més insistent avui que tenim aquests avisos amb color taronja a la major part del territori fora de la part de Ponent, i continuar-ho mirant perquè si calgués alguna indicació al llarg de la tarda perquè veiéssim que s'agreugés o que es fos més intens en algun punt, doncs fer aquest avís de cara a la població. Sí que farem un enviament d'una alerta avui perquè a nivell de territori hi ha el grup d'intervenció que està sobre el terreny, Bombers ens ha comentat que veien que no calia ja aquesta indicació de confinament que havien fet sobre el Vallès Oriental, perquè la situació ja a nivell de gestió de l'emergència doncs era millor, i per tant doncs no calia mantenir aquesta ordre de confinament, aquest avís de confinament que havien fet al matí al Vallès Oriental. I ara el que sí que faríem seria avisar a través d'una alerta en els mòbils de que aquest confinament ja no és necessari. Ja sabeu que sempre canviem una alerta, intentem posar el temps que durarà aquesta alerta, perquè així amb una les persones ja coneguin quin serà el temps que tindran. En aquest cas, com que aquest dematí no teníem la previsió de quant temps podia durar, doncs no ho hem pogut indicar, i per aquest motiu doncs ara veiem que el més correcte és enviar-ho perquè es pugui donar aquesta informació a la població. A partir d'ara el que farem és aquest seguiment. Com us comento, a partir de les 5 de la tarda tindrem una altra reunió i anirem fent aquesta vigilància durant tota la tarda. El fenomen continua actiu, seguim tenint incidències i també trucades al número 112. Ara ens comenten els companys del número 112 que en aquests moments d'avui, del dia d'avui, s'han rebut 1.444 trucades i, per tant, doncs, continuem amb aquest seguiment. Només per avisar també que ho conegui la gent que es trobi afectada, doncs també en la reunió ens ha comentat Edistribución que en aquests moments tenien uns 10.000 abonats que no tenien llum, majoritàriament del Vallès Oriental i del Maresme. També encara n'hi quedaven alguns que estaven afectats per les incidències de Barcelona i del Baix Llobregat, del Barcelonès, disculpeu, i del Baix Llobregat d'anteriors, que ja venien d'ahir, i aquestes estaven intentant doncs que tinguessin solució el més aviat possible, possiblement durant el dia d'avui. La resta estan treballant-hi, ens ha comentat que són 360 persones treballant amb aquestes incidències que es donen al territori, tenen 20 grups electrògens instal·lats i que aniran seguint per anar valorant que sigui el més ràpid possible la resolució d'aquestes incidències, però comptant que n'hi ha algunes que fins i tot doncs han tingut afectació el que són les infraestructures i per tant hi tindran una feina a fer. No m'extenc més, si teniu alguna pregunta doncs a la vostra disposició, i ara, si em permeteu, els operatius que estan sobre el territori, bombers i també el SEM, doncs us faran una actualització de la situació que tenen en aquests moments.
5: Doncs ens quedem amb el titular. S'aixequen les restriccions, tot i que durant la tarda Protecció Civil estarà molt pendent de la situació perquè hi poden haver noves pluges, no tan torrencials com les que hem tingut aquest matí, i ara els diferents cossos d'emergències doncs, que faran el repàs d'això que jo us hem explicat aquí al Catalunya Migdia, de quines han estat les actuacions que han tingut durant el matí. Per tant, quedeu-vos amb aquest titular. S'aixequen les restriccions, que s'havien obert fins a les dues. Tot i això, recordeu que hi ha hagut un alert fa mitja hora a la zona de Platja d'Aro per el perill del desbordament del riu Daura. Ara mateix és la situació que amoïna més, però a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Vallès Oriental, al Maresme, on el matí ha estat especialment complicat, ara s'aixequen les restriccions, tot i que hi pot ploure. Aquesta tarda no serà amb les quantitats i amb la violència amb què ho ha fet aquest matí. Passen 6 minuts de 2:15. I estàvem amb les reaccions dels partits polítics a l'anunci d'eleccions anticipades per part de Pedro Sánchez. Ja havíem repassat la del Partit Popular i de Vox. A l'esquerra del PSOE s'activa el compte enrere per triar quin cap de cartell tindran a les eleccions. Els partits que aglutinen Sumar es refundaran sota una nova marca, Front Ampli, però a hores d'ara no tenen candidat. I quan falta un mes i mig per les eleccions, tampoc no se sap si es presentaran plegats juntament amb Podem, Albert Prat.
2: El soci minoritari del govern espanyol se li ha tirat el temps a sobre. L'avançament electoral l'ha enxampat en ple debat intern per reorganitzar-se i definir el seu futur. De moment, Sumar només ha decidit que passarà a dir-se Front Ampli, i fins ara s'havia marcat el 17 d'octubre per presentar el nou projecte. Ara mateix hi ha tres noms que sonen amb força. Són la ministra Mònica García, que fa només uns instants s'ha tornat a postular, també el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Colau, que no convenç a més Madrid. I al marge d'aquest debat intern hi ha Podem, que falta per veure si acabaran encaixant aquí dins. Avui l'eurodiputada Irene Montero ha mogut fitxa i ha proposat a tot l'espai fer una votació per triar el candidat.
3: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere que acabe el negocio de la vivienda y que quiere que baje el precio de los alimentos, el coste de la vida, el precio de la energía.
2: I a aquesta hora compareix en roda de premsa la cúpula de Sumar, pendents de com encaixin aquesta proposta de Podem.
5: A Esquerra Republicana tampoc no té encara el candidat decidit. L'actual líder del partit al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, s'ha agafat uns dies de reflexió per valorar si es torna a presentar o no com a cap de llista d'Esquerra a Madrid. Després de l'avançament electoral, Rufián ha tornat a apostar per una aliança entre les esquerres espanyoles i sobiranistes per combatre el Partit Popular i Vox. Coincidint amb aquest procés de reflexió de Rufián, hi ha alguna veu dins d'Esquerra que defensa que el candidat de les eleccions podria ser el mateix president del partit, Oriol Junqueras. Marta Corbalán.
4: Fonts de l'entorn de Rufián asseguren que ell està escoltant a tothom per decidir què acaba fent, si torna a encapçalar o no la candidatura d'Esquerra a Madrid. Rufián creu que el moment és greu i que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest temps juntament amb les espanyoles en un acte de generositat i col·laboració, un front comú però que els republicans sempre han rebutjat. Tot i els dubtes, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha tornat a reivindicar Rufián com el millor candidat.
6: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat. Avui comencem el procés intern, que ja estava regit per la nostra organització, i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
4: Rufián no tindrà molt temps per reflexionar perquè qui vulgui ser el candidat d'Esquerra només té 5 dies a partir de demà per recollir els avals necessaris de la militància. Enmig dels dubtes de Rufián, hi ha veus dins d'Esquerra que aposten perquè el cap de llista a Madrid sigui Junqueras, tot i que abans se li hauria d'aixecar la inhabilitació. Alemanya ha volgut deixar clar, però, que Junqueras només té un objectiu.
6: Oriol Junqueras sempre ha manifestat que el que vol ser és candidat a la presidència del govern de la Generalitat.
4: Esquerra ha acusat Junts de torpedinar la legislatura espanyola i els republicans també han carregat contra el president Salvador Illa, a qui veuen més preocupat de defensar el PSOE que no pas els interessos de Catalunya després que la carpeta del finançament autonòmic hagi quedat en paper mullat.
5: I les eleccions poden coincidir amb la tornada de Carles Puigdemont, que aquest matí s'ha reunit a Waterloo amb el nucli de confiança de la direcció de Junts per Catalunya. Des de Bèlgica, Míriam Nogueras ha acusat Pedro Sánchez de voler aprofitar el problema de l'habitatge per treure'n rèdit electoral, Jordi Corbalán.
7: Junts va investir Pedro Sánchez fa 3 anys i ara ha precipitat les eleccions. Puigdemont ha citat aquest matí a Waterloo la direcció permanent per analitzar el nou escenari polític. Míriam Nogueras ha retret a Pedro Sánchez que hagi actuat, diu, només per interessos partidistes.
8: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Ara ja no decidirà Pedro Sánchez i els seus socis. Ara ens toca decidir als catalans quin país i quin model de societat volem.
7: Les eleccions agafen Junts, pendent de la tornada de Carles Puigdemont. Demà el Tribunal Constitucional ha d'aprovar els primers recursos d'empara que aplanaran el camí perquè el Suprem aixequi l'ordre de detenció que l'ha tingut 9 anys a l'exili. La direcció juntaire espera el retorn de Puigdemont que serveixi de revulsiu per remuntar les enquestes. La convocatòria d'eleccions espanyoles pot fer que tingui ja un paper actiu en la campanya, encara que es dona per fet que Míriam Nogueras repetirà com a candidata el 29-N.
5: Qui ja ha aclarit qui serà el seu cap de cartell és el PSC. Els socialistes aposten per l'exalcalde de Barcelona i actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell a les eleccions espanyoles, segons que ha avançat l'Agència Catalana de Notícies. Ara haurà de ser ratificat, però Jordi Hereu s'apunta com a cap de llista del PSC a les eleccions del 29 de novembre. Aquesta convocatòria d'eleccions no canvia el full de ruta del sindicat de llogateres que manté les mobilitzacions i la crida a una vaga general. L'organització celebra, però, que demà el Consell de Ministres intenti recuperar els decrets d'habitatge, tot i que considera que les normes només paren el cop de la crisi de l'habitatge, Núria Jarr.
9: Sí, el sindicat de llogateres desvincula la seva lluita del calendari electoral, però són conscients que les reivindicacions sobre habitatge han arribat a un punt d'inflexió. La seva portaveu, Carme Arcarazo, ha demanat mesures estructurals.
10: De vegades només calen 6 dies... per canviar absolutament l'agenda política d'un país i avançar en coses que semblaven impossibles. L'última setmana ha començat la veritable legislatura de l'habitatge.
9: El sindicat de llogateres manté la seva intenció de convocar vaga general. Encara no hi ha data, però diuen que l'aturada és imminent. També mantenen la manifestació d'aquesta tarda a les 7 a Urquinaona. A Madrid, per cert, la justícia ha tombat les cautelaríssimes que ha demanat la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. Això vol dir que la policia no desallotjarà per ara l'acampada de la Puerta del Sol.
5: Una altra de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis claus de la legislatura, com ara el nou finançament o la condonació del deute del Fla, acabaran en paper mullat. Les seves tramitacions acaben de cop i haurà de ser el nou govern espanyol qui decideixi o no reactivar-les, Raül Flores.
11: Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà, per exemple, a la llei que condonava 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el Fla. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà acabarà en un no-res. O el traspàs de Rodalies, en tots els casos lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha també el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés, estava pendent encara d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. PSOE i Republicans havien aconseguit un acord després d'excloure la hisenda pròpia i el mateix Sánchez l'havia reivindicat com un dels temes claus de la legislatura.
12: Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país.
11: I un altre dels temes que acaba en via morta, l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a 3 reunions de ministres europeus, però ha topat sempre amb el no de diversos estats, com Alemanya i Itàlia. El que prometia el ministre Almares...
13: Lo que sí está claro es que serán oficiales, no tengo la menor duda.
11: Doncs ara haurà d'esperar.
5: Un apunt de la informació internacional perquè l'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'enfrontarà a Lula da Silva per la presidència del Brasil en una segona volta electoral d'aquí a 3 setmanes. El fill de Jair Bolsonaro s'ha imposat en la primera volta amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula, que no s'esperava quedar en segona posició. São Paulo, Joan Biosca.
15: Alegria entre els bolsonaristes, que ja veuen Lula da Silva fora de la cursa electoral. Del sud del Brasil és d'on més han arribat a les urnes els vots a favor de Flavio Bolsonaro, vots que en realitat són més anti-Lula i contra el seu partit dels treballadors. És així com el líder de l'extrema dreta brasilera, Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident conservador del Brasil, Jair Bolsonaro, condemnat en presó domiciliària per intent de cop d'estat, derrotava electoralment el líder de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, en un recompte de vots electritzant en què Bolsonaro ha anat per davant tot l'escrutini.
16: Són quasi 56 milions de brasileiros i brasileiras que deron esse voto de confiança.
15: Flavio Bolsonaro agraïa, ara el sentíem, els quasi 56 milions de vots que rebia. Això passava a Brasília, al mateix temps a São Paulo. Lula da Silva reconeixia obertament que ell ja es veia com a president per quarta vegada guanyant en aquesta primera volta.
17: Eu confesso para vocês que eu estava convencido que ia ganhar as eleições no primeiro turno.
15: Segona ronda electoral o balotatge el 25 d'octubre.
5: Són 3:15 de la tarda. Estem en temps dels companys d'esports, però avui amb la informació tan atapeïda els hi hem pres una estona. Per tant, fem una pausa i de seguida un parell de punts de cultura.
18: Catalunya migdia.
19: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
20: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
21: Per què ens cal avui desencadenar el present?
20: Atura't, pregunta't i reflexiona.
21: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
20: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
30: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
31: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era Francesc.
32: Sex.
31: Francesc.
32: Sex.
33: ¿Cómo?
31: Francesc.
34: ¡Fábregas, que no me sale!
35: O cada uno me llama como quiere.
30: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
5: Passant 2 minuts de 3 quarts. Anxiety. Keep on trying me. I Les artistes nord-americanes Doechii, Phoebe Bridgers i Hayley Williams i també els irlandesos Fontaines D.C. encapçalen la 25a edició del Primavera Sound, que tindrà lloc del 2 al 6 de juny de l'any que ve al Parc del Fòrum. Montse Mas.
0: El cartell liderat per artistes femenines també destaca per artistes com Underworld, Anoni, Arca i la veterana cantautora britànica de 81 anys, Vashti Banyan. En total, el Primavera presenta 151 propostes amb noms destacats com la britànica FKA Twigs, Robin, Pavement o The Chemical Brothers, que debutaran al certamen. També serà la primera vegada per a Massive Attack, pares del trip-hop, que juntament amb la catalana Bad Guy Gyal podran fer el seu concert després que la pluja obligués a cancel·lar-lo en l'edició anterior. El festival també acollirà Skrillex, Caroline Polachek, Juana Molina o els canadencs Engin de Poitrin, molt famosos a internet. Les jornades principals seran del 3 al 5 de juny, però si han de sumar la jornada inaugural gratuïta del dimecres 2 i la festa electrònica de clausura del diumenge 6, protagonitzada pels DJs Richie Hotting, Four Tect i Dixon, que s'alternaran els plats durant 8 hores.
5: I atenció si teníeu entrades per avui. Fer-te feliç, tot el que vull. Perquè després de tot un matí d'incertesa, a causa de la pluja, o Casgrasses ha decidit finalment posposar fins aquest dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiadava aquesta setmana dels escenaris.
0: Sí, aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. Les entrades d'avui seran doncs vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. O Casgrasses actuarà doncs quatre nits consecutives de dimecres a dissabte amb un repertori que repassarà totes les seves etapes amb èxits com In the Night, Està Guai o La gent que estimo.
30: Catalunya migdia.
5: 11 minuts i seran les 3. Temps per la informació esportiva. Us hem robat molts minuts. Laia Tudel, bona tarda.
1: Comprensible i ens adaptem. Bona tarda.
5: Amb el Barça, que passa novament per sobre del Madrid al clàssic de la Lliga Femenina.
1: 7-0 van guanyar i el Madrid, que segueix sense escurçar distàncies amb les blaugranes.

0: Valenciano es plantejava si el Madrid havia retallat distàncies amb el Barça femení. La resposta és clara.
1: Xiula al final del partit. Maria Planes, golejada d'escàndol al Camp Nou. Barça 7. Barça 7, Madrid 0.
0: El clàssic segueix evidenciant una diferència escandalosa entre el Barça femení i el Real Madrid, la golejada més gran dels clàssics. Marcos García.
2: El sostre fins ara era un 6-0, ara la xifra és de 7-0. 26 clàssics en l'històric de les competicions des que el tacón va passar a ser el Real Madrid. Fixa't, 25 victòries del Barça, només una del Real Madrid, 99 gols a favor de l'equip blaugrana i només 12 en contra. Ahir 5-0 al descans, 7-0 final, 4 de Pina, 1 de Graham, 1 de Payor i un gol Nicolás de Schenterley. Sentim Pina, Romeu i Aitana.
3: Ha arribat un altre, ha arribat el tercer, però ja el quart, sincerament, era com una mica estrany poder marcar 4 gols avui aquí a l'Spotify Camp Nou contra el Madrid. La veritat que un somni i molt feliç.
4: Sí, sí que ens agradaria que no només el Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
5: Super, super content amb els 90 minuts que hem fet avui, amb el joc mostrat, amb el ritme mostrat, amb les ganes i motivació de fer-ho cada jugada. Molt bé, podem estar supercontents.
2: Més de 40.500 espectadors al Camp Nou, xifra rècord d'assistència a la Lliga F. A la Lliga, el Barça és líder, té 18 punts, 5 més que el Madrid Club de Futbol i el Real Madrid, segon i tercer, respectivament. L'Espanyol femení és 7è i el Badalona Women 8è, tots dos amb 8 punts.
0: El Barça femení que goleja el Madrid i l'equip masculí que ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa. Amb quines novetats, Ramon Salmurri?
6: Doncs bàsicament, a la sessió d'entrenament d'avui ha participat Eric García, mentre que Joan García, Rafinha i Frenkie de Jong han fet treball al marge. En el cas de Frenkie, per això, continua avançant i fent progressos i ha fet també treball de camp.
0: I a les últimes hores hem sentit una reflexió interessant i autocrítica del defensa del Barça, Jules Koundé.
6: Des de la concentració de la selecció francesa. En aquesta temporada, Jules Koundé ha estat titular en un dels 7 partits que ha jugat el Barça. I en França va ser titular en el primer partit de l'aturada de seleccions, però després, sense minuts, contra Bèlgica ni Itàlia. Koundé aixeca la mà i assumeix responsabilitat.
7: Non, ce sont des choix de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement, pas de blessure.
8: No, són decisions del meu entrenador. Jo em trobo bé físicament i no tinc cap lesió. Que jugui menys també té relació amb la temporada passada, en què vaig estar força per sota del meu nivell. Així que també és una conseqüència, és un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar més i dependrà de mi recuperar les millors sensacions, perquè sé que quan estic bé aquesta posició és la que ocupo i podré jugar.
7: Dans mes meilleures dispositions, cette position c'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
0: Precisament serà avui un dels protagonistes de la jornada de seleccions, perquè hi ha partit de França a la Nations League i ahir també va haver-hi altres protagonistes com Cancelo o Xavi Hernández. Eudald Serra.
9: Dels partits d'avui de la Lliga de les Nacions destaca el França-Bèlgica, en què Jules Koundé segurament serà titular, l'Itàlia-Turquia i també l'Ucraïna-Hongria, que amb el davanter gironí Banat. Ahir, victòria als Països Baixos davant Sèrbia per 2-1, que situa els de Xavi Hernández com a líders del seu grup amb 8 punts. De moment, en l'estrena de Xavi com a seleccionador neerlandès, 2 victòries, 2 empats i cap derrota.
10: I'm satisfied, of course, I'm happy.
11: Estic satisfet i estic content perquè ara ja coneixem més els jugadors. La seva condició humana és realment admirable. Saben patir el camp, corren, la seva actitud és molt bona i per això tenim ja 8 punts. Hem d'atacar i defensar millor encara, però és un bon començament.
10: But it's a nice beginning.
9: També jugats ahir Grècia 0, Alemanya 0 i Portugal 2, Noruega 1. Els portuguesos continuen guanyant sense Cristiano Ronaldo. Ahir amb un altre gol del blaugrana Cancelo. Per cert, la polèmica a Portugal continua encesa després que ahir el seleccionador Jorge Jesus assegurés que ell no s'ha de disculpar per res amb Cristiano Ronaldo després de tot l'embolic de la setmana passada.
0: Punts més a futbol. Avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei i, Marcos, tindrem un enfrontament entre catalans.
2: El Manresa contra el Sant Andreu, el Sestao River de la Primera Federació rebrà l'Espanyol. El quart de Tercera Federació tindrà la visita del Girona. L'Utebo de Segona Federació rebrà el Sabadell. El Calamotxa també de Segona Federació contra l'Europa. El Reus rebrà el Baracaldo de la Primera Ref. I el guanyador del Sant Rafael Balear contra l'Èpera jugarà contra l'Atlètic Club. Els balears no van poder viatjar pel mal temps al partit de tornada, però és que els catalans pràcticament segur que seran els rivals de l'Atlètic Club, i és que a l'anada el Prat ja havia guanyat per 1-5.
0: Doncs aquest ha estat el resultat del sorteig de Copa del Rei que s'ha fet fa poca estona. Hi ha un apunt més de futbol. David Tubà, que a segona divisió aquest cap de setmana han jugat el Girona i el Sabadell. Empat sense gols ahir del Girona i el Sabadell a la vuitena jornada. David Tubà.
11: El Girona va ensopegar, va empatar a casa davant del Mallorca, 0-0. Per tant, un resultat que deixa els gironins cinquens a la classificació amb 14 punts, o el que és el mateix, a 6 dels llocs d'ascens directe. Això sí, l'equip de Quique Álvarez va encadenar la sisena jornada sense perdre a la categoria de plata. El Sabadell, per la seva banda, també va firmar un 0-0 a casa, a la nova Creu Alta contra l'Andorra, la qual cosa deixa el conjunt de Ferran Costa setè amb 13 punts, un menys que el Girona, però després de la primera ensopegada a casa de la temporada.
0: Menys de 5 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i seguim.
12: Catalunya migdia.
13: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
14: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
13: Entrades ja a la venda.
15: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
16: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
15: Entrades a auditori.cat.
17: Ferran Adrià,
18: com està?
17: Bé, tranquil.
19: Però què us passa, que tots gelats, o què?
20: Escolta, mira, no em cridis, eh?
19: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
17: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
18: Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
21: Això no és bo per la cuina catalana.
22: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
17: Que si el bulli cau, caiem tots.
23: Gènesi, últims capítols. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
25: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
0: I a la Lliga CB de bàsquet, ahir derrotes del Barça i del Girona, Ucam Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78. I mentrestant, Joan Laporta, el president del Barça, que es reuneix aquests dies amb responsables de l'NBA, Ernest Macià. Són reunions definitives?
27: A veure, sí, et deia, les reunions seran al llac de Como. Estem parlant, per tant, doncs, d'unes reunions que tindran el Barça. De fet, l'expedició del Barça marxa aquesta tarda i la reunió és demà a les 10. I, finalment, em diuen que no hi assistiran representants de l'NBA ni de la FIBA i, per tant, seran totes les franquícies... Perdó. Totes les llicències A de l'Eurolliga, és a dir, els equips que tenen plaça fixa, que es convertiran en franquícies, i a més, en aquesta reunió es parlarà de deixar entrar noves franquícies, com per exemple Londres, Dubai, que només té una plaça provisional, Hapoel, que també, París, que també, és a dir, que és una ampliació de l'Eurolliga, transformar aquestes llicències A en franquícies, i sí, es parlarà d'aquesta oferta de l'NBA, però sense representant de l'NBA ni de la FIBA, perquè s'entén que de moment aquest tema encara està verd.
0: Doncs de moment que no és més una reunió d'Eurolliga, com ens diu l'Ernest Macià, d'ampliar, d'aquesta possibilitat d'ampliar l'entrada a l'Eurolliga d'altres clubs i d'altres franquícies, com ens deia el Macià. Seguirem aquesta qüestió de l'NBA i de l'Eurolliga amb l'Ernest Macià aquí a Catalunya Ràdio. Abans d'acabar, David, un apunt més. Aquesta matinada ha començat el Mundial d'Hoquei Patins Femení a Paraguai.
1: Amb victòria de la selecció espanyola femenina, amb majoria de jugadores catalanes, s'ha imposat clarament 8-0 contra França. Aquest vespre, nit, hora catalana, segona jornada, una Espanya així la partida a 11:15 de la nit.
0: I un apunt més dels campionats del món d'aigües braves.
1: Perquè el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat aquest migdia a l'INEF de Lleida la marca conjunta dels campionats del món d'aigües braves, com deies, Laia, que se celebraran l'any que ve, a Sort i a la Seu d'Urgell.
0: Doncs fins aquest repàs ràpid a l'actualitat esportiva del dia. A partir de les 7, més esports a Catalunya Ràdio amb el Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
3: Són les 3. Catalunya Migdia. Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia amb dos grans focus d'atenció que continuen a les d'ara. El nou episodi de pluges torrencials que ha escombrat tot el litoral i el prelitoral central aquest matí, amb el Vallès Oriental i especialment Granollers com zona més afectada del país, i la convocatòria d'eleccions generals anticipades que ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí i que queden fixades pel dia 29 de novembre. Ara mateix l'actualitat continua passant per aquests dos temes, Joan Bota.
4: Doncs sí, ho hem pogut sentir en directe durant aquesta primera hora del Catalunya Migdia. Mima Soler, sols directora de Protecció Civil, que ha explicat que a partir de la tarda preveuen que la situació sigui més tranquil·la i, de fet, han aixecat a partir de les dues totes les restriccions. Tot i això, Protecció Civil, òbviament, continua demanant molta prudència, especialment ara a la zona del Baix Empordà per un perill de desbordament de rius i rieres. Tot això mentre tenim encara una situació complicadíssima de Rodalies. Aquesta hora la línia R1, la del Maresme, continua aturada, no funciona en cap punt i també hi ha problemes. De fet, tampoc circulen trens a l'R2 i l'R2 Nord cap al Vallès Oriental. A més, l'R4 no dona servei cap al Vallès Occidental. També hi ha afectacions cap a Girona. Tot plegat fa enfadar els usuaris de Rodalies que s'han trobat a les andanes i sense informació. Anem a l'estació de Sants, Joan Garcia.
5: La veritat és que a aquesta hora passen molt pocs trens per Sants i els que ho fan circulen fora dels horaris marcats. Si s'ha d'anar cap al sud encara bé, perquè tant l'R2 sud com l'R4 arriben a Sant Vicenç de Calders i també els regionals, però si es tracta d'anar cap al nord, no hi ha servei, com dèieu, ni de l'R1, ni de l'R4, i l'R2 i l'R2 Nord cap al Vallès Oriental es queden a Sant Andreu, i tampoc no hi ha els trens de l'R11 cap a Girona. El fet que el túnel de Plaça Catalunya estigui fora de servei complica molt les operacions, i encara afegir d'última hora al metro un altre tall, ara a l'L4, la groga, entre Maragall i Via Júlia. S'afegeix el de l'L3 entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i els de les línies 9 i 10 Nord.
4: I un últim apunt. Els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, han estat absolts per l'Audiència de Barcelona, us en recordareu, en aquell judici sobre el retard a la vacunació dels policies i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia de la Covid-19. Als cossos policials se'ls va endarrerir la vacunació. El Departament de Salut esgrimia arguments basats en la necessitat de posar un calendari que anés protegint la població segons les capes de més necessitats, i va haver aquest judici perquè els sindicats de la policia i la Guàrdia Civil no estaven d'acord amb aquest canvi de criteri, i ara l'Audiència de Barcelona els acaba d'absoldre.
3: Passant 3 minuts de les 3.
6: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
3: Des d'ara i fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
3: L'escriptor i advocat Jordi Cabré, bona tarda.
20: Molt bona tarda.
3: I la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme. Bona tarda, Alba.
8: Hola, bona tarda.
3: La tenim a Girona perquè, sí, quan ha vist com plovia aquest matí, ha pensat, escolta, més val
20: quatre
3: que no ens
20: gotes,
3: movem.
20: Mira.
3: No, quatre gotes,
8: home.
3: No, escolta, els que vam haver de venir dissabte i estar-nos fins a les 2 de la matinada i que aquest matí, sí, hem estat pendents de Granollers, no ens diguis quatre gotes, Cabré, perquè acabarem malament. I creuem dits i duguem fusta perquè aquesta tarda no es compliqui, perquè ja Protecció Civil ha aixecat les restriccions, però mantindran allò, estaran a l'aguait, perquè especialment ara a la zona de Platja d'Aro, Segaró, estan pendents del riu Daura, que no hi hagi el cap ensurt. I per de la setmana, a més, es veu que continua sent passada per aigua. Tindreu molta teca sobre sí. això i sobre eleccions anticipades, 29 de novembre, però abans fem un parèntesi. Sabeu que els dilluns comencem la segona hora del Catalunya Mitjà amb l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda,
3: Òscar. Espero que no em parlis de pluges ni d'eleccions anticipades, que després hi anirem, eh? Ara hi anem, sí, però fes-me un parèntesi.
2: Un parèntesi? No, jo l'únic que volia dir és que quan hi ha pluja, sí. el transport públic el que funciona és, el dir, si tu tens accés i pots viatjar, es fa com un baf, un tel a les... que és molt molest. Per tant, demanaria si hi ha algú que pugui posar uns ventiladors, alguna cosa, saps?
3: Un invent perquè no se'n bafi aquell vidre, eh?
2: Que surts amb els cabells arrissats, saps? Sí, no caldria. Ja està, és una crida que volia fer.
3: Molt bé, escolta'm, el defensor de l'oient. Exacte. Molt bé.
2: Molt bé, escolta. Què més? No sé si esteu al cas del safareig que va generar la sortida de Leire Martínez a la banda de Poble Oreja de Van Gogh.
3: Bé, la substitució l'una de l'altra, si la van deixar tirada o no, si aquí una mica d'embolic. Sí.
2: Sí, una cosa molt lleig. A més, hi va haver molta opacitat, barrengany a l'hora d'admetre els nois del conjunt i la mateixa Amaia si tornava o no tornava. Van deixar la pobra Leire abandonada amb una benzinera, pobreta meva, i els seus seguidors també. I recordem que ells van negar categòricament fins al final el retorn de la cantant original, eh? Amaia Montero va tornar i actualment l'Oreja de Van Gogh està oferint uns concerts de dubtosa qualitat.

0: Abrazo. Fa allò que quan arribes a la nota...
1: Ja.
0: Fas un Bruce Springsteen i... No,
2: acabarem malament, eh? Acabarem malament. Amb Springsteen no me'l toquis.
0: Vull dir una cosa, Òscar Fernández.
2: Ja.
0: Jo era de les que pensava que em feia un gramassa,
2: sí,
0: tots els que sou seguidors de Bruce Springsteen, cada cop que Bruce Springsteen arribava a la ciutat de Barcelona...
2: Fins que el vas anar a veure.
0: Sí.
2: I quan el vas anar a veure, et vas convertir a la fe veritable.
0: És que no es pot explicar el que passa allà. No es pot explicar. Ho dic seriosament.
2: De fet, no cal que corri molt la notícia, perquè ja, és que si no ja és impossible trobar entrades, per tant...
0: Sí, però a més, vull dir que tenen un aforament molt controlat, perquè et pots moure tranquil·lament per pista, vull dir que ho té... Sí, sap que està tocant per gent gran i que necessitem tenir un nostre espai, no?
2: Sí, sí, escolta'm.
0: No, una meravella. Bé, no és el cas de l'Oreja de Van Gogh. No és el cas de l'Oreja de Van Gogh.
2: Vaig veure un concert de l'Oreja de Van Gogh en què... No hi vaig anar. Vaig veure a través de xarxes que no els hi funcionava aquella plataforma per aixecar-la i que, per tant, hi va haver un moment que no se la veia i que es veia només el caparronet, no?
0: Ai, duríssim, molt bé, el caparronet. Sí, sí.
2: Ara ja molt professional no va parar de cantar, eh?
0: No, vull dir, i es mirava així els músics i els músics la miraven amb ella fent així amb el cap, seguint el ritme.
3: Jo no sé si el professional és seguir cantant.
2: La gent no la veia, vull dir, sentia la veu i veia només allò, el serrallet, perquè no sortia del terra.
0: Exacte. Hi va haver aquella corrua d'acudits a Twitter, que n'hi va haver un que a mi em va encantar, que m'han dit, sembla la morena, saps? La morena, vull dir, l'hemorroide, pobreta meva, i vaig pensar, o aquell ou ferrat enmig del plat i tot. Bueno, va ser, ens va... Amaya Montero jo crec que ara mateix és un mem.
2: Sí.
0: S'ha convertit en això. Perquè cantar fa plorar el nen Jesús quan ella canta. Algú podria pensar que amb aquesta qualitat anirà als concerts de Laura Harrit a la Cantaora, però no. Els estadis estan plens, el públic està entregat, hi ha una catarsi emocional, esmais, trucades al 112, saps? Una cosa... Quan parles amb algun o alguna seguidora de la banda et diuen que, doncs, que són molt conscients de la qualitat vocal que actualment té Amaya Montero, que és digna d'intervenció policial, però, clar, és que és ella, és que és la Amaya. I Laura de Harrit Van Gogh ha estat, és i serà sempre Amaya Montero. Bé, recordo que Amaya va estar a la banda els 11 primers anys i que la Leire en va estar 17. Vull dir que, si hem de comparar-ho per temps invertit, la Leire s'emporta la palma aquí. Leire Martínez hauria de ser més Oreja de Van Gogh que Amaya. De fet, anem a un altre tema. Això ho deixo aquí. Ara esborrem la pissarra. Us sona aquesta banda sonora?

0: Home, a casa nostra, vam patir un fenomen molt semblant amb els Lacs en Busto.
1: Sí.
0: Claro.
1: Me van canviar de cantants, sí.
0: Aquí està, el
1: Pemi Fortuny.
0: En Pemi va dir, doncs, que plegava, i després va estar 20 anys a la banda i es va incorporar en Salva Racero, que en Salva és una veu que al principi

0: que suat aquesta nit, ja sigut el vi? Bueno, però això et passa quan ja tens una edat, eh? La gent jove que té 20 anys, que begui el vi que vulgui, que s'ha de sostenir el país. Bé, per molta gent en Salva no va ser el mateix que en Pemi, evidentment. Si jo us dic Aleix Rangel, sabeu qui és? Ah, veus? L'Aleix és l'actor que va fer de David Peris després que en Quim Gutiérrez deixés el cor de la ciutat. Fins i tot la Margarida Minguillón ja no el feia els petons igual. Se li acostava a l'Aleix i feia... És com un cosí germà, saps? No com un fill. Era així. Catalunya no tenia res en contra de l'Aleix, que ho feia molt bé, però en David Peris sempre serà en Quim Gutiérrez. En programes d'entreteniment, qui no recorda això?
1: No ho recorden, o joves, perquè això ho recordem els que tenim una edat, eh?
0: Exacte.
2: Pues la primera nota ja hi érem.
0: Exacte, ja hi érem. Sí, senyor. Pip, piripi, ja has tornat. Aquelles nits de divendres, saps? Evidentment. Ha estat tota una generació de persones que ara tenim entre 40, 50 anys, 60 anys, que no els parlis de l'1-2-3 presentat per ningú més que no fos ella.
3: Hola, buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en 1-2-3. Para mí es una gran alegría
0: quin estar estil, en este programa. Això és una elegància.
3: Donde yo hice mis primeros pinitos. Y sobre todo...
0: Quines os i quines esses més ben dites, eh? Després de la Maire va venir l'estimat i enyorat Josep Maria Bax. Només va estar un any en Josep Maria Bax perquè es veu que no ho va aguantar, perquè va ser com molt hostil l'1-2-3 del Josep Maria cap en Josep Maria, i va plegar. Després va arribar en Jordi Estadella i després algun invent amb gasosa que van fer els anys 2000 i que no va veure ni la Botilde, saps? Bé, aquell 1-2-3 dels anys 80 amb les tacanyones, la Ruperta, la Bombi, que feia i eso duele... Era meravellosa, la Bombi, eh? Quina dona més espectacular. Hi havia l'Arévalo, mal ens pesi, aquell senyor que sempre explicava acudits que ara mateix no es podrien explicar. I per molta gent, l'1-2-3 sempre va ser la Maire. I si us poso l'exemple del teatre, l'Àngels Gunyalons va fer de Blanca la primera temporada de Maricel. De fet, no va acabar ni la primera temporada. Va plegar abans, que la va substituir la Carme Cuesta, a qui més tard veuríem fent de Rosa a Flor de Nit. La temporada 2004-2005, la Blanca va ser l'Helena Gadel. I la 14-15, l'Anna Sant Martín, la 24-25, l'Alexia Pasqual. Quan la gent tanca els ulls, amigues meves, i pensa en la Blanca de Maricel, la primera que li ve al cap és aquesta.

0: Quin pastic a l'ànima, eh?
1: No era conscient que no acabés ni la primera temporada. No. Sí, jo pensava que va fer uns quants anys i que per això va quedar en la memòria col·lectiva com la protagonista. I en canvi no, va fer menys d'un any,
0: Sí, sí, va plegar abans. Se'n va anar a fer un altre musical, crec que amb el Ricard Reguant, i ja està, i va marxar. Bé, en canvi, el Carlos Gramaje, que va fer el Saïd, va fer el Saïd 3 temporades, menys l'última. Però clar, ningú diu, ostres, el Saïd del Carlos Gramaje no té res a veure amb el del Garreta, que és l'últim, no? Aquí ja és aquella comparació que dic, potser ja no és tant la nostàlgia, sinó que ja és una batalla de que, entre actrius, que dius, ens la podríem estalviar. Bé, i us vull presentar un últim tema, és aquest. Bé, no sé si sabeu que aquest Nadal la cadena HBO estrena una sèrie en la que tornarà a revisar la saga de Harry Potter, de J.K. Rowling, i clar, tots tenim les interpretacions del Daniel Radcliffe, l'Emma Watson, el Rupert Print, fent del trio aquest meravellós que lluiten contra les forces del mal, eh? Calcem-nos perquè les comparacions ja han començat, eh? I això que estem parlant de nens actors, vull dir, nens a qui realment els pot afectar moltíssim l'opinió que es doni a les xarxes sobre la seva actuació i la seva feina. Vaig acabant. Quanta gent segueix dient no hi ha polítics com en Jordi Pujol, no tornarem a tenir un alcalde de Barcelona com en Pasqual Maragall, Izquierda Unida es lamenta que no tornaran a tenir un Julio Anguita. Estic convençuda que a la dreta espanyola hi ha gent que troba a faltar una figura com Manuel Fraga, amb aquella silueta de bombona de butano que deia la Trinca. Ens costa molt acceptar els canvis, perquè poques vegades la cosa surt bé com a la saga de Spider-Man o la saga de Batman, que els van canviant i dius, bueno, mira, aquest el compro, m'agrada més el segon, m'agrada més el tercer... Però què hauria passat si ens canvien el Harrison Ford a Indiana Jones? L'haguéssim acceptat? No l'haguéssim acceptat? La pregunta és... És evident que hi ha un pes de la nostàlgia idealitzat, però això per què ens passa? És a dir, per què sempre pensem que temps passats van ser millors? Tendim sempre a fer això? O és l'opinió general i en diferents àmbits de la vida? Jordi, tu tens una pinta, és un nostàlgic, de guardar-ho tot.
2: Com estem? Has vist com estem? Has mirat al teu voltant com està tot?
0: Clar, aquí és on vaig. És nostàlgia només o
2: no,
0: és que realment...
2: Ja, a vegades és nostàlgia i, perdona, no has esmentat un?
0: Quin?
2: Només hi ha un i veritable Superman.
0: Bé, bueno, perquè, clar, els

0: Altres, no. És que ja les pel·lícules ja eren està. Tan
1: no,
0: menors.
1: No hi són, no existeixen.
0: No, 100%.
1: Eclipsats totalment des que va existir.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: I no, hi havia personatges que van canviant, ara m'ho recordaven també, és veritat, de 007 n'hi ha hagut diversos. Sí, I ja es dona per fet que hi haurà una mena de cursa de relleus. I ja es dona per fet que no en fan dos o tres pel·lícules i després ja el canviaran. Sí. Això es dona per fet.
0: Sí, sí.
1: No, de vegades és nostàlgia, segur, segur. I a més, a mesura que ens hem fet més grandets, doncs allò... tot semblava més fàcil, aleshores més prometedor, tot era possible i per tant pot haver-hi un punt de ficció i d'il·lusió, d'il·lusionisme amb tot plegat, però de vegades era objectivament millor.
0: Mm-hmm.
1: O de vegades objectivament millor i no em facis parlar massa, però, però ho deixem amb el Superman, que ho fes rip.
0: I a banda d'això he dit alguna cosa que crec que penses realment, no? Hi ha hagut alguna frase que he sentit un riure
1: no sé
0: i he pensat, mira, aquí en Cabré
1: de cop i volta
0: se t'han negat els ulls de cop i volta i he pensat, vital, ja està, li he tocat la fibra, t'he pessigat el cor.
1: Ja ho
0: sí, sí, sí, sí. Tu, Júlia, què penses?
3: Jo és que crec que s'idealitzen molt els lideratges un cop, entre moltes cometes, ja no ho són, o ja els donem per amortitzats. I no per això vol dir que en el moment en el que estaven en actiu els valoréssim. Per tant, crec que és una cosa que passa molt, però que alhora també és cert que jo crec que vivim en una societat molt de tap. És a dir, jo penso ara en la política, no? Has dit algunes persones que han liderat aquest país, però és que ara, si ens fixem en els candidats que hi haurà o que hi poden haver en les properes eleccions,
1: ja
3: no només... Per això ho dic, no només generals... No només generals, sinó també...
2: Quan sé del periòdico, que seria Jordi Neu.
3: No només generals, sinó també penso en les municipals o fins i tot en les catalanes, la majoria són persones que ja han estat al capdavant d'aquests partits. Per tant, sí que hi ha una falta de relleus i jo moltes vegades tinc la sensació que és perquè no se'n deixa ascendir de nous, no tant perquè siguin uns lideratges que ara mateix tinguin les capacitats que la societat necessita.
1: Sí, i això és veritat, hi ha aquest sostre de vidre segur, hi ha mena de davant d'allò conegut, doncs millor agafar el que sempre ha funcionat, etc. I de vegades és una mica insultant. Si ha funcionat per sempre, enhorabona, gràcies per tot i adéu.
0: Clar.
1: I girem full, no? És a dir, anem a fer que altra gent pugi. El que passa és que la gent que puja nova ha de saber fer un Superman com cal i amb cara i ulls i que realment pugui estar a l'alçada del de debò.
3: Però se'ls ha de permetre que ho intentin.
1: Oh, clar,
3: i jo crec
1: i
3: que ara mateix a dins de molts partits això no es permet.
1: Sí, sí,
3: per
1: sí,
3: tant,
1: sí,
3: crec que
1: cert,
3: aquest és el problema.
0: I pot ser també que hi hagi, per exemple, molta gent que pensi que alguns líders polítics, ja que hem anat cap aquí, que en el seu dia, parlo pels anys 70, anys 80, que eren gent jove, relativament jove, seran en la seva vintena, la seva trentena, ja tinguessin un carisma especial i una força i unes idees molt clares i que avui en dia potser hi ha gent jove que ja no puja amb aquestes idees, amb aquest carisma i amb aquest pes específic dins dels partits.
3: Això o que segurament... ja no hi ha aquesta participació política, que jo crec que això encara em preocupa més, no?
0: Ah,
3: és a dir,
0: ja
3: si mirem les bases dels partits o mirem l'edat que tenen les persones que estan al capdavant de les joventuts, crec que ens sorprendríem de l'edat que tenen.
2: Alba, com que estàs a Girona avui, els hi costa tenir-te present, digues.
4: No, a veure, que jo crec que el tema de la memòria, jo crec que al final el nostre cervell normalment el que fa és que tendeix a relativitzar, no? O apagar bastant el record d'aquelles coses que ens han sigut desagradables problemes i es reforça molt tot allò positiu amb el que es construeix també la nostàlgia, perquè es construeix sobretot a partir de vincles emocionals que establim amb determinades figures. Per exemple, no, ara parlaves doncs, de la Maya Montero, amb l'Oreja de... Els primers o les primeres que amb qui tu vas establir un vincle emocional per algú que et va agradar i allò es queda com falcat, no, la teva memòria. I això és el que... I és la nostàlgia, que és algo com molt... Que, molt bueno, bonic, hi ha gent que li pesa massa, però també hi ha una altra part, que jo penso que és important, i és, abans ho comentava, no? Quan ets jove sembla que el món el veus des d'un altre lloc, menys responsabilitats, és com que no? Vius les coses amb més intensitat, segurament, i això també fa que recordis tot allò com algo molt més positiu, i per altra part també crec que hi ha un altre element, i és que els problemes passats que ara semblen ja resolts, no? O fins i tot oblidats, és allò que dèiem, és com que tens la sensació de que allò ja es va resoldre i es va fer bé, tot i que en aquell moment potser va ser molt crítica amb allò, però amb la distància, val, aquell problema disminueix molt la intensitat. Llavors jo crec que al final és un mecanisme i hem d'anar molt en compte perquè a vegades si no podem ser com una mica injustos, no? Dir, és que abans tot funcionava millor quan realment potser no és cert i és més el nostre record, la nostra memòria
1: com
4: a puja o baixa la intensitat, no? De les afectacions de com vivíem les coses i a vegades hem de recórrer a part de la nostra experiència coses una mica més objectives perquè si no el cervell funciona així, està molt bé que funcioni així i aquests vincles emocionals també, però vegades és poc objectiu per realment decidir si, no? Jo que sé, un tema a nivell més polític o social està millor o pitjor.
1: És cert, és cert. És a dir, tu pots ara agafar en perspectiva i normalment, no sé si hi ha un mecanisme psicològic amb això, Alba, que és que acabem agafant el millor, la bona nota, ens quedem amb aquesta, i si agaféssim la maroteca d'aquell mateix dia, d'aquell mateix personatge, veuríem totes les crítiques, tota la brutícia, sí, tota la part fosca, etc. I després, doncs, el pas del temps doncs, fa que això quedi esborrat, no?, sota la pols.
4: I després també, quan hi ha aquests canvis, ara que parlàveu, no?, de canvis de lideratges o canvis de no?, que si en grups de música, el frontman o la frontwoman, gent aquesta, no?, que està al capdavant, també és cert que això genera molta... Els canvis en generen inseguretat. Llavors, normalment, dius, segur que no ho farà. O sigui, el nostre cervell també ens passa que davant dels canvis ens frena. I en lloc de intentar ser positius, vinga, vas a una oportunitat, sempre de dir, bueno, a veure com ho farà, no? Llavors, són aquests mecanismes que tenim, que aquestes inseguretats que a vegades doncs, acabem donant més valor a aquell vincle, perquè va ser la primera, com ara estava fent una exposició objectiva, no?, entre la Maya Montero i la Leire, que ara no recordo com nom.
0: Martínez.
4: Martínez, llavors...
1: És que Martínez és com vas a parar.
0: Bueno, clar, t'ha tocat un cognom a Montero.
2: Escolta'm, algun problema? Jo sóc Fernández, Escolta'm, quin problema hi ha? Escolta el cognom que té, i ben orgullós, i ben orgullós.
0: Entre Bruce Springsteen.
4: Això no se'n recordarà, Jordi, molt temps, l'Òscar.
3: Jo, un apunt del tema Oreja de Banco, que abans ho parlàvem amb la Pineda fora. En el fons, els que tenim entrades per l'Oreja de Banco, que jo sóc una d'elles, i anem per veure que canti malament, ens és igual com canti.
0: Clar,
3: al final hi anem purament per nosaltres i rememorar el que hem viscut amb aquestes cançons. A mi, jo ja dono per fet que cantarà malament. De fet, agraeixo si fa playback, m'entens?
1: El Barça n'hi vas per això, eh?
3: No, depèn del concert. Hi ha altres concerts, per exemple, el de la Rosalía, que ho passaria molt malament si no cantés bé.
0: Clar, amb ella ja li dones per fet que això passarà, a banda dels problemes que ha tingut a Maya Montero, psicològics, físics, etc. No li podem demanar que, evidentment, canti com cantava fa 30 anys enrere o 20 anys enrere, però sí que és veritat que, bueno, el que demaneu és aquesta performance i aquest viatge al passat, que és el que ens connecta amb aquesta zona de confort, Alba, també, no? Vull dir, supervivència moltes vegades, de com que tinc por al desconegut, allò que no sé què passarà, si aquest canvi m'afectarà, si em farà anar pitjor, doncs m'arrelo a una cosa que,
1: que em dóna seguretat. Allò que té el rovelló dient vull tornar a casa.
0: Sí, exacte.
4: I ara que parlàveu de cantar bé o malament, jo, a veure, a més soc de Girona, el Sopa de Cabra, no?, en Gerard Quintana.
0: Sí. Has afinat tota la vida.
4: Clar, llavors, però sí que és cert que et porta en un lloc que tu vas construir aquell món en aquell moment que era tan fantàstic estar allà, que és que encara que canti malament, desafini i tinguin no sé quants anys més, en allà et connecta amb això que dèiem, amb aquest vincle emocional que vas fer en aquell moment, no?
0: Sí.
4: I és fantàstic perquè et porta en un estat emocional que com que tot el dolent que tenies no te'n recordes, només és el bo, és que és brutal.
0: Bueno, i a banda del moviment pèlvic de Gerard Quintana, que això era una cosa molt performàtica, que agraïen profundament les senyores que aleshores comptàvem uns 15, entre 15 i 25 anys, aquesta forquilla, vam pujar molt agraïdes per aquells moviments i aquella energia.
4: Aquell pantaló ben estret d'allà.
0: Bruce Springsteen fa una cosa, Gerard Quintana fa una altra totalment diferent. O sigui, Bruce Springsteen ja no està per remenar els malucs.
2: No, home, no, si ja, pobre, ja... l'han de treure gairebé... Sí,
0: no, no creguis, no, sí, encara.
2: Ara que me'ls fi, sí. Pels malalts de Springsteen, ja per acabar la dèria, hi va haver un moment de dubte quan va morir el saxofonista mític Clarence Clemons. Què farà Springsteen amb Clarence Clemons? Com el substituirà? Primer vam pensar que no el substituiria i que faria una mena de secció de vents. I el va substituir pel nebot, Jake Clemons, que l'ha suplert força bé, tot i que se li veuen les costures quan s'ha d'improvisar. No és el tiet. Ara, quan pot assajar la cançó, escolta'm, perfecte.
1: No, sí.
2: Ara, després...
1: Molt un cert. I hauríem de parlar també d'això dels nebots i els fills i tot això, el pobre fill del Mozart, que va compondre no sé quantes simfonies que no coneix absolutament ningú.
0: Pobres. Els fills fracassats.
2: Bueno, no fracassats.
0: Per la setmana que ve, fills fracassats.
3: A la política catalana també tenim uns quants d'aquests.
0: Sí, tant.
2: També tenim.
0: I tant.
2: Però si de cas, fes-ho sense entrar en política, que així m'establiràs.
0: D'acord.
2: 6 minuts i seran 2:15. Elisenda Pineda, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Una pausa i de seguida actualitzem pluges. Sembla que el pitjor ha passat, tot i que encara hem d'estar pendents, i ens preguntem què ha passat aquest matí.
5: Catalunya migdia. Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
6: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
7: Entrades a auditori.cat.
8: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
6: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
8: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
10: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de...
11: Expocasió, home.
10: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
12: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
13: Catalunya migdia.
14: Al matí de Catalunya Ràdio sempre hi som.
15: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a l'economia.
16: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
17: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
18: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
14: Hi som per informar-te i per escoltar-te.
19: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
20: Tots els meus records, tot ha marxat.
21: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
22: El matador de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
23: Està molt bé que canviïs d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
24: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
25: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
15: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
26: Màxima precaució.
15: Hi som sempre, també en l'emergència.
14: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
2: D'aquí a 3 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, en Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. En dia en què hem tornat a tenir una situació complicada amb les pluges que han caigut de manera intensa i sobtada al litoral central i al Vallès Oriental, amb Granollers com a ciutat especialment afectada, avui l'expressió plou sobre mullat la podem dir amb tota la literalitat perquè han descarregat fort sobre terrenys que encara no havien engolit els aiguats del cap de setmana. Ara la situació està una mica més tranquil·la, tot i que encara queden efectes, per exemple, a la zona de Platja d'Aro, Garó, amb molt pendents del riu Daura. Saludem la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
27: Bona tarda.
2: Ara mateix i en les pròximes hores hem d'estar tranquils? No es preveu una situació com la d'aquest matí o la del cap de setmana?
27: No es preveu una situació ni del matí ni del cap de setmana, però hem de mantenir l'alerta perquè tenim aquesta pertorbació, aquestes línies de tempestes que encara descarreguen dins el mar, poden anar entrant, no amb la mateixa intensitat ni amb la mateixa violència que ho ha fet aquest matí, però plou, com deies tu, sobre mullat i, per tant, qualsevol d'aquestes ruixats o aquestes tempestes que puguin créixer i puguin afectar les mateixes comarques, doncs pot tenir les seves afectacions, sobretot doncs, en rius, rieres o barrancs. Per tant, no es preveu que torni a passar el que ha passat, però igualment no hem de baixar doncs, aquesta prudència, sobretot en aquests sectors. Ara mateix plou una miqueta doncs, cap a l'Alt, Baix Empordà, una mica a la Selva, al Pla de l'Estany, però també aquesta tarda poden créixer algunes nuvolades cap a comarques interiors i alguns d'aquests ruixats de dins del mar també poden tornar a fregar la mateixa línia de la costa.
2: Els aiguats del dissabte els veu veure venir, i això va fer que el govern, sí, vosaltres mateixos, avisessin els dies previs, i per tant es va poder actuar amb molta previsió. En canvi, els d'aquest matí us han sorprès, no s'esperava tant d'hora, no?
27: Sí, no s'esperaven tant d'hora ni amb tanta intensitat. És a dir, els models meteorològics que es fan servir per fer aquestes previsions i per fer després aquests avisos, doncs no mostraven ni la intensitat ni l'hora, tampoc, no? S'esperava que a partir de les 10:11, sí que hi haguessin aquests ruixats que entressin de mar cap a terra, no s'esperava que fossin tan intensos, tan persistents, Per tant, aquesta situació que tenim darrerament, no, que tenim un mar Mediterrani doncs, amb una temperatura molt alta, que això és molta energia, i aquestes situacions diferents a les que estàvem més habituats, doncs avui sí, aquesta previsió no... Eren uns ruixats que no eren previstos, la veritat.
2: Normalment, els que no hi entenem de mapes, quan mires, veus en el radar i veus un front que va de nord a sud, o de sud a nord, o d'est a oest, i el veus a venir, i per tant pots, diguem-ne, que avançar-te a quin recorregut farà. En canvi, aquests episodis apareixen de cop com una mena de bolet, sí, i a més es desenvolupen amb una bestialitat que quan veus la foto final dius com pot ser, no el veus a venir. És totalment diferent i per tant això deu fer molt més difícil la previsió.
27: Sí, són... Clar, el nom és com estrany, i encara s'ha d'anar veient a veure què ha acabat sent. No? És un sistema convectiu mesoscalar. Què vol dir això? Doncs un grup de tempestes de grans dimensions que es desenvolupa ràpidament, que l'aigua del mar el que li fa és aquesta calor latent que li va donant energia i que té... no ha acabat de ser rotatori, no? El que es deia el cap de setmana que podria ser un mini huracà, un huracà mediterrani, no va acabar de tenir la rotació d'un huracà, però sí que era una franja de precipitacions molt àmplia que anava entrant des del mar cap a terra i afectava moltes comarques.
2: I això ens hem d'acostumar, no? Perquè, clar, si tenim uns estius que cada vegada són més calorosos, que cada vegada s'allarguen més en el temps, que escalfen més el mar Mediterrani, clar, tota aquesta escalfor del mar és el que xoca,
27: sí,
2: diguem-ne.
27: És l'energia, no? Exacte. Sí, a la tardor sempre ha passat, és a dir, després, a la tardor sempre hem tingut aquestes tempestes, aquestes pluges intenses. Què està passant ara? Doncs que tenim un mar Mediterrani molt, molt més càlid, podríem dir tropicalitzat. Per tant, aquells fenòmens que nosaltres no estem acostumats, aquells fenòmens que es desenvolupen a les zones tropicals, doncs ara no amb la mateixa intensitat, però també s'estan desenvolupant aquí a casa nostra. I això és el que és la tendència degut a aquest escalfament global i sobretot a l'escalfament del Mediterrani.
2: No sé si us heu plantejat que hauré de canviar els models, en el sentit que els models deuen estar desenvolupats en base a una tradició que feia que el mar Mediterrani no estigués tan calent, i si això s'ha tropicalitzat, com tu dius, no sé si caldrà canviar els models.
27: Sí, els models el que fan també és mirar el que està passant ara mateix i llavors van rectificant, és a dir, no només tenen en compte la situació, l'atmosfera que tenim en aquell moment, sinó que també van rectificant i, per tant, aquesta serà la tendència. És a dir, que a vegades una situació que no s'havia previst, la següent simulació del model ja veu una mica cap on anirà aquestes tempestes. Però sí que hi ha aquesta part d'incertesa en aquests darrers episodis de veure com anirà augmentant, on es quedarà potser una mica més estancada, on la pluja serà més intensa, i això s'haurà d'anar aprenent. Sí.
2: Doncs és la Gemma Puig, no sé si o el Jordi o la Júlia o l'Alba, teniu alguna pregunta o algun dubte, perquè realment ara estem acostumant aquests dies a no mirar el cel, sinó mirar les previsions i mirar el radar i del Meteocat per veure...
0: I mirar la pantalla del mòbil. És a dir, jo, que parlem de nostàlgia i aquest, de temps passats, jo no hauria pensat mai que arribaria una època en què s'activaria una alarma per tota la població per un tipus determinat de pluges que són com inèdites, que realment el clima ha canviat tant i que ens hem d'adaptar tots i ens hem d'activar tots. Això sí que ho vas comptant i vas veient com va pujant de freqüència i, a més, li has de posar tot el respecte i te n'adones que realment doncs, el continent, el mar en què vivim i el planeta sencer, doncs, realment ja no és el que era, no?
1: Jo crec que precisament és això, és a dir, el canvi climàtic ens aboca a condicions extremes, però el que fa més por és que són inesperades, no? Aquest matí, tot el que ha passat a Granollers, sense que hi hagués aquesta alerta, també és perquè hi havia una falta de prediccions en aquest cas. Per tant, això és el que realment crec que fa por. És a dir, jo crec que en el moment en què rebem una alerta, a mi, en certa manera, el que em dona és seguretat, no? De dir que, bé, mesures d'autoprotecció sí, sempre, però no les podem tenir si no tenim la informació. Per tant, crec que el debat avui és aquest. Si no hi ha aquestes prediccions, com podem actuar? És molt difícil. De fet, sincerament, crec que s'ha actuat prou bé des de les administracions per la que ha caigut.
3: Perquè ara que hi ha la Gemma aquí, i que evidentment no, jo com a psicòloga no en tinc ni idea, o sigui, quina diferència entre aquells fenòmens que podeu predir i que, per tant, no, els veieu com es van formant, i què passa amb aquests altres fenòmens que apareixen de cop, no, i que són, el que dieu, no, pràcticament imprevisibles, no? I què passa aquí? Quins models diferents hi ha? O són fenòmens completament diferents? O què està passant amb això?
27: El que ha passat és que els models meteorològics per aquest matí no havien, no hi havia una previsió de que es formessin aquestes tempestes tan fortes. Estaven previstes més de cara a unes hores més tard i, per tant, clar, nosaltres ens guiem doncs, en aquests models meteorològics. Nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, és a dir, tots els meteoròlegs, n'hi ha molts de models, és a dir, i a vegades sí que pot passar que un dels models no ho caça, però un altre sí, perquè cada model té la seva pròpia física darrere. I en aquest cas, doncs avui, no hi havia cap model que havia previst doncs, aquesta possibilitat o aquesta possibilitat que hi haguessin aquests ruixats, perquè si hi haguessin sigut només en algun dels models, segurament potser no hi haurien hagut avisos vermells, però sí que hi hauria hagut algun avís, no? Una situació de... I, a més, després del que ha passat al cap de setmana. Per tant, són... Avui la situació aquesta, això té molt a veure... S'haurà d'anar veient, en el que deia abans, en aquestes temperatures tan altes del mar Mediterrani, que això és molta energia. Llavors, només que hagi arribat una miqueta d'aire fred, que potser no estava previst, clar, tot és una situació de tota l'atmosfera, no estem parlant de que arriba un front només, sinó que és una situació d'inestabilitat molt marcada, la que tenim aquests dies, i que encara continuarem tenint, i llavors això ha fet que es formessin aquestes tempestes tan intenses, que anessin entrant de mar cap a terra, i per tant aquestes intensitats i aquestes acumulacions tan destacades.
2: Tenim algun pare que ens diu que s'estan suspenent les extraescolars d'avui, quan potser la situació era més delicada al matí que no pas a la tarda. En teoria, les extraescolars no haurien de córrer perill, no?
27: No haurien de córrer perill. El que passa que després d'una situació així, doncs la gent intenta doncs, que no hi hagi molta mobilitat. No, la tarda ha de ser força estable. És a dir, pot haver algun ruixat, però no tindrà res a veure amb el que ha passat. Però suposo que la decisió ha vingut per intentar doncs, que la gent es mogui el menys possible, perquè encara hi ha algunes afectacions.
2: Doncs és la Gemma Puig, que juntament amb els nostres companys meteoròlegs estan tenint uns dies de feina extra. Ànims, Gemma.
27: Bona tarda.
2: Gràcies i bona tarda. Passen 6 minuts de 2:15. Si us sembla, ho deixem aquí, anem a publicitat i en tornar a eleccions anticipades 29 de novembre. Ara ho analitzem.
4: Catalunya migdia. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: El millor dia del món? El tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 5 d'octubre, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
6: El cinema fantàstic torna a Sitges.
7: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
6: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
7: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
6: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
8: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
4: Catalunya migdia.
9: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
11: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
13: Esto promete, Manu.
11: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesito una oferta ganadora.
13: Huele a compra, Manu.
11: Huele. Va.
13: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
11: Venga.
28: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
29: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
28: 18a temporada.
30: Benet XVI, per mi, un gran papa, però evidentment mai un home forçat a ser papa.
28: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge a les 9 del vespre.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
2: Passant 8 minuts de 3:45 de la tarda, no podem dir que hagi estat sorpresa. Ja durant el cap de setmana ho donaven per fet, des que divendres van caure els decrets d'habitatge. Però avui, a les 9 del matí, Pedro Sánchez compareixia i deia això.
10: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
2: Pedro Sánchez, doncs, que ha donat per acabada la legislatura 9 mesos abans del que hauria tocat, hauria demanat a la ciutadania que triï entre un govern progressista o una coalició d'extrema dreta, ha dit, de PP i Vox. Finalment, ha estat la crisi de l'habitatge, doncs, el que ha fet decidir Pedro Sánchez, que segurament ha vist un moment més propici pels seus interessos, els interessos socialistes, amb un tema cabdal per la ciutadania que li dona lideratge entre les esquerres, que confronta ideològicament els partits de la dreta conservadora i l'ultradreta, i que, a més, li permet deixar en un segon pla, doncs, casos de presumpta corrupció al PSOE, les cites judicials de la seva dona, del seu germà. Potser per això, a més de convocar eleccions, ha fet una jugada, per cert, legal, tot i que, si voleu, un punt discutible, que és aprovar els decrets d'habitatge a través de la Diputació Permanent del Congrés, que és un organisme que segueix funcionant un cop s'han dissolt les Corts. A la Diputació Permanent hi ha una majoria justa dels partits que van votar sí al primer decret d'habitatge divendres passat, és a dir, el govern no necessita aquí el vot de Junts per Catalunya i, per tant, sembla que aquests decrets podrien tirar endavant en aquesta Diputació Permanent. No sé com veieu la jugada, tots tres. D'altra banda, ja esperable, des de divendres, més o menys, donaven per fet que avui podia haver convocatòria electoral.
1: A veure, jo sempre crec que en el moment en què això depèn únicament del president, és normal que triï la situació el que més li convingui, és millor marcar tu els temps que no pas que te'ls marquin, i més amb l'horitzó que tenia per davant, que era bàsicament els judicis, la corrupció al PSOE que ara parlaves, també el tema de Ceuta, que està enquistat, i per tant això a nivell de campanya electoral no és un bon símptoma pel PSOE, i també les eleccions als Estats Units, que crec que ell buscarà confrontar directament amb Trump. Veurem si li funciona o no, si Trump fa algun missatge en aquest sentit, però jo crec que aquí també voldrà que jugui la campanya bàsicament per anar en contra del PP i la seva possible aliança amb Vox. Ara bé, el que comentàvem de la Diputació Permanent és un mecanisme que és vàlid, però és cert que estèticament és lleig, i és lleig perquè ell farà servir aquests decrets per entrar en campanya, i entrar en campanya defensant una votació que en el Congrés no va sortir endavant, però és cert que ara, com a mínim, els pot aplicar i entrar en vigor, i crec que això també s'ha de valorar en el sentit de que ajudarà molta gent a que de moment no la facin fora de casa.
0: És veritat que entrem amb un intent de dinàmica de blocs i vaja, sempre s'acaba intentant, però sempre tot això és molt matisable i sempre acaba depenent d'altres factors. És a dir, és molt curiós com ara se'ns convidarà a parlar de l'Espanya progressista contra l'Espanya fatxa, que en efecte això existeix, aquestes dues Espanyes hi són, però després, a l'hora de buscar un pretext, de buscar una excusa per poder convocar, doncs el factor català sempre hi és, o molt sovint hi és. L'any 95, Felipe González convoca perquè Pujol li deixa donar suport. El 2019 és Esquerra Republicana qui no aprova els pressupostos de Sánchez i es convoquen eleccions, i ara és Junts que no aprova un parell de decrets, i això serveix d'excusa o de pretext per convocar eleccions. És a dir, el factor català o el factor aquests partits que són frontissa, que acostumen a ser partits territorials o nacionalistes o sobiranistes, independentistes, doncs juga molt a l'hora de dir, doncs, escolta, doncs continuo o plego, etc. Aquesta part més que ells anomenen perifèrica. Ho dic perquè a l'hora de convocar eleccions i a l'hora de fer un programa i de parlar de dues Espanyes i de dos blocs, sembla que de cop, i escoltant l'Ivan Redondo i escoltant també altres periodistes propers al PSOE, el factor plurinacional de sobte ha desaparegut. Aquella carta que semblava que volia jugar Pedro Sánchez, de dir, no, ara farem una mena d'eleccions constituents en què posarem al dia la Constitució espanyola, el factor territorial, el reconeixement nacional, etc. De sobte, tot això desapareix en nom de la Mari Carmen. Que està bé, però no deixa de ser un pretext que em sembla que oblida una bona part del tema, que és allò que endèmic de l'Estat, que soc molt escèptic, i gairebé més que mai, que aquesta vegada s'acabi agafant de debò.
3: Clar, jo crec que també ara Pedro Sánchez per com ens ha demostrat què és, no? Aquest tipus de personalitat que té, que és una persona que arrisca, no? Sempre. I és com allò, aquells que diuen que fan el salt aquell, com diuen els hombres pájaros, no sé com es diu, el nom tècnic d'aquella gent que salta, no? Que diuen, ara hi ha una finestra d'oportunitat dels vents, perquè puc passar per aquí al mig, i és super arriscat, però és que si t'hi fixes en tota la seva, una mica, la seva història personal i professional també, ha sigut una persona que sempre arrisca i sempre va al límit, no? Llavors, jo crec que davant d'una possible finestra d'oportunitat en la que s'alinea, que a les esquerres, no?, tenen un embolic, no?, entre el Podem, Sumar, els enganxo una mica contrapeu, hi ha tot el tema de l'habitatge que semblaria que es podria d'alguna forma, no?, poder aprofitar d'aquesta corrent, si més no a les esquerres, que és com una, també com una finestra d'oportunitat davant d'un relat constant que s'està imposant per part de l'extrema dreta. I a més, jo crec que també hi ha tota una part també de desgast personal i emocional per tot el que ha anat passant, perquè tot i que ell ha escrit el manual de la resistència, al final tot això també et va, jo crec que internament et va perjudicant, no?, tot el tema de la judicialització de la seva dona, i per tant jo crec que està en un moment en el que si tu ja estàs veient que totes les enquestes apunten, no?, que sembla que no podràs repetir, que a més emocionalment estàs devastat perquè la teva dona està en un procés judicial, el germà, no sé què, llavors per la seva... hi ha gent que diria, bueno, doncs escolta, anirem morint poc a poc i ja està, però ell jo crec que té la necessitat de fins a últim moment, no?, allò que diuen, doncs acabar com a mínim, però lluitant fins a l'últim segon, no? I jo crec que encaixa molt amb la seva personalitat el fet de dir, mira, ho provo ara. Igualment, si m'espero, sembla que la cosa acabarà malament, doncs per tant hi haurà una finestra d'oportunitat i em llenço. I aquí també hi ha tot aquest punt una mica de que sembla que hi ha com aquesta debilitat de legitimitat política, i abans parlàveu de la confrontació amb Trump. Ell necessita d'alguna forma també, jo crec, el fet de si realment vol exercir, no?, aquest contrapoder davant de l'extrema dreta i de grans aquests lideratges, no?, que estan apareixent a nivell internacional i es vol erigir com una mica el portaveu de les esquerres, jo crec que necessita també posar a debat, realment clarificar davant d'aquesta polarització la gent realment què vol, no? Llavors, bueno, jo crec que dins de tot no sé què passarà, però entenc perfectament i encaixa molt amb la seva manera de fer i de funcionar aquesta decisió.
2: Deixeu-me incloure la conversa el Toni Rodon, és politòleg, professor de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra. Toni, bona tarda.
12: Hola, bona tarda, què tal?
2: Amb el Toni li hem demanat fer com una mena d'anàlisi de cada partit com arriba o què ha de fer cada partit abans de les eleccions. És evident que aquest curs polític, diguem-ne, havia d'haver-hi eleccions, és a dir, com a màxim podia estirar fins al mes d'agost, setembre, depèn de quines fonts, però vaja, fins a l'estiu. És evident que li interessa al PSOE, si pensem en el PSOE, Toni, que el debat vagi d'habitatge, més que no pas de Ceuta, d'immigració i tot plegat. Per tant, l'objectiu ara de Pedro Sánchez és que el debat es continuï aquí, encallat amb habitatge?
12: Sí, i també no. En quin sentit? Fixeu-vos que en la declaració institucional convocant les eleccions, Pedro Sánchez no ha mencionat el tema de l'habitatge. Òbviament l'habitatge és una qüestió que entronca amb el missatge que vol enviar el PSOE i que, com sempre, doncs, ho intenta emmarcar doncs, en les qüestions més ideològiques de dreta-esquerra, però també som conscients molt probablement que parlar d'un únic tema d'aquí fins a finals de novembre doncs serà difícil de sostenir. I, de fet, doncs, haurà de mantenir, no?, una mica això que ara dèieu a la tertúlia, que és que, malgrat que potser molts votants consideren que hi ha hagut un cert desgast en aquests últims anys i que doncs, no s'ha aconseguit tot el que es voldria, l'alternativa a això doncs, és molt pitjor i, per tant, convé doncs, que el tornin a votar. Aquesta seria una mica... l'emmarcament que desitjaria el PSOE fins que hi hagués les eleccions.
2: Per tant, repetiran allò de o jo o... Si no vas, ells tornen, que van utilitzar, per exemple, fa molts anys?
12: Sí, jo, de fet, ja no ho anomenaria si no hi vas, ells tornen, sinó diria més que bell llop, no? Perquè té un component emocional potser més important. Aquí el principal dubte que jo tinc és si seran capaços d'aconseguir-ho. Per què? Doncs perquè un cop ja ho has fet diverses vegades i després d'un cert temps en el govern, aquests missatges acostumen a perdre credibilitat. De fet, el PSOE, com sempre en aquest tipus d'eleccions, haurà d'intentar aconseguir una mica la quadratura del cercle, que és, primer lloc, que la participació es mantingui elevada. En les últimes eleccions va ser d'un 66,6%, si no recordo malament, i, per tant, tot allò que estigui al voltant d'aquesta xifra, el PSOE doncs, li pot beneficiar més que no pas perjudicar. I després l'altre és que totes les altres peces combinin. Això vol dir moltes coses, tant doncs, aconseguir que l'esquerra alternativa, que de moment no té candidat, i de fet té nom des de fa poc, aconsegueixi doncs, un resultat prou bo per potencialment arribar a pactes, com també cap a la dreta, malgrat no pugui agafar-ne votants, que Vox doncs, augmenti d'escons i tingui un pes relatiu més elevat, perquè això provocaria doncs, no només deixar el PP en una situació més debilitada, sinó que, encara que perdés les eleccions al PSOE, doncs recordem que l'any que ve hi ha eleccions municipals i autonòmiques i, per tant, doncs, amb una mica amb la vista llarga posada que si les coses ens van malament a les generals, com a mínim recuperar cert terreny en aquestes municipals i autonòmiques.
2: El Partit Popular i Vox no se n'han amagat. Avui mateix han dit una mena de gent hora, per fi. De fet, a la seu de Gènova, a la seu central del Partit Popular, ha aparegut una pancarta enorme a tota la façana que diu això, por fin, i una urna. Això ho han petjat aquest migdia. Què ha de fer el Partit Popular i què ha de fer Vox des d'ara i fins al 29 de novembre?
12: Bé, hi ha una cosa que han de fer des del seu punt de vista, que és mantenir l'electorat mobilitzat. De fet, com vostès saben, el PP i Vox doncs, ja han sigut molt beligerants cap a l'executiu des del principi, estan en precampanya o en campanya permanent des que pràcticament va començar la legislatura. I si on mira les enquestes, el que veiem és que el grau de mobilització de la dreta, centre-dreta i extrema dreta és molt, molt elevat. Això acostuma a passar habitualment. De fet, les esquerres acostumen a mobilitzar-se més aviat tard, cap a prop de les eleccions, veurem si això és així, però aquesta vegada aquestes diferències les veiem amb més intensitat. Després, l'altra gran qüestió estratègica que hi ha sobre la taula, doncs n'hi ha dues, al meu entendre. Una és en relació al PP. El PP va estar a molts districtes molt a prop d'aconseguir alguns escons que li haurien donat doncs, un escenari diferent. Per exemple, si no recordo malament, a Girona, per poc més de 360 vots, Junts va aconseguir l'últim escó i a llocs com, per exemple, a Cantàbria, Vox li va guanyar algun suport o a Zamora va estar a punt també de fer la sorpresa. No? Per tant, aquestes batalles, si aconseguís guanyar-les i li aportés un escó aquí i allà, com una mica va fer Rajoy en el seu dia amb Lleida, que en va aconseguir un fent-hi prou campanya, doncs li donarien un pèl relatiu, un pèl més important. Per part de Vox, i això és el segon punt d'importància, Vox en les últimes eleccions a nivell electoral, de fet, va treure un prou bon resultat. Potser una de les coses que més el va perjudicar és que té un vot prou repartit en districtes petits que acostumen a penalitzar aquestes qüestions. I veurem no, si és capaç de tornar a agafar aquesta implementació, perquè, òbviament, a la dreta es juga una altra elecció en particular. Ells dos saben que seran l'única manera que poden governar, però el pes relatiu de cada actor doncs, serà important a l'hora de configurar un potencial govern de coalició.
2: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. De moment, Gabriel Rufián ha anunciat que s'agafa uns dies de reflexió. Ell sempre s'ha mostrat partidari d'una unió de partits d'esquerra per tal d'aglutinar, diguem-ne, tot el votant que hi ha a l'esquerra del PSOE, però s'ha agafat com uns dies de reflexió per veure si ell encapçala la llista o no, si s'ofereix al partit o no per encapçalar-la. I Junts per Catalunya està també esperant de si es concreta la possible tornada de Carles Puigdemont abans del 29 de novembre. Què ha de passar amb tots dos?
12: Bé, doncs en el cas de Rufián és una qüestió interessant perquè Rufián, tal com hem sabut aquests dies en una enquesta que s'ha publicat doncs, recentment, el que veiem és que té una àmplia valoració entre l'electorat de molts partits. De fet, hi ha electors que valoren millor Rufián que no pas el seu propi candidat o candidata. Aquí veurem què fa. No sé, suposo que en properes entrevistes ho anirà indicant, però a mi la intuïció em diu que tot dependrà una mica de què s'articuli amb l'esquerra alternativa, que, si se'm permet l'opinió, en aquest cas personal i no de politòleg, a mi em dóna la sensació que ha fet una miqueta tard, no en relació a configurar una coalició al voltant de Rufián, sinó que ja fa molt de temps que es diu que aquestes eleccions podrien arribar i diguéssim que encara no tenen candidat o candidata i el nom d'aquesta potencial coalició encara acaba de sortir del forn, com aquell qui diu. No?
2: Frente
12: per tant,
2: amplio,
12: va una mica tard... Sí, Frente Amplio va una miqueta tard i, per tant, sé que ha passat altres vegades i han acabat remuntant, però de moment el que ens diuen les enquestes és que hi ha certa fatiga en aquest espai, perquè recordem doncs, que el PSOE i Sumar o l'Esquerra Alternativa porten uns quants anys governant i, per tant, hi ha certa obra de govern que a molts, pel que veiem a les enquestes, els agradaria que hagués anat més enllà i això no s'ha produït.
2: I Junts?
12: Bé, Junts és un altre misteri que tenim sobre la taula. Aquí hi ha dos factors, al meu entendre. La primera, si en els últims... El primer factor és que si els últims moviments que han fet, sobretot arran de l'habitatge, però no només, doncs aconseguiran resituar una mica Junts cap a aquest espai de centre o centre-dreta. Recordem que Aliança Catalana no es presentarà, que sapiguem, i segons han confirmat, però vés a saber en política, ja ho saben que passarà tot, a les eleccions del Congrés dels Diputats. Per tant, hi ha un cert potencial de vot que pot anar cap a Junts. Tot i que, en compte amb això, perquè algú podria dir doncs, que aquests moviments de l'habitatge només beneficien o beneficien sobretot a Junts, però el que veiem, sobretot en les enquestes, és que aquest electorat de centre-centre-dreta està preocupat més aviat per la immigració. Sé que l'habitatge i la immigració estan molt relacionats, però no és tan clar que hagi de tenir un guany net clar. I després l'altre segon factor és la qüestió doncs, del lideratge. Potser algú podria dir que ara mateix els tribunals espanyols podrien estar interessats en accelerar la tornada de Puigdemont perquè això pot, diguéssim, erosionar el PSOE. Algú pot especular que seria el candidat a Junts per Madrid. Jo, sincerament, no ho veig, però vés a saber què passa.
2: Doncs haurem d'estar pendents. Queda una mica més d'un mes perquè comenci la campanya electoral, un parell de mesos perquè siguin les eleccions. Per tant, no va a la badà i hauran d'anar molt ràpid. 6-8 punts de diferència que hi ha ara mateix en favor de les dretes són recuperables en dos mesos?
12: Tot és recuperable en certa manera, eh? No seria la primera vegada que ho veiem. Sí que és veritat que és molt difícil. En tot cas, aquí cal considerar que les eleccions, els partits les poden guanyar de moltes maneres. Recordem, de fet, que actualment el PSOE no va guanyar les eleccions en termes d'escons, de vot tampoc, de fet, i tot i així governa perquè en un sistema parlamentari com el nostre doncs, ha sigut capaç d'arribar a pactar, o d'aquella manera, però de formar govern com a mínim, amb 7 formacions diferents. Aquí una bona part de si això és possible o no ho veurem sobretot en les 2-3 últimes setmanes abans dels comicis, quan comencem a detectar quina és la mobilització per part de l'esquerra, que, com deia, l'esquerra li costa decidir molt fins al final, en termes generals, i és més aviat apàtica fins que no s'acosten el dia de les eleccions.
2: Doncs estarem pendents de tot plegat. Toni Rodon, politòleg, professor de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra i col·laborador del Suplement amb el Roger Escapa. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
12: Que vagi bé, adéu-siau.
2: No sé com ho veieu.
1: La veritat és que molt d'acord amb ell. Només un factor tenint en compte, el 2023 Sánchez ja va fer aquest tipus de campanya. És a dir, jo crec que no l'alterarà gaire, amb una diferència que en aquell moment Vox no estava amb un creixement com el que veiem a dia d'avui i, per tant, és possible que al passar per les urnes el PP sí que necessiti a Vox per governar i això implicaria entrar a govern. També hem de veure que hi ha hagut un canvi d'estratègia de l'extrema dreta. Primer van intentar condicionar des de fora, van entrar després als governs, en van sortir per trencar amb el PP i marcar una aposta pròpia i jo crec que ara Abascal el que vol és tocar poder i crec que aquí és on podrà condicionar encara més el Partit Popular.
0: I tot i així, el to de la campanya també ens indicarà una mica que hem d'esperar dels dos partits centrals espanyols. És a dir, el PSOE sí que sembla molt disposat a menjar-se l'espai electoral a la seva esquerra, que el veig francament desaparegut i que no veig tampoc ni tan sols Rufián disposat a liderar una mena de front ampli ni coses d'aquestes. Més aviat és la que Pedro Sánchez vol erigir-se com l'esquerra mateixa, ell sol. I per la part del PP també m'intriga veure fins a quin punt es volen deixar absorbir per l'extrema dreta, fins a quin punt volen tant PSOE com PP, quin comportament volen tenir envers allò que anomenem el centre i la moderació. És una cosa que ara mateix no la veig, no sembla que hi sigui, però diria que en termes de campanya electoral podria aparèixer.
3: Bueno, i agafant una mica el que deia el Toni, no? que deia la idea aquesta dels socialistes de vell llop, que hi havia aquest component molt emocional, jo crec que serà una campanya, i ara en Jordi parlava del to, crec que serà una campanya molt dura, molt agressiva i violenta, i fins i tot crec que serà desagradable, perquè si tot ha de... No? Sobretot a la dreta, a l'extrema dreta, al voltant de la immigració, crec que es diran autèntiques barbaritats. I que serà, no sé, pensant una mica, crec que més que debats polítics veurem realment accions violentes, no?, a nivell verbal, i, bueno, i es pot fer molt llarg. I també una mica, a veure què passa això que dèiem, les esquerres, el Toni Rodon, a veure si realment hi ha aquesta mobilització ni que sigui cap al final dels dies, no?, quan s'apropi el 29 de novembre. Però també en les experiències prèvies que hi ha hagut entre Vox i el PP, en moltes ocasions han sigut un fracàs, perquè ha sigut impossible que poguessin governar plegats. Llavors, a veure tot això també, si realment aconseguiran, si guanyessin, fer algun pacte i com funcionaria un govern entre Vox i PP.
2: Doncs veurem, no ens ha donat molts ànims l'Alba dient que serà desagradable la bueno, campanya electoral. No. Francesc Garriga, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
2: No hi ha manera de donar-te un relleu optimista, eh?
16: Home, és que avui és un dia molt accidentat en tots els sentits.
2: M'ho dius o m'ho expliques?
16: Què t'he de dir?
2: Què fareu a la tarda?
16: Doncs mira, per exemple, preguntar-nos què passa amb la gent que avui havia d'anar a veure Oques Grasses, el concert d'Oques Grasses.
2: De dijous els hi han passat, eh?
16: Els han passat de dijous, però així no poden.
2: Wow.
16: Com s'ha pres aquesta decisió? Mires el balcó ara i hi ha sol. Doncs ara en parlarem.
2: Molt bé. Doncs ara, de seguida, a la tarda de Catalunya Ràdio, acomiado la Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfagema. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: Gràcies, bona tarda.
2: Continua el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a les dues. Adéu, adéu.
17: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels, així som.
1: Castelldefels Coffee.
2: Doncs, com cada dilluns, en aquest espai, en el nostre Castelldefels Coffee, en aquesta tertúlia política, som Castelldefels i en aquest cas ens acompanya el regidor d'Educació i Pau i Solidaritat, Ramon Amador.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Justament en una jornada com avui, que hi ha diverses coses a destacar en el terreny de la solidaritat, però comencem amb una cosa que ja va passar, i era el darrer ple de setembre, quan es va aprovar una moció referent a l'escola inclusiva que presentava Esquerra Republicana de Catalunya.
3: Exacte, doncs es va aprovar majoritàriament tot el ple, i perquè bueno, l'educació ha de ser inclusiva. O sigui, també hi ha un decret per part de la Generalitat de fa molt de temps, i nosaltres com som doncs, compartim plenament aquest objectiu de la moció. No? La inclusió educativa ha de ser real. I perquè sigui així, doncs, falten i calen recursos i formació pels professors, que moltes vegades es troben en situacions de nens i ja des de ben petits, perquè nosaltres a la Casa dels Infants també ja notem mancances d'aquesta realitat. Són bueno, doncs, més recursos, són nens amb diferents capacitats o diferents trastorns que necessiten doncs, una atenció més personalitzada. I avui en dia també el que demanem i el que es demana també és baixada de ràtios per aquest motiu, perquè els professionals a les classes doncs, no tinguin 20 o 30 alumnes amb un únic professor que no està preparat, doncs calen recursos, calen més suport educatiu, calen més espais per atendre aquestes problemàtiques, bueno, problemàtiques, aquestes diferències, i hem de ser també conscients de que tot això depèn del Departament d'Educació i Formació Professional, que aquest any doncs, s'han posat una mica més les piles, i sí que aquí a Castelldefels doncs, ens han dotat de més recursos, és veritat, de més recursos a les diferents escoles, però encara de 0 a 3, de 3 a 6 sobretot, i a primària, que també està veient també aquestes necessitats per atendre aquesta realitat. No? I llavors doncs, nosaltres des de l'Ajuntament, tot el consistori en ple, doncs, reivindiquem que tots, des de l'administració local, des de l'administració autonòmica, doncs, afrontar aquesta mirada constructiva i realista per a tenir una educació doncs, real i detectar les necessitats, acompanyar a les famílies i coordinar tots els serveis i doncs, demanar al departament doncs, aquest tipus de recursos que necessitem tots.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs parlem ara d'altres qüestions. Com deien, fonamentalment no avui, temes relacionats amb la solidaritat, perquè conflouen i justament a partir del dia d'avui i també avui dilluns, doncs tenen lloc activitats diverses i destacades. Per exemple, comencen les jornades de pau i solidaritat, aquestes sí que són organitzades per l'Ajuntament. Quin és el lema enguany i quines activitats ressaltaria, senyor Amador?
3: Doncs sí, avui comencen ja portem 37 anys de jornades de pau i solidaritat. O sigui, sembla que no, però quasi 40 anys són moltíssims. Una ciutat doncs, amb un esperit doncs, molt solidari. Bueno, doncs, comencem perquè sí, comencem aquesta tarda amb dues activistes. Com sabeu, ja comencen avui del 5 al 18 d'octubre. L'eslògan doncs, és la solidaritat, la globalització necessària. No? Però deixa'm dir alguna cosa més, perquè fins al divendres passat, el dia 2, una entitat del Castelldefels, del Consell, perquè totes aquestes activitats que es fan en les jornades es preparen, per una banda, amb el Consell de Pau i Solidaritat, totes les entitats, i també amb el Fons de Cooperació. I aquesta entitat, des del 21 de setembre, que va ser el Dia Internacional de la Pau, vam començar aquí, doncs van començar i van realitzar doncs, una altra marxa, la quarta marxa, per la pau arreu del món, i van iniciar un acte no?, en el que vaig estar present i vaig participar amb ells. No? I vam acabar aquest divendres passat, i nosaltres ara doncs, hem solapat bueno, no solapat, no, hem continuat amb tot un treball de pau i solidaritat a la ciutat, no? Aquestes jornades, doncs, del 5 al 18, tindran una programació molt diversa. Tindrem el festival, sobretot el festival d'Estel aquest diumenge, per la pau, cinema, contes, poesia, música, dansa, una jornada de famílies, teatre, al teatre. Doncs tenim un munt d'activitats per tots els públics, i on participen, com ja he comentat, entitats de pau i solidaritat, entitats ja molt arraigades aquí, arrelades al municipi, amb un esperit molt amb vocació d'ajudar i de cooperar amb totes les prioritats que tenen, que són moltíssim, arreu del món.
2: Hi ha, com deien, activitats programades al llarg d'aquests dies?
3: Sí, mira, doncs tinc aquí el programa, podeu consultar-lo a la web, a les xarxes de Pau i Solidaritat. Avui comencem amb la inauguració de les entitats, doncs, una exposició, i tindrem aquesta activista, a la Hanna Lena, doncs, que ella, doncs, és una activista... A veure, que tinc aquí la seva biografia per algun lloc.
2: Bueno, no cal, si aneu algú que la busqui, no?
3: Exacte, tenim tota la informació i tota la biografia de cadascuna d'elles. La Hanna, doncs, és una investigadora especialitzada en igualtat de gènere i inclusió social. Doncs, bueno, dirigeix una entitat que es diu Addis Powerhouse, no? És una organització feminista etíope, i es reunirà abans amb l'entitat que tenim aquí, que treballa ja en aquest país, en Etíope, i faran, bueno, un intercanvi d'impressions, i els ajudarà i els donarà més informació de primera mà, no? La tindrem per la tarda i ens explicarà un poc, una mica tota la seva trajectòria, sobretot després de la pandèmia, no? Que va impulsar, doncs, una plataforma digital per donar visibilitat a les dones que quedaven excloses en el seu país, en molts espais socials, en la formació inclús, i de més, no? I el dia següent tindrem un altre activista, a la Nontokozo Sediwe, doncs, que també és una líder de sud-africana, que va créixer durant l'apartheid i forma part de la primera generació que va començar a educar-se després de la segregació racial, no? Dos activistes molt potents que estaran amb nosaltres. Ens han comentat d'altres municipis que altres vegades que han estat aquestes persones ha anat molt bé, i les tindrem amb nosaltres.
2: Doncs, a banda d'aquesta visita, destacaria alguna cosa més de les jornades?
3: Sí. De fet, aquestes activistes, el programa que és dintre de les jornades de pau i solidaritat que tenim a la tardor, com ara a l'octubre, doncs està també inclòs aquestes activistes, perquè també tenim el programa de ciutats defensores dels drets humans. Aquí a Castelldefels fem a la primavera i a la tardor, i aquesta, doncs, entren en aquesta campanya de tardor aquestes dues persones, no? Que són, que la veritat, el que volem no és només parlar d'elles. O sigui, jo aquí he comentat, i tenim, ens passen cada vegada el programa d'activitats, ens passen des del Fons de Cooperació tota la biografia, tot el treball, tot el currículum de les persones, i nosaltres aquí, l'equip de l'àrea, doncs fem una criba, no? de haver aquí invitem, no? Perquè també aquestes persones no només estan a la obertes a la ciutadania en un col·loqui, sinó també que van a visitar les escoles. Vale?
2: Llavors, això és molt interessant perquè l'estudiant et coneix de primera mà la seva experiència.
3: Bueno, és que no entenem, des de som i des de l'Ajuntament, no entenem si no es treballa la cooperació, la pau, des de ja ben petits, des de l'escola, pràcticament, no? Des de les famílies, no? I s'han de difondre aquests missatges, aquests testimonis, aquesta feina d'altres països, d'altres persones en una altra part del món, perquè vinguin aquí i compartir-lo, i veure que també a vegades, doncs, els drets humans també des del món local és important conèixer-los i defensar-los, no? I per això anem a les escoles. De fet, i aquí també faig un parèntesis, tota l'àrea de cooperació, també educació, però ara estem parlant de cooperació i de pau, fem una feina, una tasca grandíssima a les escoles, i això és molt important. Pràcticament no es veu, perquè no es veu, però sí que fem més a més activitats amb les escoles, i les escoles també, totes les escoles, ho hem de dir també, aquesta comunitat educativa que tenim a Castelldefels, jo estic molt orgullós d'ella, perquè centres escolars, instituts, famílies, altres serveis i entitats de la Generalitat al municipi, les àrees de l'Ajuntament, no només d'educació o de cooperació o de pau, sinó altres, doncs estem tots molt implicats. I d'ahir doncs, que podem dir amb orgull tothom que som una ciutat educadora. I educadora en pau i solidaritat i cooperació.
2: Doncs tindrem l'oportunitat aquí a Ràdio Castelldefels de parlar també un any més amb aquestes activistes del Fons Català de Cooperació, fent de manera anual quan ens visiten i coneixen de primera mà quina és la problemàtica que denuncien i el que reivindiquen, clar, sempre lligat amb la defensa dels drets humans. Mm-hmm. Doncs justament feia referència a les entitats solidàries i abans de parlar d'una en concret, suposo que també va ser present la trobada d'entitats Fent Poble que es va celebrar per primera vegada fa uns dies.
3: Exacte, doncs sí, va estar aquí al costat i la veritat també doncs, va ser una jornada molt aprofitosa, molt doncs, engrescadora també, perquè es veuen doncs, persones que poden informar-se, que poden doncs, estar i assabentar-se de tot el que es fa pràcticament moltes vegades a l'ombra, totes aquestes activitats, totes aquestes entitats, no només de cooperació, sinó moltes d'altres, moltes d'altre àmbit, de cultural, social, es van veure tota la feina que hi ha darrere, les persones, perquè també és bonic, ho dic personalment bonic, també conèixer el veí que treballa en aquesta entitat o en una altra i podem entre tots doncs, crear aquesta família gran de treballs municipal, perquè aquí les entitats a Castelldefels són molt actives en l'àmbit que sigui, esportiu, cultural, social, cooperatiu, educatiu, totes són molt actives, i amb un acte com aquest, que va ser la primera trobada, no serà l'última, lògicament, doncs veiem, coneixem de primera mà les persones que hi ha darrere de cada entitat, de cada projecte, de cada feina, que fan i veure que és molt gran la feina que fan i que és molt gratificant perquè una societat també com la nostra necessita de persones doncs, treballadores en aquests àmbits i poder doncs, ser entre uns i altres, doncs, acompanyar-nos en el dia a dia de la ciutat.
2: Pues precisament jo deia que parlaven d'un en concret i és de Mont sense guerres i aquesta marxa per la pau.
3: Sí, doncs ho he comentat abans, no? Aquesta entitat va ser el passat 21 de setembre fins al 2 del divendres passat d'octubre que vam tenir diferents activitats també, teatre, dansa, converses, col·loquis i demés, i activitats familiars. I va ser també doncs, aquestes activitats dintre del marc de la quarta marxa mundial per la pau. Es fa a tot arreu, a tot el món, i en diferents actes, en països, ciutats importants, on es fan moltes activitats. I aquesta vegada, una altra vegada, perquè ja porten 4 anys, aquesta entitat va implicar el municipi en aquesta marxa.
2: Molt bé, doncs també avui, ho dèiem al començament, té lloc un esdeveniment important i és que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que per cert està darrere, com deia el senyor Amador, de la proposta de ciutats defensors dels drets humans, fa 40 anys de funcionament i l'Ajuntament de Castelldefels hi serà present. Vaja, vostè anirà.
3: Aquesta tarda, exacte, sí. La veritat és que són molts els ajuntaments que hi participen i donarem, bueno, és un acte molt, molt mediàtic perquè és un acte on es donarà lectura entre tots els ajuntaments que col·laboren amb el fons o part d'una declaració institucional i que estaran als mitjans de comunicació i que, bueno, surtin a la tele, crec, no ho sé. Però, bueno, però la veritat és que sí, que és, un, és el darrer acte també d'aquest aniversari de 40 anys de l'aniversari, no? I el lema i el fons d'aquesta declaració doncs és la cooperació municipalista, és la cooperació des de l'àmbit més petit, des del local, no? Local a global, no? És una mirada més pública, però des d'una vessant més petita, no? I és això, no? El Fons de Català de Cooperació doncs va néixer el 86 i va ser una decisió entre ajuntaments que volien disposar d'una eina comuna, d'una eina comuna, professional, per cooperar amb rigor i des de la proximitat. I van ser els ajuntaments els que van crear, amb el suport de la Generalitat, aquest organisme. No? I després de 4 dècades doncs, han impulsat moltíssims projectes en més de 90 països.
2: Actuen a 90 països actualment.
3: Més de 90, sí, actualment en 90 països que ens deixen, perquè hi ha altres països que han intentat entrar, però no han pogut, no? I el més important aquí és la idea de fons, no? La solidaritat internacional és compatible amb l'atenció a les necessitats locals, no? Perquè totes dues parteixen d'aquesta defensa de la dignitat, dels drets i oportunitats. És el que comentava abans també. Tot aquests aspectes doncs s'han de treballar localment, s'han de treballar en els més petits, en l'escola, en la família, en l'Ajuntament, no? En tot els àmbits, no? Perquè puguin repercutir després en una forma més global. No? I llavors aquesta entitat doncs, dona peu a fer-ho tot més organitzat entre tots.
2: Doncs un altre festival que arriba de nou a Castelldefels és el Festival Estels per la Pau, un festival al qual dona suport l'Ajuntament i que doncs, en algunes ocasions s'ha hagut de suspendre per causes de temps dolent, o ventades exagerades, o que ha plogut molt.
3: Sí, així ha sigut. Sí. En algun, bueno, l'any passat, de fet, va ploure, però va mantenir el dia i es va fer, no? Al final, amb molt d'èxit, no? Aquí, nosaltres, quan programem aquest dia, reservem dos dies, dos diumenges. El proper diumenge, l'11 d'octubre, i ja queda reservat el 25 d'octubre, i quan contractem els serveis, quan parlem amb les voluntàries, doncs ja diem que s'han de reservar aquests dos dies, no? I esperem que no plogui, no sé, ja veurem que no, no? En tot cas, no està organitzat per l'Ajuntament, com has... No, suport, tu l'has donat suport.
2: Sí,
3: has donat suport.
2: Dit donar suport.
3: Exacte.
2: Està organitzat per una entitat, que ara vostè ens parla.
3: Exacte, jo ara, doncs, efectivament, és el primer any que l'organitza l'Ajuntament.
2: Ah.
3: L'organitza l'Ajuntament amb el suport, amb el suport i amb la feina i l'acompanyament, recolzament del Consell de Pau i Solidaritat. O sigui, aquest any és propi nostre. Ho fem tot nosaltres, entre les entitats, personal de les entitats i personal de l'Ajuntament. O sigui que serà nostra per primera vegada, de fet, per primera vegada. Llavors, jo crec que, bueno, ens sortirà bé, perquè és nostra i ens fa més il·lusió no, doncs, que hi hagi una empresa darrere, una entitat darrere, que també ho han fet molt bé durant aquests anys, no? Però ara aquesta pertinença doncs, és més gran perquè és nostra i hi haurà doncs, moltes coses també per part de les entitats del Consell que faran tallers i ho faran molt bé també, no? Es podran construir, bueno, i fer volar el propi estel, tallers, contes, dansa, música, bueno, doncs estaran estaran també doncs, aquests estels gegants
2: que són, bueno, tan bonics de veure al
3: sí,
2: cel, clar.
3: Esperem també que hi hagi una mica de vent per veure'ls
2: a aquest festival. Un festival que es fa habitualment a la plaça de les Palmeres.
3: Exacte.
2: Continua ja la seva ubicació?
3: Sempre. No, sempre serà... Bueno, sempre, a veure, perquè també agafem i demanem permís a AENA per fer servir tot l'espai aeri, una mica, i la platja, perquè ja la platja també doncs, es pot fer i volar millor.
2: Molt bé, doncs, quelcom més, senyor Amador, abans d'acomiadar-nos?
3: Doncs, bueno, convidar a tota la ciutadania a aquestes activitats. De fet, aquesta setmana i la propera seran plenes d'activitats de pau i solidaritat, cooperació per conèixer les entitats, per participar-hi, per compartir i per associar-se a alguna entitat, que també ajuda Bueno, i de fet, doncs, agrair també des d'aquí a tot el Consell de Pau i Solidaritat, a totes les entitats, a cadascuna de les persones que hi ha darrere de, per tota la feina que fan, no només en unes jornades, no només en unes activitats d'una marxa, no només en un dissabte solidari, sinó durant tot l'any. O sigui, són entitats que treballen dia darrere dia i ho fan desinteressadament tothom. O sigui, que agrair tota la feina que fan.
2: Doncs que vagi molt bé aquesta jornada, aquesta nit de celebració del 40è aniversari del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, evidentment totes les jornades de Pau i Solidaritat que tornen a Castelldefels aquesta tardor.
3: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Ramon Amador, regidor de Pau i Solidaritat i Educació per Som Castelldefels. Gràcies i bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
0: Castelldefels, així som.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Castelldefels, així som.

0: La vida clandestina es la nueva novela de Ampar Fernández, una novela negra sobre las vidas invisibles que pasan al nostre costat. La autora barcelonina recupera l'inspector Mauricio Tedesco en una investigación que transcendeix el crim para endensar-se la inmigración regular, la malaltia mental, la precarietat y la fragilitat d'aquelles persones que viuen al marge de la societat. Ampar Fernández és una de les veus més reconegudes de la novel·la negra espanyola i una autora molt consolidada tant per la crítica com pels seus lectors. Ha publicat novel·les centrades en història europea contemporània, obres de divulgació històrica, assajos i una extensa trajectòria dins del gènere negre, tant en solitari com junt amb Pablo Bonell. Entre els seus títols destaquen Maldita Verdad, guardonada amb els premis Tenerife Noir i Cubelles Noir i finalista del Premi Hamel, així com Serà nuestro secreto, publicada por el revés l'any 2022. Aquell mateix any va rebre el Memorial Antonio Lozano del Festival Granada Noir per el compromís social que travessa tota la seva obra. L'any 2024 va obtenir el Premi Hamel de la Setmana Negra de Gijón per Miedo en el Cuerpo, segon entrega protagonitzada per l'inspector Mauricio Tedesco, personatge a l'estrella del qual continua a la vida clandestina. Més de la seva obra per adults, també ha desenvolupat una destacada trajectòria a la literatura juvenil, sent finalista del Premi EDB de Literatura Juvenil 2025 amb La Caída. Què tal, Ampar? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, gràcies.
0: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. Aquesta, La vida clandestina, és la teva nova novel·la i retornes de nou al protagonisme de l'inspector Mauricio Tedesco, que és l'investigador d'aquest nou cas.
1: Sí, és la quarta entrega protagonitzada per Mauricio Tedesco. La veritat és que quan vaig començar amb Serà nuestro secreto no tenia molt clar que després faria una sèrie i em vaig encarinyar amb el Mauricio i de moment sí que escrivint la cinquena i crec que la veritat és que agrada força. I bueno, Mauricio Tedesco és un personatge una mica... Bueno, una mica estrany per ser un policia.
0: Per què és una mica estrany per a aquelles persones que no estan al cas d'aquesta nissaga?
1: Ah, sí. Doncs mira, explico. Estem acostumats als policies que estan molt sovint desesperats, al fil de l'abisme, que són addictes, que són corruptes o que són homes d'acció. I Mauricio Tedesco no és res de tot això. És una persona... absolutament normal, és una persona molt humana, molt empàtica. El que li passa és que va quedar vidu fa uns anys i viu en una mena de melancolia permanent. És un home de poques paraules, és un gran observador. Però bé, una mica trenca amb els patrons que de vegades tenim tan presents dels policies durs, dels policies... que poc compassius. Mauricio Tedesco és exactament l'altra banda de la moneda, l'altra cara de la moneda.
0: Per això aquesta història, sens dubte, la que expliques paral·lel a la investigació policial, segur que el colpeja, no? Perquè una mica el que tu et permet aquesta novel·la és retratar la Barcelona contemporània amb protagonistes, amb uns personatges que viuen als marges.
1: Sí, que viuen als marges. Personatges que busquen la invisibilitat. Sempre he pensat que buscar la invisibilitat ha de ser una cosa espantosa, duríssima. Personatges que ho fan per raons diferents. Una d'elles per salut mental, l'altra perquè és un immigrant que no té papers, que no té futur, que gairebé no té res, que només pensa sobreviure el dia a dia... És a dir, personatges invisibles que, com bé dius, viuen al marge, que són clandestins i que tots ells viuen aquesta vida amb poques possibilitats de deixar de ser clandestins.
0: I precisament és una situació aquesta invisible que aquestes persones no volen, però que estan obligades a tenir.
1: Sí, evidentment, no són voluntàriament clandestins, els obliguen diferents condicionaments. En el cas de l'immigrant, doncs, el fet d'haver-se de guanyar la vida sense tenir un contracte, d'haver-se de sotmetre a pràctiques tan abusives com les subhastes a la baixa, que a la novel·la es veu perfectament com funcionen, és a dir, d'agafar-se al ferro roent per tal de sobreviure. Són situacions una mica límits, totes dues.
0: Com ha estat el procés teu de documentació per fer aquesta novel·la?

0: poden. I després, bueno, fem preguntes a amics que coneixen el tema de més a prop.
1: El cas és que sent una novel·la dura per explicar la realitat de totes aquestes persones, de tots aquests personatges, tu el que reivindiques és, a més, la solidaritat i l'amor com a formes de supervivència.
0: Sí, la solidaritat, una paraula tan lletja com tolerància, la tolerància, pensar que tothom té dret a viure i a buscar-se la vida, que l'amor de vegades, la mort, l'estimació, de vegades té cares que no sabríem reconèixer. I també reivindico que fins i tot la figura d'un policia que en principi pot sonar dura, pot ser aquesta persona compassiva que miri la realitat des d'aquest punt de vista. Bueno, penso que la novel·la és una novel·la que ens acosta una mica a aquestes situacions tan difícils i que ens permet entendre-les una mica millor. De vegades, totes les realitats que no són les nostres semblen difícils, semblen estranyes, se'ns fan fins i tot una mica alarmants. Llavors, bueno, crec que la novel·la ens acosta a aquestes realitats.
1: Com deia jo a la teva presentació fa uns minuts, tu has escrit novel·les tan en solitari com és aquesta, com altres, i una Pablo Bonell. Continua la col·laboració entre vosaltres?
0: No, ara fa anys que no. Ell va tenir molta més feina de la que tots dos podíem fer i la col·laboració va acabar, però no per cap mal rotllo, ni ans al contrari, ens veiem molt sovint. Però bé, jo continuo escrivint i ell es dedica a altres coses. No, va acabar, de moment no tenim pensat reprendre-la.
1: Aquests dies estàs presentant la teva novel·la, que suposo ja es pot trobar a les llibreries, en part?
0: Sí, es troba des del 21 de setembre, es troba a les llibreries. Sí, si no també es pot comprar online, bueno, als diferents portals que les venen, però sí, ja es troba a les llibreries.
1: Doncs felicitats per aquesta nova entrega de les aventures del Mauricio Tedesco en aquesta Barcelona oblidada, que no es veu invisible, però que existeix també, tal com relaten els seus personatges. La vida clandestina, i que diu el mateix títol. Ampar, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta novel·la com les altres.
0: Moltíssimes gràcies per donar-me visibilitat.
1: En aquest cas, Moltíssimes gràcies,
0: sí,
1: evidentment.
0: Sí, en aquest cas.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.
2: Castelldefels, així som.

0: i unes altres inscripcions que s'han obert, les del concurs Reimagina't, que les últimes edicions han saldat en resultats molt positius pels estudiants de Castelldefels.
1: Doncs correcte, i esperem que continuem amb la bona ratxa. S'han iniciat ja el que és la part de difusió, sí que és veritat que hi ha termini d'inscripció fins a principis de novembre, després, com sempre, tindran un temps per presentar els vídeos. Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar. I aquest any la proposta de temàtica, que sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut a aquestes masculinitats, i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada, i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Molt bé, és difícil explicar alguna cosa en un minut perquè has de ser molt sintètic. Oi?
1: Molt, molt, però els joves són uns cracs. Sí. Vaig estar revisant els vídeos de les tres edicions guanyadores i és veritat que en un minut, des del primer premi que hem recollit, que era sobre els cossos, a través d'un muntatge d'imatge ràpida, no? Com reflectien aquesta diversitat de cossos, fins l'últim, que era un vídeo d'un minut. En un minut explicaven com estàvem pensant el vídeo que havien de fer, i a través d'aquest muntatge d'un minut reflexionant sobre els microracismes, no, que es donen a la quotidianitat també a l'hora de fer un vídeo. Per tant, jo seria incapaç, per això crec que són uns cracs de fer-ho, que en un minut puguin explicar, abordar temes tan complexos. Doncs l'any passat eren les migracions, els cossos, doncs la diversitat de masculinitats. Segur que ens sorprenen. I esperem que recollim premi, clar.
0: Bueno, ahí estamos,
1: Sí,
0: que dos
1: sí,
0: seguits
1: sí.
0: També, molt bé.
1: Sí, sí, sí, esperem que sí. I aprofito, Anna, perquè ara estem amb aquesta calor, però el dissabte tenim una proposta, va venir crec que ahir la Sofia, sí, o fa poquet, sí, de la meva companya, que us esperem al Tardeo del Pride aquest any, a la partida de les 7 a la plaça de l'Església, amb una proposta superdivertida, superrefrescant, que farà que ens ho passem bé. Allà estaré, espero veure-us.
0: Molt bé, moltes gràcies. I el dia d'abans, a la lectura del manifest.
1: Ai, sí, que m'havia deixat la part més institucional, però també superimportant, que és a les 12 a la plaça de l'Església. Hi haurà la lectura del manifest institucional, que hi haurà tot el consistori una mica visibilitzant aquest compromís també de Castelldefels amb els drets del col·lectiu LGTBI, uns drets que, com passa amb els drets de les dones, són drets per tots i totes. I
0: sí, sí, malauradament veiem en el recent cas passat a Mataró com continua havent, segons quins sectors i segons quins col·lectius, que traspassen aquests, vulneren aquells drets d'altres persones.
1: Correcte.
0: I continuem amb violència.
1: Els delictes d'odi per motius d'identitat, expressió de gènere o per orientació sexual continuen estant, com dius, a l'actualitat, malauradament. Per tant, ens donen pistes de que tenim molta feina encara per avançar. En societats que podem dir que, com la catalana, l'espanyola, hem avançat molt amb la legislació de drets LGTBI. Podem dir que estem en un context de garantia de drets, però això no es tradueix que siguin d'una manera immediata. Per tant, la importància d'aquestes propostes de sensibilització i de visibilització dels drets del col·lectiu LGTBI.
0: Doncs la Dolors Rodríguez, encantada, com sempre, que siguis aquí amb nosaltres per explicar-nos aquestes informacions referent als drets del col·lectiu LGTBI i també referent a aquest proper congrés de les dones del Baix Llobregat, en el qual participa activament Castelldefels, com sempre. Recordeu, als més joves, obert les inscripcions pel concurs Reimagina't, com comptar en aquest cas, en un minut, temes relacionats amb les noves masculinitats.
1: Correcte. Veus que és l'estiu, que sembla que haguem d'estar com més tranquil·les, i ja veus que Castelldefels és una ciutat molt efervescent i, evidentment, en el nostre àmbit, també. Moltes propostes, moltes activitats per no parar tampoc durant l'estiu.
0: Efectivament, moltes gràcies, Anna Dolors.
1: Igualment a tu, Anna, especialment, i a tota la família de la ràdio.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
2: Guitarres amb ànima, ritme i molt de sentiment. Cada setmana tens una cita amb el millor blues. El racó del blues a Ràdio Castelldefels.

0: Pep Prieto és periodista, és escriptor i és el coordinador de les sessions del Cinefòrum que es desenvolupen habitualment a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Bé, doncs el protagonista va ser ell, precisament la setmana passada, perquè va protagonitzar la tertúlia literària del mes a la Biblioteca. I Pep, en aquest cas, presentava la seva novel·la Rosita, que és una novel·la, és un llibre sobre les seves vivències a la Girona dels anys 80. Aquesta és l'entrevista que mantenien amb ell, amb la qual, evidentment, parlaven de la seva novel·la, però també de cinema. Doncs Pep Prieto és el protagonista de la tertúlia d'aquest mes a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Presentarà una obra que va guanyar la número 58. Ara no em surt, en català. Premi Prudència Bertrana de la novel·la amb l'obra Rosita, una obra sobre infància i memòria de la Girona dels 80 del segle XX. Pep Prieto és periodista, escriptor, crític de cinema català, escriu regularment al Diari de Girona, Reverse Inside Media, col·labora habitualment en diversos mitjans audiovisuals, on parla de cinema i sèries de televisió, El món al RAC1, el programa Àrtic de Barcelona Televisió, no sé si encara es fa aquest programa, ja no, i el Café d'Idees a la 2. És autor de les novel·les La disfressa de l'indigent, finalista del Premi Just Manuel Casero, Mala premsa, La teoria de l'imbècil i Els llunàtics, i del llibre de contes Castells humans. El 2018 va publicar Carnada, on barreja política i zombis, va escriure l'assaig sobre cinema i política Poder absoluto, i de la mateixa col·lecció de Poder absoluto també ha publicat El filo de mañana, també sobretot la novel·la El mal pare, a mig camí entre el gènere negre i el gènere fantàstic, guardonada amb el Premi Imperdible 2021 i La dona eterna, editada per Columna. Doncs què tal, Pep?
1: Què tal, com estem?
0: Moltes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: Tu més col·labores habitualment o feies de manera puntual amb la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, oi?
1: Sí, des de fa ja, crec que és...
0: Molts anys.
1: Sí, tres, és el tercer aquest. Crec que és el tercer, faig un club de lectura barra cinema, perquè el que fem és comentar pel·lícules, bàsicament. És agafar el concepte de club de lectura, que tradicionalment consisteix en llegir un llibre, després quedem tots per comentar-lo. Doncs fem això mateix amb una pel·lícula. I hem anat com obrint, no? A vegades fem pel·lícules que adapten llibres, hem fet alguna sèrie, llavors és agradable perquè els usuaris de la biblioteca, que són molt actius, doncs venen cada mes allà i fem tertúlia, i la idea és aprendre una mica els uns als altres, no? Perquè sempre escoltant opinions alienes enriqueix molt la pròpia. I la veritat és que és una activitat fantàstica que vaja, és el meu sector professional, per tant, no podria estar més agraït.
0: I tant. A més, no sé com et planteges la pel·lícula que veureu. Lo habitual és que la gent hagi vist la pel·lícula abans o no cal? La pot venir a veure sense haver-la llegit?
1: A veure,
0: la idea... On està basada?
1: Si l'han vist millor, perquè vulguis o no... ajuda que el debat sigui més viu, no? Si és algú que no ha tingut temps i ve igualment al club, s'ho passarà bé, perquè de fet es parlen d'altres coses a vegades el fil del tema de la pel·lícula que hem triat acabem parlant d'altres pel·lícules o d'altres temes, llavors és la gràcia, no? Que tots tenim tots parlem en igualtat de condicions al final, però sí que és veritat que si has vist la pel·lícula et permet una mica anar al moll de l'os, no? I la majoria de gent que ve és molt cinèfila, per tant allò li permet analitzar més, no? El fet d'estar allà parlant amb un grup de gent en confiança. I escollim en funció, a vegades, bé, ho fem bàsicament per gèneres, intentem que les sessions cada any siguin diferents, cada pel·lícula alguna de l'altra, o aprofitem alguna efemèride, per exemple, vam fer Rocky quan va fer els 50 anys, no? O si hi ha alguna activitat de la biblioteca que puguem associar amb la pel·lícula, doncs també ho fem, no? I crec que això va bé perquè també et permet parlar de pel·lícules molt diferents entre elles, de diferents països, de diferents anys, no? I una mica per una mirada molt panoràmica a la història del cinema.
0: Per cert, parlant de cinema, doncs s'encamina als Oscars La bola negra, que és una pel·lícula que està causant molt debat, que jo he sentit en alguns llocs que la gent quan surt a veure-la al cinema doncs té ganes de parlar de la pel·lícula. Mm-hmm. Jo crec que això denota també que és una bona pel·lícula quan els llums de la sala de cinema s'apaguen i tu tens ganes de parlar o te'n recordes de la pel·lícula.
1: Mira, personalment crec que això, per definició, és el que hauria de passar amb tot el cinema. És a dir, fins i tot jo sóc un apassionat del tema fins al punt de que jo sempre he dit que, malgrat he vist moltes pel·lícules dolentes a la vida, si la pel·lícula em crea debat amb la gent, ja m'agrada una mica més, encara que sigui per defensar postulats en contra. És veritat que en aquests temps que vivim, que tot és o una obra mestra o és una merda, no? Perquè no hi ha terme mitjà, Crec que és molt important que hi hagi pel·lícules que contribueixin a que la gent tingui ganes de parlar-ne i debatre i com els hi ha arribat. La Bola Negra és una pel·lícula que a mi m'agrada, però tampoc m'entusiasma, com a molta gent. Però, en canvi, allò que comentaves tu, el fet de que estigui portant tanta gent al cinema, que estigui provocant debats tan vius sobre els gustos de la gent, sobre com han viscut la perspectiva que dona la història d'Espanya, que dona de Lorca, que dona l'homosexualitat, tots aquests elements crec que ja de facto la converteixen en una pel·lícula important. Important i necessària, perquè crec que més que mai l'art té aquesta funció, no? En un món convuls, l'art té la funció d'emmirallar-nos al món que vivim i que creem idees pròpies sobre com hi vivim en aquest món, no? Llavors, crec que La Bola Negra només per això ja mereix premis. O sigui, jo, amb això sóc entusiasta. Ja em va passar amb La Messias, que és una sèrie que hi ha coses que m'agraden molt i coses que no m'agraden gens, però els Javis tenen un do perquè tot allò que fan la gent tingui ganes de debatre-ho. I jo crec que això d'entrada els converteix en molt bons cineastes.
0: Després passa que pel·lícules que tenen molt ben rebuda a festivals, que guanyen premis, després es queden pel camí a les sales i a poques ganes de veure-les o punxen aquí, i pel·lícules després que al llarg del temps es converteixen en mítiques i en un primer moment ningú donava un duro per elles, no?
1: Sí, hi ha molts exemples de tota la història, però això passa molt amb els anys 80, no? Que potser és l'eclosió del cinema comercial tal com entenem ara. Pel·lícules que quan s'estrenaven eren fracassos de taquilla, però com que es quedaven a l'imaginari d'una generació, aquesta generació ha anat transmetent els fills, els nets, no? I clar, són pel·lícules que ara es tornen de culte, no? I sempre poso el mateix exemple perquè em sembla una pel·lícula que ningú dubtaria que va ser un èxit, que és Robocop. Robocop, quan es va estrenar als 80, va ser un fenomen iconogràfic, però no va ser un èxit de taquilla. Però és una pel·lícula que s'ha quedat com una de les grans fites del cinema fantàstic dels anys 80. Arriba a dia d'avui com a pel·lícula de culte i tothom la venera amb un entusiasme que no va rebre en el seu dia, no? Això passa també amb els Goonies, per dir una pel·lícula molt icònica dels 80. És una pel·lícula que va tenir una taquilla correcta, però en cap cas extraordinària, que va ser molt criticada per la crítica del seu moment, però en canvi ara ningú dubta que és una pel·lícula que ha alimentat la cinefília d'una nació, no? Per tant, crec que és important el que dius, és a dir, al final el cinema madura amb tu. Tu a mesura creixes, a mesura et formes com a persona, hi ha pel·lícules que als 10 o 15 anys et fan por i després et fan riure, no? Pel·lícules que les veus d'adolescent i no les entens o no t'interpel·len i les veus amb 30-40 i t'adones que allò està parlant de tu. Per això és important que el cinema no se'l menys tingui mai com un company de viatge, no? La pel·lícula per a mi millor il·lustra això és el 2001 de Stanley Kubrick, que és una pel·lícula molt difícil d'entendre perquè és molt críptica. Quan tu et formes, tu llegeixes, tu et tornes més llest, hi ha un moment que la veus i penses, com pot ser que no entengués això, no? I crec que és per això el cinema és una cosa tan social, tan de masses, com es diu, perquè d'alguna manera ens fa més llestos, no? Perquè ens obliga a emmirallar-nos els nostres propis coneixements. I per això és important que encara que una pel·lícula no vagi bé a les sales, i això és una cosa que les plataformes tenen de bo, no? Que les pel·lícules acaben a plataformes i la gent s'hi arrisca. I després descobreixen molt producte, no? I crec que és important que ara que tenim més accés a la pel·lícula de la que teníem fa 20 o 30 anys, doncs el cinema no mori, no? Sinó que se'l preservi com una cosa col·lectiva.
0: Hi ha pel·lícules que fins i tot han creat un gènere propi al cap dels anys, com està pensant amb el cinema kinky de l'Àlex de la Iglesia, etcètera, etcètera, que en aquells moments eren pel·lícules molt menysprades pels crítics, els van molts efectes, i després, amb el cap dels anys, jo crec que han donat una visió exacta de com era la societat de l'època i el context social. No?
1: Absolutament. De fet, el cinema de Goy de la Iglesia, en general, crec que és un cinema que s'ha revaloritzat amb el temps, de Jesús Franco, que són directors que en el seu dia eren vistos com la guerrilla del cinema, no? Pressupostos baixos, arguments molt aixelebrats a vegades, molta violència, molt de sexe, però són pel·lícules que han quedat com a testimoni d'una època i fins i tot com a pel·lícules avançades del seu temps, perquè avui en dia aquest hiperrealisme és més habitual en el cinema i hi ha gent que roda amb càmera en mà i buscant aquest naturalisme, no?, de la posada en escena, però això ja ho feia el Pico, és a dir, una pel·lícula que la veus avui i té una força dramàtica increïble i sembla que estiguis mirant per una finestra una realitat que tens al costat de casa. El cine kinky, per mi, has posat un exemple magnífic perquè a més m'agrada molt. És un cinema que quan el veu la gent jove al·lucinen que fa 40-50 anys es pogués fer una pel·lícula com aquesta. I això és important de preservar. I per això és tan important... Ara tenim un problema generacional, i és que hi ha joves que els interessa molt el cinema, però n'hi ha que no els interessa gens. I veuen pel·lícules com Matrix com antigues. I això és perillós, perquè el concepte de pel·lícula antiga, o blanc i negre, no? A vegades, per exemple, Hitchcock, que és un director, que tu ho veus ara i et sembla molt més punky del que era en el seu moment. Llavors, per això és important que el cinema tingui transmissió generacional, perquè estàs perdent-te coses que expliquen molt bé no el món com era quan es van estrenar, sinó el món on hem acabat vivint. Per això el cinema de Kubrick tampoc envelleix, per això s'ha citat tant quan es parla de conflictes socials o de repressió i es parla de Naranja Mecànica. La gent quan veu Naranja Mecànica pensa, això és de l'any 60, als finals dels 60, és increïble que sigui d'aquella època, no? Clar, és que parla de coses que el món ha acabat anant cap a aquesta direcció, no? Llavors, no, jo en el cine quinqué m'ho has tret un tema aquí perquè soc molt fan i a més crec que ara hi ha una onada, s'ha publicat un llibre fa poc sobre l'Eloi de la Iglesia, que és increïble i està molt bé que hi hagi aquesta onada reivindicativa perquè és un cinema que diu molt de com era el nostre país i en certa manera ens parla de per què hem arribat on som, no? És a dir, que per això està molt bé que se'l reivindiqui.
0: D'alguna manera, les lleis de la frontera reivindica sí. Aquest cinema, no? I, bueno, aquí en aquest cas sí que va tenir doncs, el vistiplau de la crítica també del públic que va anar a veure-la a les sales, però ja tenia aquest precursor, evidentment, de l'Eloi de la Iglesia i d'altres.
1: Bé, el cas de les lleis de la frontera em toca de prop perquè es basa en una època que vaig viure de petit, a la ciutat meva, jo soc de Girona, i la novel·la Javier Cercas està basada en les vivències d'un grup de quinquis del centre, bueno, el centre, ara és el centre, en aquell moment no era centre, que és el barri de Sant Fèlix, i em va impactar molt llegir el llibre i veure la pel·lícula, perquè per la pel·lícula Daniel Monzón va recrear una zona de Girona que no existeix com a tal, perquè la van reformar de la baix, i ara és un dels pisos més cars, només et diré això, però en aquell moment les àvies ens prohibien aquell barri, perquè era el barri xino, llavors... Mm. Hi havia com una frontera imaginària a la que un menor no podia passar, perquè si entraves allà igual no sorties, no? Vivies amb la por de no haver d'anar mai allà. Llavors, és un bon exemple. Les veies a la frontera, jo crec que si el públic la va valorar és perquè recull aquesta herència i també la reivindica. I és una pel·lícula que parla molt justament... Si alguna cosa té el cinema kinky és que parla dels somnis trencats d'una generació, tot sense excepció, des de Deprisa, Deprisa, fins i tot Perros Callejeros, que és una pel·lícula molt més recreativa, però llavors està parlant d'una generació trencada, no? I crec que per això és important el que va fer Les Velles de la Frontera, perquè t'està parlant de, amb més sofisticació si vols, però et parla de que hi ha tota una generació que per culpa de la droga o de la misèria doncs no va aconseguir mai sortir del pou, no? I per això és important que el nostre cinema miri d'aquestes realitats, perquè són realitats molt vives.
0: Bé, doncs parlem ara de literatura, perquè no sé si va parlar. Podríem estar bé parlant de cinema, jo que sé quan. Però parlem, bueno, i unint també doncs, les teves dues activitats. Fins a quin punt l'ofici de crític de cinema et condiciona després quan el de novel·lista, la teva faceta de novel·lista?
1: Bé, no em condiciona. A veure, em condiciona perquè quan escric visualitzo molt, per això és inevitable, perquè és que jo em vaig educar abans cinematogràficament que literàriament, tot i que van anar paral·leles en algun moment, però de molt petit mirava cinema compulsivament, fins i tot pel·lícules que no em tocava veure per edat. Amb els llibres vaig començar un pèl més tard, però déu-n'hi-do, quan m'hi vaig ficar. Em condiciona... simplement perquè és veritat, un dia un crític em va dir que escrivia pel·lícules, no? Literàriament parlant, però pel·lícules, no? I no m'ho vaig prendre com una cosa negativa, és a dir, és el meu estil. Jo crec que hi ha una generació d'autors que ens hem format molt com a cinèfils i que inevitablement tenim un transversament de com narrem, no? Narrem literàriament, però a vegada en un sentit molt visual. Crec que és un tema generacional. Molta gent m'ha preguntat també si ser crític de cinema em fa tema més la crítica que em puguin fer literàriament.
0: Sí.
1: Jo tinc la sort que al llarg de la meva trajectòria he rebut molt més bones crítiques que dolentes, però alguna dolenta he rebut. Llavors seria molt cínic per part meva enfadar-me tenint en compte que em dedico quasi cada setmana des de fa 30 anys de la meva vida a criticar el que fan els altres. Normalment soc una persona constructiva i no soc destructiva. I fins i tot quan la pel·lícula no m'agrada dono arguments i sempre tinc clar que és l'espectador. Perquè això no. Els crítics a vegades cometem error de pensar-nos que la nostra opinió és categòrica, no? I no és veritat. És una opinió que el lector que et llegeixi o que et vegi a la tele o que t'escolti a la ràdio pot tenir en compte o no a l'hora d'escollir què mira o si ho ha vist, què ha entès d'allò que mira, llavors. Però el nostre exercici ha de ser d'humilitat, fonamentalment. Llavors, com a autor, quan he escrit guions, perquè he fet algun guió o he fet novel·la, seria, ja et dic, molt agosarat per part meva prendre malament que algú parli malament d'un llibre meu. Al contrari, de fet, ho trobo constructiu que passi, perquè em permet a vegades millorar. O una vegada en un club de lectura, una dona em va dir, La primera part del llibre m'ha agradat molt, la segona em sembla una autèntica castanya, no?
0: Va, mira.
1: Però una senyora gran que no tenia filtre, i la meva dona em va dir, has rigut tant quan t'ho ha dit? És que he rigut perquè m'ha agradat que m'ho digués.
0: Sí.
1: Perquè els clubs de lectura tenen la virtut que la gent perd el filtre. Però clar, és molt difícil que se t'acosti algú pel carrer i et digui, tu, la segona part del teu llibre, o sigui, quina caca, no? I jo agraeixo molt com a autor que la gent vulgui debatre això amb mi, perquè precisament jo em dedico com a crític de cinema a generar debat. Llavors, ja et dic, seria molt, molt insultant per part meva si m'enfadés quan algú fa alguna cosa que he fet jo, no? Per tant, no, és agraït. No em condiciona en un sentit, crec, negatiu. La doble cara aquesta.
0: Parlem de Rosita. Aconsegueix aquest premi al 58è. 58è. Moltes gràcies.
1: Vull que ho he dit moltes 58è. Vegades, perquè si no...
0: El Premi Prudenci i Bertrana, doncs amb aquesta, amb la Rosita. Abans parlàvem de la Girona, que tu vas conèixer. En aquest cas, és també una Girona que tu vas conèixer, 80 del segle XX, però qui era Rosita i què és el que volies expressar amb la novel·la?
1: Rosita era la meva àvia, és un personatge real. Quan jo era petit, molt petit, tenia 5 anys, vaig anar a viure amb ella, perquè la meva mare, que era molt jove, es va separar del meu pare, i qui em va criar va ser la meva àvia. Llavors, la meva àvia era la meva heroïna, no? Era com el pilar emocional, no? Però, clar, les àvies d'aquella època, i encara n'hi ha, però n'hi ha menys, però d'aquella època, tenien una singularitat que moltes d'elles van deixar de ser individus, persones amb noms i cognoms, per ser l'àvia d'algú, o per ser la cuidadora d'algú, no? O el marit d'un senyor que les deixava a casa fent de mestresses de casa. La meva àvia era aquest perfil, una dona intel·ligentíssima, carismàtica, però que va aparcar tots els seus somnis per casar-se, tenir fills i cuidar la casa. Una casa que va ser mitjana tirant a baixa. Llavors, no ha estat fins a la maduresa que vaig entendre la dificultat de les seves renúncies, no? I del fet de que, clar, mai vaig saber què somiava ser. Alguna pista em va donar, i sabia que li agradava llegir, sabia que li agradava anar al cine, perquè anava amb mi a vegades. I això em va fer voler fer una reflexió a partir d'ella, més col·lectiva, sobre les dones silenciades de les nostres respectives vides, no? Tots tenim a la vida una persona gran, que sol ser una dona, a més, sí que pot haver-hi un home, però majoritàriament són dones, que renuncien a tot, passen a tenir un càrrec, fixa't, no tenen ni nom, són l'àvia, no? I que ens van cuidar a tota una generació de gent on va començar a haver-hi moltes separacions, perquè, clar, separar-se a partir dels 80 no era el mateix que fer-ho als 60. Llavors, van educar els fills dels seus fills i van ser allà fins al final, fins que van poder, i ens van donar una vida el més feliç possible, malgrat les adversitats, no? Llavors, vaig voler fer una novel·la que homenatgés a la Rosita, que era la meva àvia en concret, però que servís per il·lustrar totes les dones d'una època, no? No vol dir que totes les àvies fossin iguals, però sí que la majoria ho eren. I la prova és que quan vaig publicar el llibre, després de guanyar el premi, molta gent se m'ha acostat i m'ha dit, ostres, la meva es deia Ramona, o es deia Enriqueta, però jo tenia aquest perfil a casa, no? I volia que el lector fos conscient de fins a quin punt no, generacionalment no vam tenir prou eines per entendre que aquelles dones també patien, i també patien maltractaments, i també patien repressió, i no se les deixava ser el que volien. Jo tenia un avi molt malcarat que li fotia bronca si arribava 20 minuts tard a casa, perquè deia el sopar, però aniria més tard, no? Aquell moment, com a net, jo m'ho mirava des d'una perspectiva, sí, preocupada, però en cap cas indignada, no? Perquè em semblava que eren les regles del joc, però quan creixes et fas gran i tens uns valors propis, penses, ostres, jo això ara ho visc un altre cop, tal i com sóc ara, i aquell home li fot una hòstia, no? Perdó l'expressió,
0: Sí, sí.
1: Llavors, d'aquí va néixer el llibre una mica, no? De voler homenatjar una generació silenciada de dones, que en aquest cas és de Girona, però n'hi ha per tot arreu, n'hi deu haver Castelldefels, n'hi deu haver tots els pobles de Catalunya i ciutats, no? I va ser un viatge, perquè és un llibre molt autobiogràfic, però la veritat és que em va emocionar poder fer-li aquest homenatge a la Rosita just l'any que em feia 25 que s'havia mort. Llavors va ser impactant també que em donessin un reconeixement literari com aquest amb una data tan assenyalada.
0: Però aquest llibre ho has pogut fer ara, vull dir, quan has tingut distància suficient.
1: Sí, no ho hagués pogut fer abans.
0: No ho hagués pogut fer abans.
1: No, perquè m'hagués quedat més ressentit, més emocional, potser fins i tot més tendenciós, no? La distància et dona una cosa, que és, com que jo porto unes quantes novel·les escrites, la distància em va permetre... Clar, jo no volia que fos... Esta és mi vida, no? I te la cuento, no? Perquè m'hagués semblat injust, fins i tot, perquè el lector mereix un respecte, és a dir, no em considero tan important com per explicar la història de la meva vida i que sigui exemplar. De fet, em vaig agafar la història de la Rosita com a d'un personatge de ficció. Vaig construir la meva àvia de zero, per entendre'ns. No em feia prou en explicar el que jo recordo, sinó que havia de construir un personatge creïble que creés conflicte a l'elector, no? que l'elector volgués saber més coses d'ella. No es tractava de buidar el meu cap, sinó d'agafar les meves tècniques literàries i intentar que fos un personatge creïble, malgrat fos la meva àvia. I aquest és l'exercici que va ser més apassionant de fer com a llibre, perquè d'alguna manera havia de treballar detalls d'ella. Clar, jo tinc uns records molt vius d'ella, però hi ha coses que no sabia d'ella, perquè era una dona molt callada, que no m'explicava gaire les coses de la seva vida. Llavors, en certa manera, he hagut d'investigar el meu propi passat, no? Va sortir una crítica al País que ho va titllar arqueologia emocional, no? I em va agradar molt aquest concepte. És veritat, he hagut de resseguir el meu passat i treure conclusions de coses que ningú em va explicar, o no, només les vaig veure però no les vaig saber interpretar, no? I per això ha estat un llibre, en aquest sentit, agraït de fer, perquè em sento que la conec més ara que no pas abans de publicar el llibre.
0: Vas haver de censurar algunes coses?
1: Sí.
0: Perquè la família...
1: Bé, el llibre explica coses molt dures, no m'he tallat gaire, però sí que com que volíem marcar la història en una època molt concreta de la meva vida, doncs, concretament la història passa al llarg de 4 anys, 4-5 anys. Llavors, sí que vaig voler... I sí que hi ha coses que les he com alterat perquè a mi que pigués tot en aquesta franja de temps. Però no, hi ha coses que no volia recrear-m'hi. Més que no explicar-les, recrear-m'hi. Perquè, clar, tu quan has viscut situacions molt dures a la vida, hi ha la temptació de lavar-les com el drama més gran mai viscut. I volia que el llibre no forcés el lector a sentir-se d'una determinada manera. Llavors, al contrari, més que censurar-me, el que he fet ha sigut ser molt sincer, però intentar despullar el llavatge d'elements dramàtics, no? Les coses passen, no sé com dir-ho, no? Sí que té moments molt durs al llibre, però també vull explicar d'una manera que fos pròxima, que no resultés, que no semblés que el lector no pensés aquest tio s'està victimitzant, no? Jo no em sento com una víctima, malgrat tot el que va passar a la meva família, sinó que, de fet, sempre ho explico, no? Que sense totes aquestes vivències probablement mai m'hagués convertit en escriptor. Llavors, d'alguna manera, a tot aquest duo li dec alguna cosa. Per tant, volia que el llibre també fos el resultat d'això.
0: Jo crec que has dit abans una cosa molt interessant, com a totes aquestes dones, aquestes àvies o mares d'aquella època, van perdre la identitat. És que, és veritat, no la tenien. Simplement mai van pensar en elles com col·locar-se en el primer lloc. Sempre eren les que anaven darrere de tot.
1: Sí.
0: Que és una cosa que les unia, i ara pot ser impensable, no? Ara quan estem en aquestes tendències i en aquests termes psicologistes de que ens hem de conèixer nosaltres, ens hem d'animar,
1: sí,
0: ens hem de cuidar, ens hem de perdonar, és que ja no tenien temps ni s'ho plantejaven una identitat.
1: No, mira, et poso un exemple molt gràfic. En el club de lectura que abans en parlàvem, d'aquí Castelldefels, tinc gent que és molt més gran de l'edat que tenia la meva àvia quan jo era petit, perquè la meva àvia era una àvia jove. La meva àvia no hagués pogut anar a un club de lectura com aquest. Tinc majoritàriament dones de més de 55-60, no? En aquest club, imaginem, no? No sé si és l'edat correcta, però seria... Els clubs de lectura, és veritat que són bàsicament dones d'una determinada edat, jubilades, tal. La meva àvia no hagués pogut trobar ni el temps, ni hagués tingut la complicitat del seu home perquè li deixessin fer una cosa així. I és una cosa que ella l'hagués gaudit seguríssim, perquè li encantava llegir, li agradava socialitzar... Però fixa't, no, mai la vaig veure fer res de tot això. Sí, alguna vegada amb alguna amiga anava a fer un vol per l'exposició de flors, això que ara es diu Temps de Flors, en aquell moment era una exposició que feien en una antiga parròquia, no? Sí, però fixa't, què sortia potser sola? 3-4 cops l'any? Amb alguna amiga o amb algun conegut al barri? O... Llavors, clar, quan veig ara que culturalment doncs, les dones d'una determinada generació tenen molta més activitat, no? I s'ha trencat aquella dinàmica que segur que no passa en tots els casos, eh? Perquè la dinàmica de... He de ser a casa a les 9 perquè el meu home ha de menjar, no? Doncs això és que no pot ser. És a dir, ho vam normalitzar, però en realitat no podia ser. És a dir, perquè era una forma moderna d'esclavitud, en el fons. Des del moment que aquella dona havia de donar explicacions arribava 20 minuts tard. On has estat? O sigui, ara quan passa es parla de toxicitat. Però jo la paraula toxicitat mai la vaig veure atribuïda a una relació als anys 80. I era tòxic, no? Llavors, és com la paraula bullying, que també surt al llibre, no? Tu, quan als 80 t'assetjaven a l'escola, ningú deia la paraula bullying. A vegades era, la reacció més comuna era, bueno, són nens. No? Fixa, jo crec que sí que socialment hem aconseguit... Hi ha qui critica les etiquetes, però crec que socialment hem aconseguit posar nom a les coses. I això sembla que no, però és un avenç. Sempre és un avenç. No? I en el cas del paper de les dones a la societat, que la gent gran als 80 fos concebuda com un servei domèstic, no deixa de ser una cosa que tots col·lectivament hauríem de reflexionar, no? Perquè és el que deies tu al principi, no estem parlant dels anys 40, estem parlant dels 80, la dècada de Duran Duran, de Madonna, i de, no? Tot era modernó, llum i color, sí. No? I en canvi a les cases passaven coses que eren més pròpies d'inici del segle XX. No? Llavors això és una mica el que el llibre volia reflectir, no? d'aquesta disfunció.
0: Pepi, després de... Què estàs fent ara, després de la publicació de Rosita?
1: Bé, estic escrivint una altra, que encara no té títol, perquè jo ja te'l diria, però no té títol, perquè en tinc tants al cap. A més, estic a mitja escriptura. I sempre que escric se'm van acudint títols possibles. I encara no, és una novel·la narrativament diferent a Rosita, tot i que hi té coses en comú, en el sentit que també és un retrat d'una època, que en aquest cas parla de l'adolescència, el llibre, i és la història d'una noia al llarg de 3 dècades, no? Es basa també en fets reals, però no tan directament, perquè em baso en un episodi de la meva adolescència, però tot el rest és inventat. I m'ho estic passant bé, perquè tenia moltes ganes de fer una novel·la en la mateixa línia de to que té Rosita, però sortint una mica de Girona, sortint més de la meva pròpia vivència, no? I m'ha agradat poder fer una novel·la que tingui elements més dramàtics, perquè jo fins ara havia escrit molts thrillers, havia escrit dramàtics, molts d'ells, però sí que no m'havia atrevit amb un registre més costumista, més del dia a dia. I aquesta nova serà en aquesta línia de Rosita, però confesso que tinc un gran conflicte, perquè m'havia planificat uns capítols i se m'ha disparat i m'adono que amb una vigília em quedarà una novel·la de 1000 pàgines. D'autoritat. Vaig escriure i penso, però això és molt llarg, no? I ara, avui, justament, m'he sentat i he redefinit tota l'estructura que pensava. No puc fotre aquesta torra a la gent, no? És que no el compraran. Però vaja, que sí, la idea és que surti a finals de l'any que ve, o sigui que ja... Ja us avisaré quan surti.
0: Sí, sisplau, tornem a parlar de cinema i de llibres, per suposat. I tant. Moltíssimes gràcies, Pep Prieto. Benvingut de nou a Castelldefels i que sigui un èxit tot allò que escrivis d'aquí endavant.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

Doncs fins aquí Castelldefels Així Som. Ja saps que d'aquí uns minuts Xavier Martín t'explica l'actualitat del dia, l'actualitat de Castelldefels. Nosaltres tornem demà, com sempre. Gràcies per ser amb nosaltres i fins demà.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: El saludem una nova setmana, aquí comença un nou informatiu a Ràdio Castelldefels. Arriba l'edició d'aquest dilluns 5 d'octubre. Per començar, els titulars. El Baix Llobregat continua afectat per l'avís per pluges torrencials. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou és alert en què demana evitar desplaçaments innecessaris, allunyar-se de rius i rieres i no baixar soterranis. L'avís està relacionat amb precipitacions molt intenses previstes, això sí, fins a les dues. Les pluges intenses del cap de setmana han deixat a Castelldefels 65,4 litres per metre quadrat sense que s'hagin hagut de lamentar incidències greus. La precipitació es va concentrar sobretot dissabte, al migdia i ja avançat al vespre, fins a les 12 de la nit. La policia local celebrava divendres, dia 2, la festivitat del seu patró amb un acte institucional que servia per reconèixer la tasca dels agents i posava en valor la feina que fan al municipi al llarg de tot l'any. L'Hospital de Viladecans, el nostre centre de referència, ha superat les 150 cirurgies robòtiques des de la posada en marxa del programa ara fa un any i mig. Avui es posen en marxa les 36è Jornades de Pau i Solidaritat, una programació d'activitats sota el lema La solidaritat, la globalització necessària. Els joves de Castelldefels ja poden presentar els seus vídeos contra el sexisme al concurs Reimagina't, que arriba a la 18è edició. Actuació històrica dels castellers de Castelldefels al concurs de Tarragona. 32 anys després de la seva última participació, han aprofitat l'ocasió per carregar el seu millor castell, el 3 de 8. La biblioteca és tancada temporalment avui, demà i demà passat per les obres de construcció d'una segona porta automàtica que ha de millorar la climatització de l'equipament i per altres accions de millora. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. El Baix Llobregat continua afectat per l'avís per pluges torrencials amb un risc de 5 sobre 6. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou és alert a la comarca. Demana evitar desplaçaments, allunyar-se de rius, rieres i barrancs i no baixar soterranis. L'avís està relacionat amb la possibilitat de precipitacions molt intenses previstes fins a d'aquí una hora, fins a les dues. El risc o la probabilitat és del 70%. El Meteocat manté la vigilància meteorològica i confirma que hi ha precipitacions importants al litoral i prelitoral central. A les 11, per exemple, a l'estació del centre de Castelldefels s'havien acumulat 15 litres per metre quadrat lluny, això sí, dels 65 que es van registrar dissabte. Per a Castelldefels, per tant, la situació continua sent d'alerta encara una hora més i cal mantenir les precaucions. Javier Delgado és portaveu municipal de Protecció Civil.
2: Hem de dir que la situació va canviant contínuament. És una predicció o els fenòmens estan desenvolupant minut a minut, van canviant les previsions. Per això, i com mesura preventiva i perquè tota la ciutadania pugui estar alerta i tindre les accions d'autoprotecció pertinent, s'ha emès aquest és alerta i nosaltres, en el seguiment continu que estem fent d'aquest episodi, que tot el dispositiu de protecció sigui implementat en el nivell de risc que està en aquest moment actual.
1: Protecció Civil recomana mantenir la prudència. Per tant, la situació meteorològica és canviant, ja ho han sentit, i en aquest tipus d'episodis es poden produir pluges intenses de manera molt localitzada i en períodes curts de temps.
2: Ara, en aquest moment, està en un perill 5 sobre 6. O sigui, això vol dir probabilitats en el 70% de pluies molt intensa, pluja que pot ser torrencials. Hem de dir que aquests fenòmens són puntuals en tota la zona declarada, perquè és tota la zona del Garraf, Baix Llobregat i Barcelonets. Pot ser que es compleixi aquí o en el Garraf, però no vol dir que això sigui que hi hagi una situació de perill i que no es pugui afectar.
1: El nivell de perill per fenòmens locals poden ser intensos és fins a les 2 del migdia, de 5 sobre 6. Les pluges intenses del cap de setmana han deixat a Castelldefels 65,4 litres per metre quadrat sense que s'hagin hagut de lamentar incidències greus. La precipitació es va concentrar sobretot dissabte amb dos moments de màxima intensitat, al migdia i ja avançat al vespre fins a les 12 de la nit. La intensitat màxima va arribar als 27,2 mil·límetres. L'episodi va provocar acumulacions d'aigua en alguns carrers, però no es van registrar incidències greus ni danys rellevants. Leo Piqué és portaveu de la policia local de Castelldefels.
3: Estàvem preparats per aquest episodi de pluja intensa que se'ns avisava. I, en principi, doncs, per sort, el nostre municipi hem sortit relativament ben parats. Vull dir, no hem tingut afectacions molt, molt greus. Evidentment, han hagut afectacions. En primer lloc, agrair també a la ciutadania, perquè van limitar moltíssim el moviment, i això és molt d'agrair. I respecte a l'afectació, nosaltres vam tenir alguna afectació al pont de l'Avinguda de Màlaga, se'ns va negar, però ahir per la tarda, per la nit, ja se va poder restablir, doncs se va treure l'aigua. Després van fer una neteja intensiva, sobretot del que és el fang, per evitar riscos. Una cosa és treure l'aigua, l'altra cosa és que aquest pont ja estigui apte per circular. I els ponts més o menys van aguantar bé, se van tallar puntualment, però no van ser molt greu. Insisteixo, el més greu, Avinguda Màlaga. Respecte a carrers, van tenir afectacions als habituals, al carrer, al passeig del Pitort, entre l'Avinguda del Canal fins a l'Avinguda Pineda, i també Tarongers, passeig de Tarongers, i el carrer Major. Se van tallar tots aquests carrers en el moment que ja el nivell d'aigua va ser preocupant, i hem destacat que no van tenir cap vehicle atrapat ni cap incidència greu, la qual cosa és meritoria. Tot i que no va ser el lloc on ens ha plogut més intensament, però no van deixar de caure cap a uns 70 litres més o menys, i en una relativa força, la qual cosa va fer que, doncs, en alguns moments la cosa comencés a complicar, sobretot per la circulació.
1: La tempesta també va provocar incidències en l'enllumenat públic per l'activació dels sistemes de protecció de diversos quadres elèctrics. Els equips de manteniment van treballar per restablir el servei, així informava l'Ajuntament, tot i que diumenge a la nit encara hi havia algun tall de subministrament al barri de Canyàs. Al centre Frederic Mompou, l'Ajuntament i la Creu Roja van habilitar dissabte a la nit un centre d'acollida d'emergència per donar refugi a les persones que dormen al carrer. 6 persones hi van passar la nit al Mompou. En definitiva, la de dissabte al vespre va ser una situació d'alerta màxima. Protecció Civil va restringir la mobilitat entre les 8 del vespre i les 2 de la tarda de diumenge. Les restriccions, però, es van aixecar sobre les 11 del matí. L'Ajuntament reunia dissabte al migdia l'anomenat SECOPAL, el Centre de Coordinació Operativa Municipal. El gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, ha explicat què és el SECOPAL.
4: Quan tenim un període, una situació d'emergència, l'alcalde, doncs, constitueix el FECOPAL o convoca el FECOPAL. El FECOPAL són i presideix aquesta reunió, sempre està ell al capdavant. Totes les àrees que estan afectades o que poden activar-se en un moment d'emergència a Castelldefels, governació, protecció civil, governació que inclou protecció civil i policia, tota la gerència i la direcció de l'Ajuntament, les àrees de serveis a la ciutadania, les àrees de serveis territorials, totes les àrees que s'han d'activar i que han de tenir en compte qualsevol cosa que pot succeir a la nostra ciutadania, tant a nivell social com a nivell urbanístic, doncs estan en aquella reunió. És una reunió d'unes 10-12 persones on tothom fa un repàs de les incidències que es poden produir, tothom fa un repàs de les coses que s'estan prenent, estan posant en marxa per tal de minimitzar els riscos, i es fa un repàs perquè no quedi cap detall per improvisar.
1: A Castelldefels, l'estat d'alerta va comportar el cap de setmana la suspensió d'activitats i es van tancar les instal·lacions esportives. També es va cancel·lar la mostra de cuina que s'havia de celebrar dissabte al Parc de la Muntanyeta. Pel que fa al transport, Rodalies informa aquest dilluns que la línia R2 hi ha servei ferroviari a tot el recorregut. Pel que fa a això és la R2 Sud. Pel que fa a l'R2, circula des de Castelldefels fins a Sant Andreu. I pel que fa a l'autobús, la concessionària va anunciar durant el cap de setmana que retirava tot el servei del Nitbus i també prevenia de la reducció del servei al 50% de tot el diumenge. Però, finalment, la circulació d'autobusos es va aturar. La policia local de Castelldefels celebrava divendres, dia 2, la festivitat del seu patró amb un acte institucional que servia per reconèixer la tasca dels agents i posava en valor la feina que fan al municipi al llarg de tot l'any. L'inspector Raúl Vergel, cap de la policia local, va reconèixer el pes dels agents més veterans, els que fa 35 anys es van incorporar al cos policial municipal.
5: Las promociones que entramos hace 35 años, que son las que hoy reconoceremos algunos de los reconocimientos que nos entregarán las autoridades municipales. Hace 35 años, cerca de 40, las promociones que entramos, hicimos esa irrupción en el sistema de seguridad pública de Cataluña. Fuimos las primeras promociones, por ejemplo, que tuvimos que ir a la Escuela de Policía de Cataluña conjuntamente con Mossos de Escuadra. Fuimos las promociones que nos reguló una ley del sistema nueva que hasta ese momento las policías locales nos tenían bastante ordenadas en un limbo muy del ámbito municipal, pero que de ahí no salíamos. Nosotros provocamos esa rotura en el sistema de seguridad pública de Cataluña.
1: Es va referir al cap de la policia municipal de Castelldefels als diferents alcaldes i alcaldesses que han governat la ciutat en democràcia i, per tant, han estat els màxims responsables del cos. Raúl Vergel.
5: A nivell polític, per exemple, a nivell local, pues nosotros entramos con un alcalde, Agustín Marina, ¿vale? Nos siguió Antonio Padilla, seguimos trabajando con Joan Chau, posteriormente con la primera legislatura de Amaro Reyes, continuamos con Candela López, seguimos con María Miranda y en la actualidad la segunda legislatura de Amaro Reyes. Cuando miras ese abanico de jefes supremos que hemos tenido, te das cuenta que como funcionarios de policía seguimos haciendo nuestro trabajo día a día, siguiendo la línea del ordenamiento jurídico que nos marca, independientemente de quién nos gobierne. Y por lo tanto,

0: responsable polític de governació, doncs crec que hem fet entre tots i sobretot tots vosaltres una feina enorme a la nostra ciutat.
1: L'acte el va tancar l'alcalde Manuel Reyes amb un reconeixement als agents que conformen la policia local.
2: Es reconocimiento a los protagonistas de hoy que celebran su patrón, pero que su patrón, que se celebra un día con determinado, no quiere decir que el reconocimiento no esté en los 365 días del año, que es lo que toca, que es reconocer la función que hace la policía de Castelldefels, garantizando la seguridad 4 años de manera progresiva y paulatina, mejorando el resultado hasta unos niveles que a veces nos dice el jefe de policía que, oye, Manu, es que va a ser muy difícil el año que viene batir y mejorar este resultado. Pero no nos cruzamos de brazos y seguimos invirtiendo, poniendo más recursos, más efectivos, más tecnología y mejorando los datos.
1: Ara parlem de salut. Aquest vespre està programat un acte en el marc de la celebració del Dia Mundial de l'Alzheimer, un taller d'estimulació cognitiva. Són sessions dedicades a la cura del cos i de la ment en relació amb aquesta malaltia i tenen lloc a la biblioteca. Mercè Rull és la presidenta de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer al Baix Llobregat.
3: I el dia 5 d'octubre tenim una xerrada de conducta i emoció en la persona amb Alzheimer, què passa i com abordar-lo. A les 5:15 a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Llavors, bueno, fem altres activitats a diferents poblacions i recordar que aquí a Castelldefels tenim 2 tallers a Masia Can Roca i Frederic Montpou que tenen una duració des de setembre al mes de juny, durant tot l'any, per activar tota aquella estimulació cognitiva i treballar perquè la malaltia vagi al més a poc possible.
1: L'Hospital de Viladecans, el nostre centre de referència, ha superat les 150 cirurgies robòtiques des de la posada en marxa d'aquest programa fa un any i mig. Les intervencions robòtiques s'han fet a les especialitats de ginecologia, urologia i cirurgia general i digestiva, amb tècniques mínimament invasives que permeten una més gran precisió quirúrgica i una recuperació més ràpida dels pacients. El doctor Víctor Tamas, uròleg, explica que el seu equip n'ha fet unes 50.
4: Sí, la veritat és que vam començar, com dèieu, fa un any. En el nostre cas, des d'urologia, n'hem fet al voltant de 50 a dia d'avui. I sí, això requereix una corba d'aprenentatge de tot un equip i, per sort, o bueno, per bon treball, estem avançant bé, sí.
1: L'ús de la robòtica en les intervencions quirúrgiques permet fer incisions més petites, reduir el dolor i el sagnat en molts procediments i afavorir una recuperació més ràpida dels pacients amb estades hospitalàries més curtes.
4: No hi ha cap tall gran, no hi ha una manipulació de la paret abdominal com es fa la cirurgia oberta i això el que implica és que el pacient pugui anar cap a casa abans. Vale? De fet, en la cirurgia que més freqüentment fem nosaltres, que és la prostatectomia radical, si tot va bé, que és el més freqüent, l'endemà ja poden marxar. Això és el que més aporta. Oncològicament, la cirurgia oberta podria ser el mateix, vale? però en aquest cas sí, és la principal avantatge, sí.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Així travessem l'equador de l'informatiu d'aquest dilluns 5 d'octubre. Hem començat amb l'última hora de l'alerta per pluges. Ara encara som en un nivell de perill de 5 sobre 6. Hem fet també la crònica dels aiguats del cap de setmana. A la segona part de l'informatiu d'avui farem un cop d'ull al programa de les 37es Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació que comencen avui. Seran 2 setmanes d'activitats que es desenvoluparan sota el lema La solidaritat, la globalització necessària. Avui es posen en marxa a Castelldefels les 30

0: 36ena Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació, una programació d'activitats que durant les pròximes setmanes posa el focus en la cultura de pau, solidaritat i els drets humans. Les jornades inclouen xerrades, activitats culturals i propostes de sensibilització amb la participació d'entitats i ciutadania. Anna López ha entrevistat al respecte al regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador.
1: Comencen les jornades de pau i solidaritat, aquestes sí que són organitzades per l'Ajuntament. Quin és el lema enguany i quines activitats ressaltaria, senyor Amador?
2: Doncs sí, avui comencen ja portem 37 anys de jornades de pau i solidaritat. O sigui, sembla que no, però quasi 40 anys són moltíssims. Una ciutat doncs, amb un esperit doncs, molt solidari. Bueno, doncs, comencem perquè sí, comencem aquesta tarda amb dues activistes. Com sabeu, ja comencen avui del 5 al 18 d'octubre. L'eslògan doncs, és la solidaritat, la globalització necessària. No? Aquestes jornades doncs, del 5 al 18 tindran una programació molt diversa. Tindrem el festival, sobretot el Festival d'Estel aquest diumenge per la Pau, cinema, contes, poesia, música, dansa, una jornada de famílies, teatre, el teatre. Doncs, tenim un munt d'activitats per tots els públics i on participen, com ja he comentat, entitats de pau i solidaritat, entitats ja molt arraigades aquí, arrelades al municipi, amb un esperit molt amb vocació d'ajudar i de cooperar amb tots els projectes que tenen, que són moltíssim arreu del món.
1: Doncs un altre festival que arriba de nou a Castelldefels és el Festival Estels per la Pau.
2: Bueno, l'any passat, de fet, va ploure, però va mantenir el dia i es va fer, no? Al final amb molt d'èxit, no? Aquí nosaltres, quan programem aquest dia, reservem dos dies, dos diumenges. El proper diumenge, l'11 d'octubre, i ja queda reservat el 25 d'octubre. I quan contractem els serveis, quan parlem amb les voluntàries, doncs ja diem que s'han de reservar aquests dos dies, no? I esperem que no plogui, no sé, ja veurem que no, no? En tot cas, l'organitza l'Ajuntament amb el suport i amb la feina i l'acompanyament, recolzament del Consell de Pau i Solidaritat. O sigui, aquest any és propi nostre, ho fem tot nosaltres, entre les entitats, personal de les entitats i personal de l'Ajuntament, perquè és nostre i hi haurà doncs, moltes coses també per part de les entitats del Consell que faran tallers i ho faran molt bé també, no? Es podran construir bueno, i fer volar el propi estel, tallers, contes, dansa, música.
1: A un festival que es fa habitualment a la plaça de les Palmeres.
2: Exacte.
1: Continua ja la seva ubicació?
2: Sempre. No, sempre serà... Bueno, sempre, a veure, perquè també agafem i demanem permís a ENA per fer servir tot l'espai aeri, una mica, i la platja, perquè ja la platja també doncs, es pot fer i volar millor.
1: Moltes gràcies, Ramon Amador, regidor de Pau i Solidaritat i Educació.
2: Moltes gràcies.
0: El concurs Reimagina't, impulsat per l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació amb la participació de l'Ajuntament, arriba a la 18a edició. És una iniciativa que convida joves d'entre 12 i 18 anys a crear vídeos lliures d'estereotips sexistes. Anna López ha entrevistat la tècnica d'igualtat que coordina el concurs, Anna Dolors Rodríguez.
1: Tornem a parlar del Reimagina't, que tantes alegries ha proporcionat alumnat de Castelldefels.
3: Doncs sí, estem tornant a fer difusió perquè reforcem una mica que hi ha termini. Vull dir que vam començar abans de l'estiu a començar aquesta difusió per avisar els joves d'aquí de Castelldefels que estiguessin interessats a participar, doncs que poguessin anar preparant, i tenen termini fins al 30 d'octubre, vull dir que hi ha temps. I a més, aquests dies de pluja doncs anima a seure una mica, a pensar i a animar-se a participar.
1: Recordem en què consisteix el concurs Reimagina't.
3: Doncs el concurs Reimagina't consisteix en participar. Primer t'has d'inscriure, després tens un... Vull dir que la gent no s'espanti. Tu t'inscrius abans del 30 d'octubre i poden participar joves dels municipis que formen part de l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, com és el cas de Castelldefels, que l'Ajuntament de Castelldefels en forma part. Un cop t'has inscrit, tens termini fins a mitjans de setembre, de febrer, doncs per fer aquest vídeo. Es tracta de fer un vídeo en un minut sobre la temàtica que cada any canvia, que es proposa des de l'organització del concurs. Enguany la temàtica són les masculinitats.
1: Anna Lo Rodríguez, tècnica de Polítiques d'Igualtat, moltíssimes gràcies per recordar-nos els objectius i les informacions referents a aquesta nova edició del concurs de vídeos lliures de sexisme adreçat a l'estudiantat reimaginat. Que vagi molt bé. Gràcies.
3: Esperem que sí.
1: Bon dia.
0: Actuació històrica dels castellers de Castelldefels al concurs de Tarragona, encarregat el 3 de 8. 32 anys després de la seva última participació al concurs, han aprofitat l'ocasió per la Porta Gran, encarregat la seva millor construcció, un castell de 8 pisos, que ha convertit la jornada en un moment històric per a la colla de Castelldefels. Aquest és el moment per a la història, en la narració que feia en directe la xarxa televisió.
4: Ja tenim el tronc, ja tenim les quintes situades, pugen dosos. A punt d'entrar ja en la seva posició i seguidet va l'acotxador. I ara arrenca l'enxaneta, entrada de dosos. Atenció, castellers de Castelldefels, que és importantíssim aquest castell per al seu historial. Arriba ja l'acotxador, de moment està molt bé. Queden les darreres passes d'aquest acotxador, llença un peu, situa l'altre, només queda l'enxaneta, el faran. Els castellers de Castelldefels l'estrenen, el primer de la seva història, ja el tenen, el carreguen, 3 de 8, a la Tarraco Arena, sí! 3 de 8 dels castellers de Castelldefels, castell carregat, ara comença a tremolar i es trenca. 3 de 8
0: carregat. Carregaven els castellers aquest 3 de 8. El vídeo es pot veure complet al perfil dels grocs a les xarxes socials. A Instagram, per exemple, és aquest, els grocs. Jan Molero, president de la colla, valora amb aquestes paraules que sentirem la participació al concurs.
5: Sí, bé, malgrat la pluja, doncs, vam poder fer una gran actuació i vam poder, després de descarregar el 4-8 i la torre de 7 per moltes vegades més d'aquesta temporada, doncs carregar per primer cop a la història el 3-8. Amb l'espineta de no haver-lo pogut descarregar, però sí, satisfets perquè hem tornat a fer una passa més en la nostra història i hem tornat a fer la millor diada de la nostra història, que portem ja en un any, em sembla, que 3 o 4 diades consecutives, millors diades consecutives.
0: Més de 400 persones van atendre la crida dels castellers i els van acompanyar al concurs de Tarragona. Els castellers de Castelldefels han acabat en 24a posició al concurs de castells entre les 42 colles participants. Han completat el 2 de 7 i el 4 de 8 i han carregat, ho sentíem, el 3 de 8. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels és avui tancada, avui, demà i demà passat, dies 5, 6 i 7. Míriam Huguet n'és la directora.
6: Excepcionalment, dilluns, dimarts i dimecres, 5, 6 i 7, per unes obres de millora que fan impossible que puguem obrir les portes amb normalitat. Després, en principi, si tot va bé, el 8 i el 9, la idea és que es pugui obrir a la tarda, que hi haurà menys incidència i sí que ens permetrà poder obrir unes quantes hores a la tarda per poder, pues, que es puguin fer alguns serveis. Sí, sí, esperem que sigui només re aquesta setmana i per ja poder estar molt bé l'altra setmana, però sí que volem que tothom ho sàpiga, que ens sap molt les molèsties que puguem ocasionar, però que és molt important poder tancar per poder-les realitzar correctament. Les obres que farem serà la instal·lació d'una doble porta a l'entrada de la biblioteca, així com també la instal·lació de més endolls, i ja que normalment no podem tancar, també millorarem el tema de les llums de la biblioteca. Coses pendents importants.
0: Tancarem amb els esports, tot i que la majoria de partits que havien de disputar els equips locals aquest diumenge es van haver de suspendre o ajornar a causa de l'alerta per les pluges. Ens ho explica Cristian Cano.
7: Ha sigut una jornada, un cap de setmana accidentat. Crec que aquest seria el titular principal, un cap de setmana accidentat, ja que pràcticament tots els partits s'han suspès degut a les incidències climatològiques que hem tingut aquests últims dies. Ha sigut un cap de setmana on principalment les pluges han sigut les protagonistes, i pel que fa a partits també hem tingut poca activitat, ja que pràcticament traient 5 partits, 2 d'hoquei herba, 2 de rugbi i un de futbol que es va jugar ahir a la tarda nit, la resta s'han suspès. Perquè la gent es faci una idea, tots els partits que tenien lloc des de dissabte a les 5 de la tarda fins pràcticament diumenge a les 6-7 de la tarda no s'han pogut jugar. Pel que fa a resultats, cal destacar 3 victòries i dues derrotes. Això sí, les victòries són les del Castelldefels Hockey Club, que ha sigut el gran protagonista dels equips locals amb un ple, en aquest cas dels dos sèniors. El femení va guanyar 0-2 a Bilbao, a la Jolaseta, mentre el masculí 2-5 al camp de línia 22. El Cruc va estrenar la temporada amb una victòria de molt mèrit per 5-32 al camp del seu, que aquesta tarda parlarem amb l'Arnau Fernández, que és el seu capità, perquè ens explica una mica com va anar el partit, perquè diguem-ne que els jugadors van tenir que anar al barro, ¿vale?, per dir-ho d'alguna manera, i després l'últim partit va ser el d'ahir a la tarda-nit, a 7:45, que sí que el clima ens va permetre gaudir d'un partit entre Sol Naciente i Can Roca, que va acabar amb derrota de l'equip local per 2-1. I per cert, malauradament, segurament la pitjor notícia, a part d'aquesta suspensió del partit, però sense cap mena de dubtes, la pitjor notícia ha sigut que s'ha tancat la secció femenina del CSR Castelldefels, del Centre Cultural Recreatiu de Castelldefels, de Futbol Sala. L'equip passava per moments complicats aquests últims mesos i finalment des del club han pres la decisió de tancar la secció femenina.
0: I així arribem al final de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dilluns, 5 d'octubre. L'últim minut és per al resum. El Baix Llobregat continua encara afectat per l'avís per pluges torrencials. Ho estarà encara mitja hora més. L'avís està relacionat amb precipitacions molt intenses previstes fins a les 2. Segons el Meteocat, tindrem una tarda de dilluns amb inestabilitat acusada, sobretot a la meitat est. Els ruixats i xàfecs poden descarregar amb intensitat torrencial. Les pluges intenses del cap de setmana han deixat a Castelldefels 65,4 litres per metre quadrat sense que s'hagin hagut de lamentar incidències greus. Comencen les 36enes jornades de Pau i Solidaritat, una programació d'activitats sota el lema La solidaritat, la globalització necessària. Actuació històrica dels castellers de Castelldefels al concurs de Tarragona. 32 anys després de la seva última participació al concurs, han aprofitat l'ocasió per carregar el seu millor castell fins al moment, el 3 de 8. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Afons.
1: Avui parlem de cooperació, de solidaritat i també de la realitat que es viu a milers de quilòmetres de Castelldefels, a la República Democràtica del Congo, concretament. Solidaritat Castelldefels Casando treballa des de fa molts anys per donar suport a projectes de desenvolupament i millorar les condicions de vida de comunitats en aquella contrada, al centre de l'Àfrica. Per conèixer millor la tasca de l'entitat, els seus projectes, els reptes que afronta sobre el terreny, conversem amb Carme Altaiós, la directora de Solidaritat Castelldefels Casando. Bon dia, Carme, benvinguda.
2: Bon dia, Xavier, bon dia.
1: Solidaritat Castelldefels Casando és un projecte, una entitat amb molta història. De fet, en el nom ja hi du la cosa, diguem. Casando és una població, explica'ns, del centre de l'Àfrica.
2: Casando és una població del centre de l'est de la República Democràtica del Congo i és el poble on jo vaig anar de voluntari a l'inici i que dona l'origen a l'associació.
1: En un primer moment, quin és el projecte que va desfermar tot això, amb la creació fins i tot de l'entitat?
2: Doncs va ser que jo vaig marxar com a voluntària en aquesta vaig anar amb les monges de la Companyia de Maria i aquí a Castelldefels teníem un grup a la parròquia de Castelldefels que em van donar suport en aquesta aventura, podem dir, inicial, perquè en aquella època estem parlant, jo me'n vaig anar l'any 86, mitjans de comunicació i xarxes socials, CAPS. Aleshores va ser el grup que va intentar donar-me suport en aquesta aventura i a partir d'aquí doncs va néixer l'associació amb aquestes voluntàries que des d'aquí doncs anaven donant-me suport a les activitats que feia allà. Jo vaig marxar en una comunitat rural on hi havia la idea, era jo era enginyera tècnica agrícola, soc enginyera tècnica agrícola, i la idea era donar suport als projectes de desenvolupament agrícola, agropecuari.
1: Quines característiques presenta aquella zona en concret i la població de Casando?
2: Estem parlant de l'est, tocant, és una zona frontera amb Ruanda i Uganda, zona de muntanya, un clima, com ni diuen la Suïssa de l'Àfrica, no? Amb una alçada d'uns 1.600 metres, per tant es conreu el cafè, hi havia un molt bon conreu de cafè aràbica i diferents conreus com el blat de moro, el plàtan, la mongeta, i una població doncs inicialment dedicada exclusivament a l'agricultura, però amb l'explotació de la tecnologia i la troballa de minerals, doncs avui en dia una població molt sotmesa a l'explotació d'aquests minerals. Des de l'època de la colònia, perquè el Congo havia sigut Congo, colònia de Bèlgica, des de l'època ja havia una riquesa en aquest país a nivell econòmic, sobretot vinculada a l'extracció de l'or. Inicialment, abans de la colonització, el cauch, que va permetre la revolució automobilística. Vull dir que ha sigut un país que sempre ha tingut riquesa i la gent ha viscut d'una manera molt senzilla, autosubsistència i amb l'extracció d'aquestes riqueses per part de les potències estrangeres, no pel propi país.
1: L'extractivisme, en aquest cas, és tan virulent com ho és en altres zones?
2: Jo crec que és el país on és més virulent donada la situació d'extrema pobresa i de conflicte que es viu des de fa molts anys. Pensem que en aquesta zona on estem nosaltres darrere de la República Democràtica del Congo, des de fa més de 30 anys hi ha una guerra, un conflicte pel control d'aquests recursos minerals. Tenim el país del costat, Ruanda, i Uganda, però principalment Ruanda, que és un país molt petit, i que considera que aquest territori, perquè sabeu que a l'època de la colonització es va fer un repartiment del territori africà amb Esquadra i Cartabó, per tant, hi ha comunitats que pertanyen actualment a diferents països, però que ells consideren que aquest territori és seu. Per tant, l'extracció d'aquesta riquesa mineral sempre s'ha fet d'una manera il·legal, sense tenir en compte la població civil, amb la invasió tant de capitals estrangers com de capitals dels països del costat i sense cap mena de control sobre ni beneficis, ni taxes, ni repercussió d'aquesta explotació en el benestar de les persones. Estem parlant d'un país on l'esperança de vida no arriba als 50 i pico anys, on la taxa d'analfabetisme és altíssima, on no hi ha carreteres, la zona on estem nosaltres, no hi ha aigua potable, no hi ha llum, estem parlant d'una situació de subdesenvolupament extrem en un país on realment en el seu subsol, forat que trobes, pedra que trobes, bona, des de terres rares a diamants, cobalt, liti, de tot.
1: Afons. El primer projecte, el projecte original, ja em corregiré si m'equivoco, va tenir a veure amb un pou. És així?
2: Bueno, el primer projecte estava vinculat a les activitats que es feien amb la comunitat religiosa, amb les dones, i era un projecte d'agricultura. Llavors era un acompanyament a les dones i a diferents grups de pagesos per anar millorant la seva agricultura i la seva ramaderia. D'aquí se'n van derivar altres projectes, com va ser un pont, un dispensari, diferents activitats que anàvem fent amb associacions i amb gent que estava treballant localment, perquè penseu que Solidaritat Castelldefels-Cassanda és una entitat molt antiga, però que sempre hem tingut només personal voluntari. Mai hem tingut ningú que s'hagi dedicat doncs, a fer d'aquesta associació una associació com podia haver crescut si ens haguéssim dedicat professionalment a l'associació. Jo professionalment sí que m'hi dedico, però no en el marc de l'associació. Per tant, tots els projectes que s'han fet sempre han sigut amb el suport d'algunes entitats locals que ja hi treballaven i amb les entitats i associacions que nosaltres vam formar des del nostre primer inici. Uh-huh. El primer projecte aquest que et comentava, agrícola, sí. Doncs a partir d'aquí es va formar una associació d'agricultors, una associació de ramaders, que encara avui en dia, malgrat totes les dificultats, segueixen en peus.
1: Uh-huh. Molts d'aquests enclaus, en aquest cas a Cassanda, pateixen, com deies, les circumstàncies polítiques, socials, del que es produeix o del que es dona a l'actualitat, no? Un territori prou violent.
2: Sí, el que et comentava, doncs, és un territori que està en guerra des de fa més de 30 anys i des de fa 2 anys l'entrada del moviment M23, que és un moviment armat amb el suport total de Ruanda, ha ocupat aquesta zona. O sigui, tenim una ocupació, com podem parlar de Palestina, doncs tenim una ocupació en regla d'aquest territori des de fa 2 anys, sense cap mena d'intervenció per part de la comunitat internacional. Hi va haver un moment en el que pensem que hi ha una vinculació directa entre aquesta ocupació i l'extracció d'aquests minerals. Europa i tots nosaltres ens en beneficiem. La Unió Europea té contractes amb Ruanda, que és el país invasor de l'extracció d'aquests minerals. Per tant, hi ha una complicitat directa amb l'ocupació i aquesta situació de malviure de la gent amb l'explotació dels minerals. Pensem que la gent no coneix aquest conflicte, però després de la Segona Guerra Mundial, el conflicte del Congo és el conflicte amb més morts. Estem parlant de més de 6 milions de persones mortes en aquest territori. És com si parléssim quasi de 3/4 part de la població de Catalunya morta en un conflicte del que ningú parla. És un territori on hi ha més soldats desplaçats de Nacions Unides des de fa anys i que tenen una intervenció simbòlica. O sigui, la seva presència és... estem aquí perquè hem d'estar aquí, perquè ens ho diuen, però no intervenen per defensar la població. Per tant, també hi ha hagut també una complicitat de la comunitat internacional amb que aquesta situació de guerra i de conflicte sigui mantenint. Nosaltres treballem amb com us deia, amb les comunitats locals amb les que vam començar, seguim treballant i són elles les que doncs, fan front a aquestes situacions. No sé si parlarem tot seguit, però el projecte doncs, que tenim ara, que és una escola que està en marxa, està patint molt les conseqüències d'aquesta situació d'invasió per part de l'M23.
1: Mm-hmm. Esclar, perquè una escola no és només l'escola, no és només la lliçó del dia, sinó també doncs, proporcionar refugi a la canalla, en aquest cas.
2: De fet, aquest és el principal objectiu de la nostra escola. Quan el vam fer, penseu que tots els projectes que fa Cassanda són perquè hi ha una entitat local que demana això. Nosaltres els diem què és el que necessiteu i ells van dir tenim un problema realment i l'educació és un problema en aquest país perquè els professors no estan pagats per l'Estat, per tant són les famílies les que han de fer front a les despeses d'escolarització. Despeses d'escolarització que són pagar amb un professor. Això que suposa que les famílies més vulnerables, penseu que en una zona de conflicte hi ha molts nens que han perdut les seves famílies i que, per tant, han de ser acollits per altres famílies o properes o família més o menys llunyana, doncs aquestes persones no volen fer front a aquestes despeses escolars. Estem parlant que potser són $50 en tot l'any, però com treu una dona que té 6 fills seus propis i que l'únic que té per treure aquests $50 és anar a conreu al seu camp? És impossible que pugui treure aquestes despeses per cobrir-les amb tots els seus fills, no? Aleshores, el projecte aquest va sorgir per això, per la necessitat de tenir un lloc on els nens poguessin anar aquells que no podien pagar als seus pares aquesta cotització. Però va molt més enllà, perquè la nostra sorpresa va ser quan inicialment vam començar a fer l'escola primària, diguem-ne, i tot seguit, acabant l'escola primària, que té unes 5 classes, ens va venir una petició molt important, no? Ens van dir, ara volem fer una escola maternal. I nosaltres vam dir, ostres, una escola maternal? Diu, sí, diu, perquè no sabeu les mares la sensació de tranquil·litat que tenen quan han pogut deixar els seus fills a l'escola primària aquí i elles anar-se'n al camp tranquil·lament, sabent que els nens i nenes estan en un lloc protegits. Diu, el fet d'anar-se'n al camp amb la criatura més petita, posada a l'esquena, a sobre del sac que porta de la llenya i tal, i anar-se-la a conreuar, tenir-lo que deixar al camp mentre ella està conreuant, això, si elles poguessin deixar la criatura aquí, és que no és el que els eduquis, el que els ensenyis, és saber que aquelles criatures tenen un moment i un espai en el que, a més, poden ser criatures. O sigui, el fet de dir, estic a l'escola, ja no és pel que aprenc, és perquè en aquell moment sóc jo, sóc una criatura que puc jugar, que puc parlar amb els altres companys. Quan surto d'allà, doncs me n'hauré d'anar a buscar la llenya, me n'hauré d'anar a buscar l'aigua, me n'hauré d'ajudar ma mare a preparar el dinar, hauré de carregar el meu germà. No sóc nen i nena, no? Aleshores, l'escola és un espai de protecció, d'educació, de creixement d'aquestes persones, de dir, malgrat estem visquem, perquè són generacions de nens i nenes que han viscut tota la seva vida en guerra i en conflicte, tenim un espai on en uns moments del dia ens sentim nens i nenes. Uh-huh. I això és una gran satisfacció per nosaltres.
1: I aquest és el projecte que a hores d'ara esteu desenvolupant.
2: Sí, des de fa ja, mira, des de l'any 2010 vam començar amb aquest projecte. Vam un agermanament amb l'escola Petit Montfeliç Sabastida d'aquí de Castelldefels, amb la que hem seguit, també vam tenir el suport de l'Ajuntament de Castelldefels per la construcció, sobretot, de l'escola. Avui en dia l'escola, doncs, són 5 aules de primària, 6 aules de primària, un despatx i les 3 aules de maternal, i dona cabuda a 300, entre 300 i 350 nens i nenes cada any. Aleshores, primer va ser la construcció, després es va construir les aules, després es van construir les latrines, es va instal·lar panells solars, perquè penseu que allà tenia un lloc on tenia una llum. Amb aquesta entitat també havíem fet un projecte previ d'un dispensari que també es manté, també s'havia construït també amb recursos també per part de l'Ajuntament i del Fons Català, i aquestes dues instal·lacions tenen ara energia solar. I després de les construccions i de les instal·lacions, del mobiliari i de tot això, doncs es tracta d'anar mantenint l'escola. I el que fem aquests darrers 5 anys és, amb totes les activitats que fem i les persones que de bona voluntat volen col·laborar, doncs mantenir, no podem dir un sou, perquè estem intentant donar els $75 al mes als professors i professores que mantenen l'escola.
1: A fons. La mirada internacional a aquestes comunitats africanes moltes vegades sorgeix del desconeixement, però en alguns moments veure, per exemple, el patrocini de grans esdeveniments esportius per part de RD Congo, quan veus aquests displays, que diuen, de poder o de promoció turística, en aquest cas, què en penseu?
2: Ja, pensem que el Congo és un país molt gran. La realitat d'aquest país és molt particular. Pensem que va patir primer colonització belga, després una dictadura molt sagnant del senyor Mobutu Sese Seko, que durant 40 anys va ser, doncs, una de les grans fortunes del món, i després, teòricament, entra en un procés de democràcia, amb uns presidents que s'han anat, i no oblidem primer la mort del president Lumumba, que va ser l'única persona que havia lluitat per una independència real del Congo. El Congo mai ha sigut independent realment. El Congo sempre ha tingut dependència de totes les grans potències i de les economies mundials. Què ha fet això? Que la mateixa cultura que es va instaurar en el moment de la colonització, que és jo vinc, aprofito, quan estic al poder, trec el màxim que puc i després espavileu-vos vosaltres, aquest és el tipus de govern que s'ha instaurat en els diferents governs que ha tingut aquest país. Per tant, la gent que arriba al poder, els presidents successius que hem tingut, des de Kabila, pare Kabila fill, i actualment el president Tshisekedi, la gent que segueix una mica aquestes històries, doncs són gent que estan molt condicionades per aquesta realitat d'un país que tota la vida ha estat explotat i que segueix amb aquesta situació d'explotació. Per tant, els interessos amb el govern i les diferents empreses fa que la realitat del país i el govern que se'n fa d'aquestes riqueses sigui totalment descontrolada, no? Per tant, un país que té molta riquesa i que els seus governants no la gestionen ni la utilitzen pel que l'haurien d'utilitzar. Parlaríem de corrupció? Corrupció a tots llocs, però anem una mica més enllà de la corrupció. Anem a interessos molt alts nivells que ens han portat a que, bueno, avui en dia sembla que a l'est de la República Democràtica del Congo, el país que ja et dic, el senyor que decideix doncs, patrocinar amb un equip esportiu dient vingui a fer turisme a la República Democràtica del Congo, quan no diu que el seu país està en guerra des de fa més de 30 anys i no se'n preocupa de que està perdent a l'est, on té riquesa, on té gent, deixa els seus soldats sense suport, els seus soldats fugen, per tant, entre els invasors i la gent que pateix les conseqüències és la gent que està allà. Per altra banda, tu estàs fent publicitat de que tens un país on pots anar a fer turisme a la capital Kinshasa, a més de 6.000 quilòmetres de distància d'on està succeint la guerra, i per tant, aquest país que tu tens a l'est és com si no fos. Vull dir, tenim dues realitats, la gent de Kinshasa, que és la capital, i d'altres províncies de l'oest. Per ells, a l'est del Congo és com si ja... Et diré una cosa, com si ja estigués annexionat a Ruanda i Uganda. Hi ha un problema de trasfons que n'hi diuen la balcanització del Congo, no? Aquesta zona és on l'ocupació ruandesa està permanent des de l'any 94, que no va haver-hi el genocidi ruandès, que són tota aquesta gent que van entrar en aquell moment a l'any 94 i es van quedar en aquesta zona i que segueixen allà i que, segons el senyor Kagame, el president de Ruanda, ell ocupa aquesta zona perquè Congo està donant refugi als que van atacar els Tutsis. Això imagineu-vos que són ja generacions que ja han passat, estem parlant des de l'any 94, excuses totalment, són les que mantenen aquesta situació d'explotació. Incomprensible quan sents aquestes altres coses que dius jo personalment i tota la gent del meu entorn, vam quedar sorpresos, vam dir, escolta, Carme, i em deien, Carme, ho hem sentit bé? Ho hem sentit bé?
1: Sí.
2: Saps?
1: Sí, sí.
2: Vull dir, aquestes incongruències que no es poden entendre ni explicar amb una mica de senderi.
1: És un indret del món on el moviment, deies, el moviment de grans masses de persones és també un problema seriós, no? L'ACNUR hi treballa, no sé quin és el paper que penseu que està fent.
2: Jo et diria que quan entrem a parlar d'organismes internacionals, la nostra opinió personalment i com a membre de Solidaritat que és Ildefels Casando és molt crítica perquè ho hem viscut en primera persona, no? Des de l'època del genocidi de Ruanda, jo en l'any 94 estava allà, malauradament hi vaig viure una experiència complicada, i després successivament hem anat veient totes les intervencions que han tingut aquestes grans organitzacions, i malauradament no són en favor de la població. Sí que és cert que avui en dia hi ha molt desplaçament de població, com hi ha hagut sempre, tota la gent que fuig de les zones. Pensem que aquesta zona est i la zona de l'est-nord, frontera també amb Uganda, hi ha molta gent que s'està desplaçant, i teòricament els organismes internacionals estan donant suport a aquesta població. Però jo et puc dir que a la zona on nosaltres estem no hi ha presència des de fa molts anys.
1: Eloqüent, molt eloqüent. Avui estem parlant en profunditat amb Carme Altalló, directora de Solidaritat Castelldefels Casando. M'agradaria parlar de cooperació, és a dir, aquí a Castelldefels els ajuts es canalitzen, les aportacions que fa l'Ajuntament es canalitzen a través del fons. Explica'ns com funciona tot plegat.
2: Mira, malauradament, l'Ajuntament de Castelldefels avui en dia ja no té aquestes... Va haver uns anys en els que sí que vam tenir suport de l'Ajuntament per projecte i vam aconseguir una part per l'escola. Va haver anys que també vam fer projectes de sensibilització cap a la... cap a la població aquí a Castelldefels per donar a conèixer la situació del Congo i la situació d'explotació i tot aquest tipus de vulneració de drets que es produeixen, però ja fa uns anys, com bé has dit, les ajudes es canalitzen a través del Fons Català de Cooperació. Això què vol dir? Que el Fons Català de Cooperació rep una sèrie de projectes de diferents municipis membres del Fons Català i aleshores els recursos de la resta de municipis van a donar suport aquests projectes que són seleccionats. Nosaltres actualment no hem presentat cap projecte al fons. De fet, ho vam estar parlant amb la tècnica de l'Ajuntament de Castelldefels fa un parell d'anys, però pensa que per el que et deia, la situació de conflicte a l'est del Congo és complicada. I per tant, ni les administracions, ni locals, ni estatals, ni fins i tot internacionals a vegades accepten projectes a la República Democràtica del Congo. Per tant, en aquest cas, tot el que nosaltres fem a nivell de gestió de cooperació, diguem-ne, de recursos que puguin venir, tot és a nivell de voluntariat, no a través de la gestió de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: Uh-huh. Això sí, amb el suport de comunitat religiosa, deies?
2: Inicialment era una comunitat religiosa, ara no, és una associació que es diu CEIPA, que està formada per un conjunt de dones, principalment la mama Isabel, que és una dona doncs, que jo vaig conèixer l'any 86 amb molt de carisma, i és aquesta associació local la que s'encarrega de fer-ho tot. Ella presenta els projectes, ella gestiona, i durant aquests doncs, quasi 30 anys que portem d'acompanyament amb ells, doncs, s'han consolidat com una associació a nivell local, molt senzill, però que ens dona les garanties de que tots els recursos i tot el que enviem s'executa. Doncs, nosaltres no hi hem anat, l'última vegada que vam estar allà, per temes de seguretat, va ser l'any 2017. Per tant, tot el que s'ha fet des d'aleshores i abans igualment és gestionat per les mateixes organitzacions locals.
1: Uh-huh. És el que penses que és una posició, una solució idònia, diguem, en aquests moments, per a la cooperació internacional?
2: De fet, jo crec que idònia tant si hi ha conflicte com si no hi ha conflicte. O sigui, és la gent local la que ha de fer les coses, és la gent local la que ha de sol·licitar els recursos. Jo crec que des de l'exterior l'únic que hem de fer és donar resposta. I donar resposta perquè realment els governs entraríem aquí el debat de si la cooperació internacional és necessària o no és necessària. No? La cooperació internacional és necessària des del punt de vista en què tu has explotat uns recursos i no dones més mitjans perquè aquesta gent d'allà pugui viure en el seu país dignament. Vale? Llavors entraríem en tot el debat de la immigració, per què la gent abandona els seus països. Si jo et dic doncs, com viu actualment la gent és de República Democràtica del Congo, qualsevol voldria sortir d'allà. No? Per tant, l'ajuda al desenvolupament cap allà ha de ser sempre gestionada per ells mateixos. Ells han de saber què és el que volen, com ho volen i de quina manera ho volen executar. No? Nosaltres podem ajudar a fiscalitzar, si tu vols, fins al punt, i també amb certs ulls de fiscalització, perquè hem de conèixer les realitats. Això també és un altre dels problemes amb la cooperació internacional a Àfrica. Et trobes amb una administració d'aquí molt burocratitzada, que quan et demana la factura de la benzina, doncs, bueno, pensa que aquest senyor va buscar la benzina amb un senyor que l'ha portat d'un poble de 200 quilòmetres i no té un rebut per donar-te, i per tant no et puc justificar la benzina. T'estic posant exemples d'unes realitats que, quan parlem de cooperació, hem de també ubicar-nos en quins mons i en quines realitats estem.
1: Mm-hmm. Breument, Carme, amb la teva experiència, coneixes altres punts del planeta on calen recursos, on tu mateixa hi has col·laborat? Un dels casos és Centroamèrica, en algun punt de Centroamèrica, oi?
2: Sí. Bueno, jo per tema professional he estat a diferents llocs i he treballat per Llatinoamèrica, he treballat al Carib, a diferents llocs. I, evidentment, falta de recursos n'hi ha molts llocs. Jo diria que les realitats de Centroamèrica, per exemple, també són la zona d'Haití, també el Carib, són països, les zones de conflicte, Colòmbia, on tenim un conflicte que, bueno, que després de tota la situació actual i de les noves eleccions, la cosa sembla que es complica. Vull dir, tenim molts territoris al món on la situació està complicada i conflictes i altres conflictes que tenim aquí a prop nostre, no? Però si nosaltres seguim insistint en la República Democràtica del Congo és perquè creiem que és el conflicte oblidat.
0: A fons.
1: El 0,3, com ha quedat tota aquella lluita? Continua sent necessari? Has de suposar que sí.
2: Molt, molt necessària. De fet, és una de les reivindicacions que aquí, en l'Ajuntament de Castelldefels, hem fet diverses vegades. Sí. Aquesta ajuda és necessària perquè, com et dic, si no la donem d'una manera, l'hem de donar d'una altra, no? Per tant, la nostra tasca també aquí, per això et deia, una cosa és el que fem allà i una altra és la que fem aquí. O sigui, nosaltres també tenim com a solidaritat de Castelldefels Casando activitats de sensibilització per donar a conèixer a la gent la situació que es viu allà i la necessitat que hi ha de canalitzar informació, sobretot, perquè la gent, el problema és que a vegades tenim massa informació que ens fa estar desinformats, no? Aleshores, per tant, a la gent a vegades quan parlem de cooperació diuen, ui, què, que els hem d'enviar diners en allà i tal i qual, que els facin tal... Saps? Aleshores, hem de fer molta tasca de sensibilització, molta educació a la ciutadania per saber que una part dels nostres recursos han de ser destinats a que gent que està patint les conseqüències de la nostra vida, eh? Pensem que l'explotació d'aquests minerals va tota als nostres telèfons mòbils, que nosaltres no podríem viure així, ni podríem estar connectats, ni podríem estar parlant ara, si no fos perquè l'explotació d'aquests minerals es fa com es fa. Eh? I que el nostre mòbil ens costi 200, 600 o 800 euros, això no repercuteix en aquesta gent que està a les mines i amb les criatures que hi entren per treure-la. No? Que això seria tot un altre debat, que si vols un altre dia parlarem de la tecnologia i l'explotació dels minerals al Congo.
1: Anem-hi pensant, això sempre. Al fil de l'actualitat, queden pocs minuts, Carme, el dia 18, la setmana que ve que comencen les... setenes jornades de Pau i Solidaritat. El dia 18 teníeu previst una festa infantil, és així?
2: Sí, el dia 18 tenim la festa solidària, que com et deies, a l'escola Petit Montfili Sabastida, amb la que estem agermanats amb l'escola Tomairi del Congo des de fa més de... jo et dic des del 2011. I hi hauran activitats lúdiques i esportives. També participarem el dia 11 en la jornada dels Estels per la Pau, també posarem paradeta. I després tenim un pàdel solidari que va ser un gran èxit l'any passat i que aquest any tornarem a repetir el dia 7 de novembre. El mes d'octubre per Casando sempre és un mes amb molta activitat. Penseu que tot el que recollim i que ens permet mantenir l'escola és gràcies a les activitats que fem i a la campanya de captació de socis i sòcies que estem fent des de fa uns anys.
1: Socis i sòcies i també voluntaris, aquelles persones que vulguin contactar, potser a través del correu electrònic?
2: Sí, a través de la web, a través del correu electrònic sccasando@sccasando.org. Sempre es necessiten mans, sempre hi ha activitats per fer. No som una organització típica que pugui organitzar viatges al Congo. Això, malauradament, que ens agradaria poder anar, però sempre hi ha activitats a fer i col·laboracions.
1: Moltes gràcies, Carme. Avui ens hem acostat a Solidaritat Castelldefels Casando, una de les associacions, entitats més veteranes de cooperació, de solidaritat. T'agraïm molt la visita. Moltes gràcies. Bon dia.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Avui Casando, per tant, a fons.
0: A fons.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Hola, molt bona nit als oients i les oients de Ràdio Castelldefels. Són les 9 i benvinguts al Dilluns Esportiu, programa al qual expliquem com ha estat l'activitat esportiva del cap de setmana a la nostra ciutat, a Castelldefels. Un cap de setmana del 3 i 4 d'octubre protagonitzat principalment per les incidències climatològiques que han afectat directament a les activitats esportives a la zona del Baix Llobregat en particular, però també en Catalunya en general. I és que de 16 partits, per posar en perspectiva del que ha passat aquest cap de setmana, de 16 partits que tenien previstos per part dels equips de Castelldefels, tan sols es van jugar 5. Un de futbol, dos d'hoquei herba i un de rugbi. És per això que en el dia d'avui, el Dilluns Esportiu, ens centrarem en aquests enfrontaments i també parlarem amb els seus protagonistes. El meu nom és Cristian Cano, m'acompanya el Sebas com a tècnic de so i ara sí que sí, comença el Dilluns Esportiu.

Passen dos minuts de les 9 de la nit, estem al Dilluns Esportiu, una edició del Dilluns Esportiu en la qual, com és habitual, repassarem els marcadors d'aquest cap de setmana. Un cap de setmana que, com he mencionat prèviament, doncs ha quedat marcat per la climatologia, per les alarmes, que pràcticament han estat sonant al llarg del cap de setmana. I és que, en principi, la jornada va començar amb normalitat, ara ho repassarem en els partits. Es van jugar els partits de dissabte a migdia tarda, però a partir de les 5 de la tarda es va tallar tota l'activitat, fins i tot els partits de diumenge per la tarda. És per això que parlarem sobre aquests 5 partits, el del Can Roca de futbol, també comentarem una mica com ha estat la jornada en clau hoquei herba i tancarem el repàs de marcadors del cap de setmana amb el rugbi, tant el cruc com també amb el cornecruc femení. Pel que fa a protagonistes, en el dia d'avui, el Dilluns Esportiu, tindrem com a convidats a Miqui Delàs, entrenador del Castelldefels Hoquei Club, per conèixer quines són les seves valoracions, també sensacions, després de la golejada de dissabte passat. També parlarem amb Arnau Fernández, que pel que ens comenten des del Cruc, doncs victòria sobre el fango, per dir-ho d'alguna manera, de l'equip dirigit per Antoine Ribeiro. Parlarem amb el capità del Cruc, Arnau Fernández. Més tard saludarem a Lucho Cabane, entrenador del Corne Cruc, que s'ha estrenat en aquest curs 26-27. Amb una derrota, i tancarem el programa del dia d'avui amb una entrevista, des del meu punt de vista, molt interessant, i és que parlarem amb el coordinador del Centre Cultural i Recreatiu de Castelldefels, com és l'Ivan Jiménez, ja que aquests últims dies hem conegut la notícia de que es tancava la secció femenina del club i volem conèixer les raons.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I obrim el repàs de marcadors del cap de setmana, d'aquest cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, amb el futbol. Però abans de centrar-nos en l'únic partit que hem tingut d'un dels nostres equips locals, cal afegir, he d'avançar, que sí hi ha hagut alguns partits de Lliga Elit, on s'ha jugat la quarta jornada. El Castelldefels, recordem que visitava el camp del Singuerlín, però finalment l'equip dirigit per Sergi Cabré, per raons de pluja, sobretot a Santa Coloma, doncs no va poder viatjar, no va poder disputar aquest partit de l'equip recent ascendit com és el Singuerlín. Els resultats finals que sí que tenim confirmats són el Martorell 3, Argentona 0, el Manlleu 1, Rubí 1 i també el Viladecans 2, Baix 3. El pròxim partit de la Unió Esportiva serà el pròxim cap de setmana, partit a casa, dissabte per la tarda, contra l'Atlètic Sant Just. Ja sí que sí, anem a parlar sobre el Club de Futbol Can Roca, únic equip en aquesta disciplina que ha tingut activitat esportiva aquest cap de setmana. I és que el Can Roca tenia un partit de màxima exigència diumenge a 8:15 de la tarda quan visitava el camp del Sol Naciente en la jornada 3 del grup 24 de quarta catalana. Tots dos equips arribaven al partit a la zona més alta de la classificació amb un 6-6 a nivell de punts i el guanyador es faria amb el lideratge. Malauradament, el conjunt que es van portar els 3 punts va ser el Sol Naciente al camp municipal de Sant Ildefons. Un 2-1 marcat sobretot amb la Diana Dotman Atillaoui per part del Can Roca al minut 24, ho empataria ràpidament el Sol Naciente al minut 30 a través de les botes de Tepei Kageyama i finalment al minut 83 Shun Sakura Matsu va marcar el 2-1 de l'equip rival. Amb aquesta derrota, el Club de Futbol Can Roca doncs se situa a segon, suma 2 punts, però ja queda a 3 d'aquest líder com és el Sol Naciente, que és l'únic equip de tota la categoria que porta un historial perfecte d'un ple de victòries. Sí que és cert que tenim la trampa de que rivals com Sporting Gavà, com Vegas o també com el filial del Vistalegre, el Vistalegre C, també sumen un 2-2, però no han jugat els seus partits, aplaçats, ajornats, encara molts d'ells sense data confirmada. A més, aquest migdia, si no recordo malament, vaig escoltar una entrevista al president de la Federació Catalana de Futbol i va comentar que la idea de la federació era que aquests partits aplaçats, va comptar més de 100 partits, doncs la idea és que es disputin el més aviat possible. Can Roca segon amb 6 punts, com he comentat, i a la pròxima jornada, precisament, jugarà a casa, a Can Vinader, contra un rival que ara mateix és tercer, l'Sporting Gavà 2021.
0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: I crec que per primera vegada que porto aquestes tres temporades presentant aquest espai, crec que és la primera vegada que passem de la carpeta del futbol a la de l'hoquei herba. Ens saltem ràpidament al bàsquet, al futbol sala i també l'handbol, que malauradament doncs, els equips locals no han pogut jugar, no han pogut iniciar les lligues, sobretot quan teníem partits molt interessants, com el del BBA Castelldefels, que s'estrenava a la Lliga, entre d'altres. Anem a parlar sobre el Castelldefels Hockey Club, que ha tingut un cap de setmana molt positiu, que ha sumat un ple de victòries, sobretot destacant la victòria del masculí, que va golejar per 2-5 al camp de línia 22. El maig va ser corresponent a la quarta jornada del grup 2 de la divisió d'honor B masculina. Recordem que els dirigits per Miqui Delàs venien de les últimes dues derrotes, sobretot una molt complicada a València, al camp Vetero, una sortida molt difícil. L'equip va tornar amb una derrota de la Comunitat Valenciana, però la reacció per part rojinegra ha sigut molt positiva amb aquest 2-5 al camp de línia 22. Hugo Liarte va avançar als castelldefelencs al minut 12, Mai Moria va posar més avantatge al 15, Juan Bautista retallaria al 25 amb l'1-2, Òscar Garrido al 33 signaria l'1-3, Toni Forrellat, no l'extècnic del Castelldefels, va fer el 2-3 al 51, Nicolás Ralda al 56 va anotar el 2-4 i finalment Mai Moria va sentenciar a favor del Castelldefels amb el 2-5 al minut 59. Un Mai Moria que, per cert, recordem que fa unes setmanes va aconseguir una medalla de bronze als Jocs Sud-americans amb la selecció d'Uruguai. Pel que fa a la categoria, la divisió d'honor B, aquesta segona Divisió Nacional d'Hoquei i Patins, ha sigut de les poques lligues a nivell global d'esports que ha tingut un ple de partits, ja que es van jugar els quatre enfrontaments del cap de setmana sense cap tipus de problemes. Destacar el Giner de los Ríos 0, Sant Cugat 3, Legara 1935 1, Pozuelo 2, el Rimas 1, Las Rozas 3 i finalment el Línia 22 2, Castelldefels 5, golejada de l'equip de Miqui. Ara mateix a la classificació el líder seria el Sant Cugat amb un rècord espectacular de 12-12 i sobretot un equip molt golejador. El segon és el Rimas amb 7 punts, igualat amb el Pozuelo. Després, a la quarta plaça, tenim un empat entre Egara i Castelldefels amb 6 punts i, finalment, 3 punts per les Rozas de Madrid, línia 22 i el CUE, el Giner de los Ríos. Pel que fa a la següent fita dels rojinegres, serà partit a casa dissabte vinent a Via Fèrria contra l'Egara 1935, un dels rivals més destacats d'aquesta categoria. És més, està empatat amb el Castelldefels, el que guanyi superarà l'altre a la taula classificatòria. I hem de parlar també sobre el sènior femení del Castelldefels Hockey Club, perquè la veritat és que les de Martín Castro tenen raons de sobre per estar molt contentes aquesta temporada. I és que, de moment, són 4 jornades al grup 1 de la divisió d'honor B i són 4 victòries pel Castelldefels Hockey Club femení. En aquesta ocasió, la seva víctima va ser la Jola Z per un resultat de 0-2 en una visita que sempre és difícil, perquè has de viatjar a Bilbao, a Vizcaya, per ser més exactes, i després has de sortir al Campo Julio Sola 1 a intentar portar-te els 3 punts. Pel Castelldefels van marcar Aitana del Barrio al minut 1 i finalment Tania Skatch va marcar el 0-2 definitiu al minut 50. Amb aquests punts, 3 punts, doncs l'equip es manté en una línia també positiva. Són 4 victòries en 4 partits i és líder indiscutible de la categoria. Per repassar ràpidament tots els partits que hem tingut al cap de setmana a la divisió d'honor B femenina, tenim la Jolaseta 0, Castelldefels 2, Pozuelo 3, Màlaga 1, el Sanse Complutense 4, Priver Benalmàdena 1 i finalment el Xaloc 3, Barça 3. A la classificació, Castelldefels, líder en solitari, suma 12 punts, segon Pozuelo amb 10, el tercer és el Sanse Complutense amb 7 punts, 6 pel Màlaga en la quarta posició, el Barça situa com a cinquè amb 4, empatat amb la Jola Z i per sota penúltim Xaloc amb 2 punts i el CUE, el conjunt de Priver Benalmàdena, Medalmàdena millor dit, amb un total de 0. Pel que fa a la següent jornada, les rojinegres jugaran a casa, també al camp municipal de la Via Fèrria, contra la Sanse Complutense, que ara mateix seria el tercer amb 7 punts.
1: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

Recordo que el seu va ser el rival a batre, va ser la bèstia negra, no, del Castelldefels, i en aquesta ocasió el Cruc, doncs, va aconseguir un resultat molt i molt contundent, fins i tot aconseguint el bonus d'aquest punt extra per aconseguir un avantatge majúscula al marcador. El resum del partit és molt breu i també molt, molt clar. El Cruc va ser àmpliament superior des de l'inici, va fer una molt bona defensa i van ser les claus per aconseguir aquesta victòria. Igualment, d'aquí una estona escoltarem les valoracions de l'Arnau Fernández per conèixer amb més detalls com va anar el partit de dissabte. Una jornada rodona pels interessos del Cruc, ja que ara mateix seria el líder en solitari amb 5 punts. Per sota estaria el Químic amb 4 i ja després el Buc B sumaria un punt. Cal destacar que, com passa en gran part de les categories, gran part dels partits no s'han jugat. Per exemple, l'INEF Lleida, Tarragona, Hospitalet, Gòtics, entre altres, no han jugat i és per això que no tenen possibilitats de moment de poder estar empatats amb el Castelldefels. O sigui que d'aquí unes setmanes, quan es disputin aquests enfrontaments, sortirem de dubte si l'equip és líder després de la primera jornada de Lliga. Pel que fa al pròxim partit dels grocs, serà un enfrontament contra l'INEF Lleida, un rival molt i molt potent, partit que es disputarà el pròxim 17 d'octubre a Camp Pitort. I pel que fa al Corne Cruc, el primer equip femení en aquesta fusió entre el Cornellà i el Castelldefels Rugby Union Club, les dirigides per Lucho Cabane van perdre per 22-24 contra el Club Natació Poblenou a la primera jornada de la Divisió d'Honor Catalana. El partit en si va estar molt i molt igualat. La primera part va acabar 10-10, però a la segona, el Corne Cruc, quan guanyava 22-17 a falta de tan sols un minut del final, un assaig i una transformació per part del Poblenou en els últims segons li va donar la victòria a l'equip visitant. A nivell individual, cal destacar el nom d'Alba Díaz, que va ser una de les jugadores més desequilibrants del partit i va ser també la màxima anotadora del Castelldefels, signant pràcticament el 50% dels punts de l'equip de Lucho Cabane, ja que va fer 10 de 22 de l'equip en general. Pel que fa a la resta de partits que hem tingut al cap de setmana a la categoria femenina de rugbi, a part d'aquest Corne Cruc contra el Poblenou, també tenim confirmat el resultat entre l'INEF Lleida i el Algontec Zaragoza. Pels més vells, per les persones que segueixen, no, el rugbi des de molts anys, l'Algontec Zaragoza és el Fènix Energín de tota la vida. Després, el partit entre Filadores del Vallès i també el Barça Barraseu, doncs, es va aplaçar. Un Barça seu que, recordem, van descendir al Barça, el seu es va fusionar amb el Barça i estan disputant aquesta divisió catalana. Després li preguntarem a Lucho Cabane sobre què li sembla aquest descens del conjunt blaugrana. Pel que fa a la classificació, ara mateix el Corne Cruc seria el tercer, sumaria un punt, però depenent del que passi al partit entre Filadores del Vallès i el Barça, doncs podria caure fins a la penúltima posició. A la següent jornada, les castelldefalenques s'enfrontaran a casa al camp, en aquest cas de partit a casa, no, partit fora de casa contra el Barça, en un partit sempre complicat, el pròxim 10 d'octubre. No és com en el masculí, que es fa un parón de dues setmanes. O sigui, pròxim cap de setmana, dissabte 10 d'octubre, Barça-Corne Cruc.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I bé, i ara és moment d'escoltar ja els primers protagonistes del dia. I és que ahir vam parlar amb el tècnic del Castelldefels Hockey Club, com és Miqui Delas, i ens va compartir les seves sensacions després de golejar per 2-5 al camp de línia 22.
2: Hola, Miqui. Molt bones. Què tal? Com estàs?
3: Hola, què tal?
2: Bueno, primer de tot, míster, enhorabona per la victòria.
3: Sí, la veritat és que va ser un gran partit amb el que necessitàvem fer un pas endavant. I molt contents per el resultat, però també per la manera que es va produir tot.
2: Enllaçat amb el que comentes, entenc que molt content, no?, també per la reacció que va tenir l'equip després de les últimes dues derrotes.
3: Sí, la veritat és que estem en una nova temporada, en què hi ha cares noves i forces canvis, però bueno, doncs, val a dir que és un equip jove i que té ambició.

0: situació i que mica en mica doncs, ens anirem refent segur.
1: I Miqui, com va anar el partit?
0: Doncs la veritat és que en línia es va plantejar un partit molt obert, estava molt condicionat també perquè va ploure molt, sobretot la primera part, i aleshores nosaltres vam haver de condicionar-nos i adaptar-nos una miqueta a la manera de jugar, perquè doncs, la bola no girava molt i ens va passar un parell de vegades que vam intentar jugar amb els pivots i la bola es frenava i es van generar problemes. Aleshores vam intentar un joc més directe i la veritat és que no és el nostre estil habitual, però ens va funcionar bastant bé i fins i tot això ens va plantejar més endavant doncs, incloure més el que al hockey es diu el flick, no? Flick llarg, que és un desplaçament amb la bola aèria, i ens va donar bones posicions d'atac i penso doncs, que també pot ser una bona lectura, no? Que tot i el temps que no acompanyava, doncs aprenem coses noves.
1: Entenc que això també és un plus a nivell tàctic, no? Per a un equip que surt una miqueta del seu guió, s'adapta i fins i tot guanya amb contundència com ho veu fer dissabte. Un partit on veu començar 0-2, el primer quart, el segon us retallen distàncies, però a l'inici del tercer marqueu, amb el gol d'Òscar Garrido, a l'inici del tercer quart, res més sortida de vestuaris. Com d'important va ser aquest 1-3?
0: Bé, en general va ser tot bastant controlat, tot i que va haver-hi moments del partit en el que ells, sobretot al final del segon quart, ens van apretar una mica més, però en general doncs, estic bastant satisfet perquè vam portar gran part del domini i ens vam sentir còmodes, no? Liderant, que és el que a nosaltres ens agrada i el que volem fer sovint.
1: Quines creus que van ser les claus de la victòria?
0: Doncs, sens dubte, per mi una de les coses més importants és que vam sortir amb ambició i amb ganes de donar la volta al resultat d'aquests últims dies, en el que doncs, hi han hagut cosetes que no ens han acabat de sortir del tot bé, però bueno, doncs, érem conscients i ho hem treballat i era un partit que valia la pena donar un pas endavant.
1: Precisament l'altre dia parlava amb el Martín Castro del femení, de com es gestionava, no? A nivell psicològic, mental, a un jugador, a un grup, després d'un moment difícil, com van viure les noies la temporada passada. En aquest cas, Miqui, també, com es gestiona el vestuari després de les últimes derrotes, sobretot la de València, que va ser bastant dura.
0: Bé, doncs el que és molt important és saber que ni som tan bons com guanyem tots els partits ni tan dolents quan els deixem de guanyar, no? És important, sobretot, creure en uns mateixos i saber doncs, que bueno, doncs, el dia a dia també afecta molt per petites decisions i la nostra lliga és molt ajustada i amb petits detalls doncs, pot canviar absolutament tot.
1: El partit va ser dissabte a les 5 de la tarda. Hem comentat fora de micròfons de que hi va haver pluja bastant, bastant important. Saps si el partit va estar en risc de suspensió?
0: No, va ser posteriorment i va ser una vegada acabat el partit,
1: Vale.
0: però bueno, doncs, va haver-hi força moments en el que pensava que el partit es podia suspendre perquè va caure una tromba d'aigua molt important i tot i que nosaltres bueno, reguem sempre al camp, doncs va haver-hi moments que ja et deia que la bola no lliscava i que era impossible jugar bé. Però sí que és cert que a l'acabar el partit vam decidir doncs, això, no? Que els partits de la tarda estarien suspesos i que per sort el nostre doncs, el vam acabar i vam acabar bé guanyant i amb bones sensacions, tot i la pluja.
1: Bueno, en línies generals, la jornada en clau hoquei herba doncs ha estat molt bé, no? Perquè s'han disputat els quatre partits. Pràcticament aquí a Castelldefels doncs, hem tingut quatre partits comptats en tot el cap de setmana, la resta suspesos. O sigui que crec que s'agraeix, no? Que també la resta d'equips hagin pogut acabar els seus enfrontaments, perquè en el rugbi, que d'aquí una estona parlarem amb l'Arnau, doncs crec que s'ha jugat solament un partit, no? Això entenc que també s'agraeix, no?
0: Sí, això és una cosa positiva perquè al final el que nosaltres volem sempre és jugar i haver de començar el partit i no poder acabar-lo, doncs hagués estat una mica complicat. Però bueno, per sort va anar tot força bé, va acabar, vam poder jugar i és, vam acabar amb bona sensació.
1: L'equip ara mateix és cinquè amb 6 punts. Què et diu? la ubicació del Castell de Fels a la classificació, míster?
0: Bé, doncs principalment que la Lliga és molt igualada i que pot passar qualsevol cosa i que hem d'estar preparats per tot, no? Nosaltres ens considerem un equip amb cares noves, un equip que funciona força bé sota pressió, però també, per altra banda, doncs, que ens hem d'adaptar quan les coses no funcionen per tal de millorar-ho, no?
1: Comentaves aquestes cares noves. Recordo l'altre dia que vam parlar amb Dani Cava, el nou jugador italià del Castelldefels. Precisament, com estàs veient aquestes incorporacions? Perquè ha sigut un estiu de molts canvis.
0: Sí, bueno, sobretot és llei de vida, no? Una mica perquè la gent canvia, temporada rere temporada t'has de refer i, bueno, doncs ens ha sortit un nous jugadors, nous talents, els joves empenyen i tot doncs, està en la línia general, les sessions doncs, mica en mica han de ser positives i estem tots en una bona línia ascendent, tenint en compte doncs, que el que volem tots és intentar tornar a repetir els èxits que vam fer l'any passat i, per què no, doncs, encara superar-los.
1: Miqui, hi ha un equip que ha guanyat tots els partits en aquest inici de Lliga, que és el Sant Cugat, que suma un 12 de 12 i a més, un equip molt, molt golejador. Creus que serà el rival a batre aquesta temporada?
0: Pues la veritat, no. Crec que tots els equips seran el rival a batre perquè estem en una lliga molt igualada, en una lliga amb el que tots els equips poden guanyar i perdre, que ho estem veient, que excepte el Sant Cugat, però tot és cert doncs, que el Sant Cugat ha tingut partits que ha guanyat in extremis. Aleshores, la sensació és que tots els equips poden jugar de tu a tu contra qualsevol. I val la pena doncs, estar preparat i amb una mentalitat de saber que es pot guanyar a tothom, però també pots perdre pràcticament a tothom.
1: I les dues últimes. La primera, pròxim partit. Hem destacat que l'equip és cinquè, amb 6 punts. Esteu empatats amb l'Egara en 1935, que és el quart amb 6 i és el vostre pròxim rival. Què espereu del partit del pròxim cap de setmana?
0: Doncs el que intentarem és guanyar, evidentment. És una jornada que és doble. És curiós perquè en un cap de setmana podem aconseguir els mateixos punts que tenim a dia d'avui. I res, són dos rivals directes, són dos rivals que coneixem. El Rimes i el Legara. I bueno, doncs anirem partit a partit i anirem pensant doncs, que podem això, doncs, aquesta sensació no? De poder guanyar pràcticament a tothom i doncs, anar esperant que qualsevol equip pot guanyar o pot perdre. No?
1: I l'última, míster. Aquesta és la teva tercera temporada com a tècnic del Castelldefels Hockey Club. L'equip ha viscut un ascens, l'any passat va estar a punt de viure un altre ascens. Aquesta temporada l'equip continua competint molt i molt bé a la Lliga. Esperaves una progressió, una evolució d'aquestes característiques el primer dia que vas arribar a via fèrrea?
0: Bueno, anava amb una mentalitat bastant oberta, no era molt conscient de què em trobaria. La veritat és que el que sí que et puc dir és que em sento molt orgullós de com ha evolucionat aquest club i la manera en què bueno, doncs cada dia tenen aquesta il·lusió per seguir creixent, per poder anar més i realment doncs, fa goig veure com creix el club, com creix la secció, com creix la ciutat de Castelldefels i tot amb una perspectiva de millora constant.
1: I Miqui, de vegades quan estàs a la banda, a la banqueta, no et dona les ganes de tornar a vestir-te de curt i tornar a viure l'experiència de ser jugador?
0: Bueno, l'altre dia, per exemple, faltava un jugador i vaig agafar l'estic. Però no, realment. La veritat és que vaig tenir la sort de tenir una carrera molt llarga i la meva fase com a jugador doncs, ja ha passat, ja és una altra vida. I res, no, ho veig amb un punt de vista diferent.
1: Vale, doncs genial, Miqui. Moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns, míster, que tinguis una molt bona setmana i res, desitjar-vos la millor de les sorts de cara al pròxim partit.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada. Adéu,
1: Que
0: adéu.
1: vagi bé. Adéu.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: Un gran al Miqui de les. Ara anem a escoltar també a més protagonistes, i és que precisament després del partit de dissabte vaig poder parlar amb Arnau Fernández, capità del Castelldefels Rugby Union Club, i aquestes eren les seves declaracions després de la victòria.
1: Anem a saludar el gran capità del Castelldefels, l'Arnau Fernández. Hola Arnau, molt bones, què tal, com estàs?
4: Hola, molt bones. Doncs molt bé, molt, molt, molt content. Moltes gràcies per tenir-me.
1: Enhorabona per la victòria, capità. Enhorabona perquè té un mèrit enorme, aquesta victòria fora de casa i més després de quan veu començar la temporada passada precisament en aquest mateix escenari.
4: Sí, la veritat, moltes gràcies. Estem molt contents. Començar amb la temporada, aquesta segona temporada de Divisió d'Honor, justament contra el mateix rival i el mateix camp on vam començar la temporada passada, però per sort, doncs, amb un altre resultat. Marxem molt, molt contents d'aquest primer partit. Encara queda molt, molt per fer, la temporada és molt llarga, però les sensacions són molt bones.
1: Un partit, a més, que pel que indica l'acte, va anar molt bé, no? Perquè ja des de l'inici aconseguiu un parcial molt interessant i sou capaços de defensar l'avantatge al llarg dels 80 minuts.
4: Sí, jo crec que vam ser clars dominadors del joc en tots els moments. Des d'un principi vam poder imposar el nostre ritme i el nostre estil de joc. Crec que en cap moment va patir el resultat. Fins i tot, bueno, una de les coses que doncs, hem de corregir d'aquest partit ha sigut els cops de càstig. Vam tenir tres grogues i fins i tot tenint doncs, aquestes tres grogues i jugar doncs, uns 30 minuts amb un jugador menys, no es va notar dins del camp i vam aconseguir doncs, mantenir el ritme i mantenir, diguéssim, aquesta superioritat.
1: I, Arnau, esperàveu començar la temporada amb tan bon peu?
4: La veritat que, doncs, igual no tant també doncs, fent bonus a Camp de Ceu, però sí que estem segurs que aniria molt bé perquè venim d'una pretemporada llarga, venim treballant molt fort, s'han incorporat jugadors nous, el gruix de l'equip de l'any passat segueix i ja es veu en el clima que aquest any doncs, pot ser un any especial.
1: I quines creus que són les claus per haver guanyat d'aquesta manera a un escenari tan difícil?
4: Jo crec sobretot que el canvi amb l'any passat és que ens ho estem creient. Que l'any passat jo crec doncs, que en molts partits sortíem a veure-les venir, a adaptar-nos una mica al rival, veure què fan ells i a partir d'aquí adaptar el nostre joc. I en canvi aquest any doncs, hem fet aquest pas endavant d'imposar el nostre estil, realment creure'ns que podem ser superiors i jugar el nostre joc sense importar qui tenim davant. Jo crec que aquest és el principal canvi.
1: Ara mateix, a més, esteu líders a la categoria gràcies al bonus que comentes de punts en contra i de punts a favor. Sí que és cert que tenim la trampa, Arnau, de que no s'ha jugat gran part de la jornada.
4: Correcte.
1: Dos partits com el Químic Buc B i també al seu Cruc, però bueno, entenc que això, mires la classificació i dona per això que no il·lusiona no veure't a la part alta.
4: Sí, la veritat que, home, doncs està molt bé, encara és super d'hora i doncs això té mèrit quan ho veus a final de temporada, però sí, degut a les pluges es van suspendre partits, per sort el nostre el vam poder jugar, però el que et comento, estem molt contents amb aquest inici i ara doncs a preparar el partit a Lleida, que serà molt complicat.
1: Perquè, clar, el partit va ser va ser dissabte, sí, a 4:45 de la tarda.
4: Sí.
1: Més o menys al voltant de les 4, doncs, va començar ja, jo l'anomeno l'hora caòtica, no?, de suspensions, d'ajornaments de 1.000 partits. A Castelldefels tan sols hem tingut 3-4 aquest cap de setmana. El vostre va estar en risc en algun moment? Perquè, clar, recordem
4: sí,
1: que l'alarma més o menys calculava de 5 de la tarda de dissabte fins les 2 del migdia de diumenge.
4: Sí, ho va estar, no ens vam enterar, perquè nosaltres ja estàvem escalfant quan va saltar l'alarma i no ens vam enterar pas. Va ser quan vam acabar el partit que ens van dir que no podíem fer el tercer temps i que s'havia suspès tota l'activitat. Llavors, bueno, per aquesta part, contents de que nosaltres poguéssim jugar.
1: Vale. Al llarg del partit hi va haver algun problema meteorològic o va anar tot correctament?
4: No, simplement que va ser un partit divertit perquè el camp de Ceu és de gespa natural i llavors va ser jugar sobre fang, una mica de rugby old school, però bueno, sempre és divertit aquesta jugar amb fang i amb aigua.
1: Ostres, de ben segur que han sortit imatges molt xules, de samarretes grogues, una miqueta manxades, no?, després de la, sí, de la victòria, després de la batalla.
4: Sí, vam acabar de marró.
1: Sí. I comentaves de la importància d'aquesta temporada de la plantilla. L'altre dia ho parlava de manera privada amb l'Antoine Ribeiro, no? Recordo fa unes temporades que l'equip va tenir uns problemes de fitxes, no? com que faltaven jugadors per omplir el primer equip, però ara, Arnau, la sensació és que aneu una mica sobrats, no? Teniu pràcticament per dos equips.
4: Sí, mai es va sobrat, perquè al final hi ha lesions, hi ha gent que doncs, marxa fora o no pot ser-hi, però la veritat que tenim un número molt alt de jugadors, hem aconseguit mantenir el grup de l'equip i s'han incorporat nous jugadors que ho estan fent molt bé. Llavors, hi ha molta competitivitat, la gent es vol guanyar el lloc i això ha fet que pugi també doncs, el nivell dels entrenos i els partits.
1: I quines expectatives teniu de cara a aquesta temporada?
4: Doncs l'any passat, que era el primer any a Divisió d'Honor, la idea era mantenir categoria, ho vam fer sobradament, i aquest any l'objectiu que ens hem marcat és participar a play-offs, quedar entre els quatre primers i jugar aquelles semifinals.
1: I a Copa, si cau alguna cosa, ho rebeu amb els braços oberts o no?
4: Sí, sempre. Sempre.
1: També l'altre dia volia preguntar-te, tu personalment, com et sents, com estàs? L'altre dia vas ser escollit de nou per enèsima vegada com a capità del club per part dels teus companys en una votació general. Entenc que això és molt especial, no? Per una persona que porta tants anys dins de l'equip.
4: Sí, la veritat, molt, molt content i agraeixo doncs, la confiança dels companys. Vam votar i doncs, em van tornar a escollir i això agraït i amb ganes d'aconseguir coses i poder doncs, liderar aquest equip i fer el que s'espera que pugui fer.
1: I hem comentat les expectatives, objectius, una miqueta els reptes no?, que teniu en aquest curs 2026-2027. Si haguéssim de destacar rivals que creus que acabaran la temporada, no sé si com a campions o a la part alta de la classificació, Arnau, quins equips creus que poden ser els rivals a batre?
4: Doncs mira, crec que és una lliga que tothom pot guanyar tothom. La veritat que crec que el nivell respecte a l'any passat ha pujat molt, però bueno, et diria doncs, els guanyadors de l'any passat, que són Gòtics, Lleida, que van quedar finalistes, Químics sempre estan molt forts, ha baixat aquest any Hospitalet, que segur que és un altre coco, però és el que et comento, és una lliga molt maca perquè tothom pot guanyar tothom, llavors no et pots dormir cap de setmana.
1: Bé, i l'última. Propera jornada, l'equip jugarà a casa, a Pitort, precisament contra un dels cocos, com bé has dit, com l'INEF Lleida. Què podem esperar d'aquest partit?
4: Doncs serà un partit molt, molt complicat. Ells sempre tenen una línia molt forta, obren molt la pilota, són molt ràpids. L'any passat tenien un 10 que jugava molt, molt bé, que crec que va ser l'MVP de la Lliga. I doncs esperem un partit molt complicat. Esperem fer un millor paper que l'any passat, que ens van guanyar els dos partits. I fer com em feu, donar-li la volta i cobrar doncs, la segona venjança de la temporada.
1: Genial. Doncs Arnau, moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquest dilluns esportiu. Una abraçada ben forta, capità, i re, que tingueu tots una fantàstica setmana.
4: A vosaltres per trucar, una abraçada.
2: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: I després d'escoltar Arnau Fernández, capità del CRUC, hem de parlar també, hem de saludar, escoltar el gran amic nostre, com és Lucho Cavani, entrenador del Corne CRUC.
1: Anem a saludar al tècnic del Corne CRUC, a Lucho Cavani. Hola, Luis, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, Lucho, derrota 22-24 contra Poblenou en un partido donde no sé si te quedas con la sensación que se os escapó la victoria en el tramo final.
5: Pues la verdad que sí. Por un lado, estamos súper contentos. Creo que el equipo hizo, bueno, en la misma dinámica de la temporada pasada, un muy buen partido, muy dinámico, la verdad que divertido de ver. Pero bueno, tuvimos pequeños fallos que ellas ya sabíamos cómo es Poblenou, lo aprovechan todo y viven mucho del error o de generar errores en el equipo contrario y lo han aprovechado y nosotras la verdad que competimos muy bien, jugamos muy bien, nos faltó ese, no sé si toque de suerte o un poquito más de calma en los metros finales para definir. Pero la verdad que las sensaciones fueron muy buenas. Primer partido de la temporada contra, bueno, el mismo rival que hemos jugado en la final la temporada pasada. Creo que la dinámica es muy buena y bueno, un punto por haber perdido por menos de 7, mejor la victoria, pero bueno, esa sensación, como decías tú, ¿no? De se nos escapó eso en el último minuto. Bueno, ellas subieron a aprovechar un error nuestro y nosotras tenemos que tener un poquito más de paciencia en los metros finales para poder definir el partido, pero que la dinámica del equipo es muy buena y que bueno, hay que seguir en la misma línea porque nos dará muchas alegrías.
1: Porque, Lucho, ¿qué es lo que pasó en los tramos finales de ambas partes? Porque se da la particularidad de que vosotras empatáis con un ensayo y una transformación en el último minuto de la primera parte y ellas os acaban levantando el partido en el último minuto del partido también con un ensayo y con una transformación.
5: Bueno, lo que te comentaba, saber gestionar mejor el partido. Creo que en la primera parte mantuvimos, bueno, la verdad que durante los 80 minutos mantuvimos el ritmo de juego, la dinámica, hemos propuesto un juego muy, muy, que es la idea, ¿no? De un juego muy, muy dinámico y muy alegre. Y es un equipo que defiende muy bien, que hace muy complicada todas las situaciones del partido, es su juego y sobre todo aprovechan muy bien y tienen muy claro en los metros finales cómo trabajar. Y bueno, por pequeñas tomas de decisiones en el tramo final del partido, tendríamos que haber, bueno, guardado más el balón, con la posición del balón, gestionar los minutos que quedaban. Quisimos seguir jugando a lo mismo, que no es reprochable ni mucho menos, es lo que le pedimos a las chicas, pero bueno, hay que ser un poquito más inteligentes. Y bueno, nada, se nos escapó lamentablemente, pero vuelvo a decirte, son estas sensaciones cuando se pierde un partido así que se podría haber ganado bien y que la verdad que las sensaciones de todo el mundo nuestra, de la gente en la grada y todo, que bueno, el Corner Club fue el que propuso un buen rugby y que esa sensación agridulce, pero contentos porque se ve un equipo que quiere, que propone, que sale al campo con las ideas muy claras y lamentablemente esta vez no se pudo conseguir la victoria, pero vendrán muchas más victorias, como decía antes, y hay que tener eso, un poquito más de cabeza en según qué momentos del partido para cerrar el marcador.
1: Antes hablaba con Arnau sobre algunos problemas que hubieron a lo largo del partido, el campo embarrado, un duelo muy, muy físico, como de película, ¿no? Con los jugadores marrones prácticamente.
5: Sí.
1: ¿Cómo fue el partido? Porque el vuestro, si no me equivoco, fue un rato antes, ¿no? Fue a las 4.
5: Sí, la verdad que el partido empezó con mucha lluvia. A nuestro juego, el tema de la lluvia, la verdad que no nos viene bien porque, pues, como te digo siempre, ¿no? Intentamos hacer un juego muy dinámico, de mucha verticalidad, de mucho pase, de jugar mucho dentro de la defensa del equipo rival, y eso, con un día como el otro día, con tanta lluvia, es más complicado, el balón es complicado de dominar, porque, bueno, porque patina, porque no tenemos el mismo agarre que un día normal. Y la verdad que fue, el primer tiempo fue bastante complicado por la lluvia, el segundo paró un poquito, nos dejó bueno, un poquito más de dinámica, que vuelvo a decir que fue muy buena durante todo el partido, más allá de la lluvia, pero sí es verdad que en un día sin lluvia, bueno, creo que nos da más opciones a nuestro juego. Pero al final, como decimos siempre, la lluvia es para todos, el viento es para todos, el frío es para todos, o sea que hay que saber jugar con esto, y más como viene ahora el clima, ¿no? Que ya la temporada pasada nos pasó, que jugamos la mitad de los partidos con lluvia, o sea que tendremos que adaptarnos.
1: Las dos últimas, Lucho. La primera, ¿retos, objetivos, algún sueño de cara a esta temporada?
5: Bueno, nosotros esta temporada tenemos un equipo bastante renovado. Bueno, hubo jugadoras que se han retirado, importantes en el equipo. Estamos en una reestructuración. Realmente nos planteamos una temporada con unos objetivos a corto plazo, sobre todo el tema de la dinámica del equipo, de volver a tener buenas sensaciones, que las tenemos, que las jugadoras que se han incorporado entren en la dinámica del grupo, jóvenes, chicas jóvenes que han ascendido al primer equipo, que vayan cogiendo confianza. O sea que tenemos objetivos muy, muy alcanzables ahora mismo, que es hacer un rugby divertido, dinámico, que tengamos una actitud siempre durante los 80 minutos y en los entrenos que nos hagan coger mucha confianza. Y por otro lado también teniendo claro que somos el Corner Crew, que llevamos muchos años subiendo, siendo muy competitivas y llegando a bastantes finales, y que eso no lo podemos perder de vista. El objetivo hoy en día es entrar en playoff para poder disputar el campeonato, queda mucho. Ese es el primer objetivo. Y luego soñar con volver a bueno, ¿por qué no?, a jugar una final. Pero bueno, eso es un objetivo mucho más a largo plazo. Vamos paso a paso, y que sobre todo eso, sobre todo el jugar como jugamos este fin de semana, corrigiendo esos detalles, pero estamos súper contentos con lo que estamos viendo con el grupo. El grupo está muy unido y seguro que nos darán muchísimas alegrías como las temporadas anteriores.
1: Y la próxima, siguiente partido, jugáis fuera de casa contra el Barça, bueno, esta fusión que hay entre el Barça y también el CEU. ¿Qué esperáis del próximo encuentro?
5: Bueno, va a ser un partido durísimo, durísimo, porque el Barça, por un tema de reglamentación federativa de la Federación Española, la han hecho descender de División de Honor Nacional a División de Honor Catalana. Es un equipo que jugaba a un nivel superlativo. Nos vamos a encontrar un equipo muy, muy fuerte físicamente, un equipo que con muy buenas destrezas. Pero también nos encontraremos un equipo que bueno, que ha perdido muchas jugadoras, que se ha tenido que reestructurar. Como bien dice, se ha tenido que fusionar con CEU para poder tener un equipo más competitivo. Y nosotras tenemos que ser nosotras, el Corner Club tiene que ser el Corner Club, poner nuestro juego en el campo. Y como siempre le decimos a las chicas, nosotras solamente pensamos en nosotras, nos olvidamos contra quién jugamos, y seguro que pensando de esa manera vendrán muy buenos resultados.
1: Pues bien, Lucho, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Desearte una muy buena semana y nada, un abrazo muy fuerte.
5: Un abrazo muy grande, Cristian. Gracias por todo.
2: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I després d'aquesta petita pausa és moment d'escoltar l'últim protagonista d'aquesta edició del Dilluns Esportiu. I és que, malauradament, aquests últims dies hem conegut la notícia de la desaparició, entre cometes, o del tancament, per buscar una altra paraula, de la secció femenina del CSR Castelldefels, i anem a parlar, anem a escoltar les raons que ens explica el seu coordinador, com és l'Ivan Jiménez.
2: I aquesta última estona de programa de Dilluns Esportiu l'anem a dedicar per parlar amb Ivan Jiménez, coordinador del CSR Castelldefels, de l'equip de futbol sala, perquè ens expliqui amb més profunditat què és el que ha passat pel tancament de la secció femenina del Centre Cultural i Recreatiu de Castelldefels. Hola, Ivan, molt bones, què tal, com estàs?
3: Molt bona tarda, què tal, com esteu?
2: Bueno, Ivan, la primera pregunta crec que és molt senzilla, molt bàsica. Què és el que ha passat perquè el CSR Castelldefels femení no competeixi aquesta temporada?
3: Bueno, al final és el que ja l'any passat vam anar parlant, no? El canvi generacional pues, era complicat perquè bueno, no teníem base i només estàvem amb un equip sènior on les noies pues, ja amb altres inquietuds i amb un altre tipus d'objectius, pues, com és normal, ja volíem deixar una mica davant de la competició. Hem estat fins a l'últim moment intentant pues, que això no passés i buscant jugadores i demés, però també, de fet, amb la competència que tenim ara amb el futbol 11 i, bueno, i la visibilització que té aquest esport envers el nostre, pues, crec que ha sigut un detonant de diverses coses i bueno, la decisió final pues, ha sigut aquesta. Seguir com un equip més a nivell de veteranes, de només entrenar, però no competir.
2: O sigui que, per dir-ho d'alguna manera, també la decisió ve també per part de les jugadores, no?, que volien fer un pas al costat.
3: Sí, és el que et dic, que per part nostra com a responsabilitat, doncs, evidentment aquesta búsqueda de jugadores doncs, ha costat molt, perquè bueno, o la gent jove o jo mateix que he estat molts anys vinculat al femení, doncs, les noies que coneixien al seu moment, doncs, o igual doncs, ja tenen el seu treball, estudis o busquen altres camins i ara mateix doncs, bueno, ja sabem que cada cop costa una miqueta més i si a sobre, doncs, com en aquest cas, no és un club que tinguem base i que puguem competir contra els clubs que estan al voltant, sobretot, torno a dir, contra el futbol 11, que cada cop hi ha més noies jugant a aquest esport, pues, no podíem aguantar d'aquesta manera, perquè tenint jugadores que treballen i que, com dic, que estan centrades en estudiar, pues, com és normal, no podíem tenir temps per competir els caps de setmana.
2: Sí, i van has comentat que ja era una situació ja complicada, que arrossegàveu des de fa uns mesos, des de la temporada passada. Quan es pren la decisió ja definitiva de que l'equip no continuaria cap endavant? Perquè si ens fixem en el calendari de la primera divisió catalana, surt el CSR Castelldefels com un dels competidors.
3: Sí, per sortir sortia, perquè vam fer la inscripció a l'estiu, diguem. Per fer-lo oficial teníem fins la setmana anterior, abans de començar la competició, i també pues, bueno, de forma de no endarrerir la competició i no molestar, per dir-ho d'alguna manera, pues, la decisió ha sigut aquesta setmana anterior. Hem intentat fins a l'últim moment que hi hagués aquest compromís de poder arribar als caps de setmana, però bueno, creiem que la millor decisió era aquesta, perquè no podem estar en una competició que crec que mereix un respecte pues, a mitges tintes. Llavors, això, responsabilitat pues, del club, al final el tenir no, aquesta base que ens costa molt de treure, perquè al final, com et dic, pues, les noies escolleixen altres esports en aquest moment i, bueno, i aquest canvi generacional que ens ha costat moltíssim de rebatir.
2: I es va intentar des del club, des de la Junta, no sé, alguna alternativa per intentar evitar que l'equip desaparegués, no sé si fins i tot algunes converses amb altres clubs per la cessió d'algunes jugadores?
3: Bueno, com et deia, l'alternativa, sí, bueno, va ser jo de forma individual pues, intentar i amb la Jessi buscar jugadores, evidentment, tirar una mica, com es diu, d'agenda i de noies que jo havia tingut fa temps i la Jessi també, però ha sigut molt complicat, la veritat que no ha sigut, no ha sigut fàcil i al final per això també la decisió.
2: I clar, com ha sigut la reacció perquè del club també d'algunes jugadores que entenc que tenien al cap continuar com a jugadores de futbol sala?
3: Sí, bueno, crec que també un dels detonants, pues, com et deia, era que alguna jugadora també pues, volia buscar una categoria més alta o algun tipus de competició diferent i per això, i les noies que ja tenien a mi, que aquí, que portaven molts anys jugant i estaven treballant amb nosaltres fa molt de temps, ja tant aquí com en equips anteriors que havíem tingut, ja et dic que sí que s'ha intentat fins al final i intentar buscar solucions, com et deia, per això vam deixar el marge fins a última hora, però no ha sigut possible.
2: I creus que aquesta situació es podria haver, no sé, evitat d'alguna manera?
3: Bueno, sí, està clar. Jo crec que si nosaltres tinguéssim una base com altres clubs, pues, clar, aquesta consecució dels equips seria molt més fàcil. No és el cas, perquè bueno, tampoc era un club que nosaltres teníem una secció femenina en específic com si tenien altres des de fa molts anys. I crec que la solució al final és aquesta, no? Però no ho veiem massa lluny de tornar a intentar pues, treure aquesta línia femenina i espero que l'any que ve tornem a tenir equip.
2: Clar, perquè entenc que això és una cosa puntual, no? L'objectiu és tornar, no sé si refundar el CSR Castelldefels femení, perquè clar, Ivan, entenc que l'equip no començaria de nou a primera catalana, no? El tindríeu que tornar a pujar mica en mica en treball.
3: Sí, això hauríem de pujar des de tercera, si no és que fas algun tipus de fusió, com a vegades passa i alguns clubs fan, però no, la intenció seria tornar des de tercera i tornar a anar pujant a poc a poc, està clar. Però, bueno, la intenció de l'any vinent és treure aquesta línia femenina de nou.
2: Doncs esperem que sigui d'aquesta manera. Doncs bé, Ivan, moltíssimes gràcies per atendre'ns, enviar a tots i totes doncs, molts ànims i res, esperem poder explicar de nou el més aviat possible noves victòries per part del sènior femení del CSR Castelldefels, ja sigui a primera catalana, a primera nacional o a la Lliga de Júpiter. O sigui que molts ànims i que tinguis una molt bona setmana.
3: Pues moltes gràcies i gràcies a vosaltres.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

Doncs bé, és moment d'anar deixant per aquí aquesta edició del dilluns esportiu a Ràdio Castelldefels. Toquem fusta, Sebas? Toquem fusta perquè no tinguem un cap de setmana tan accidentat a nivell climatològic. Gràcies per escoltar-nos, que tingueu una fantàstica setmana, abraçada forta i adeu-siau!

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Els saludem una nova setmana, aquí comença un nou informatiu a Ràdio Castelldefels. Arriba l'edició d'aquest dilluns 5 d'octubre. Per començar, els titulars. El Baix Llobregat continua afectat per l'avís per pluges torrencials. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou és alert en què demana evitar desplaçaments innecessaris, allunyar-se de rius i rieres i no baixar soterranis. L'avís està relacionat amb precipitacions molt intenses previstes, això sí, fins a les dues. Les pluges intenses del cap de setmana han deixat a Castelldefels 65,4 litres per metre quadrat sense que s'hagin hagut de lamentar incidències greus. La precipitació es va concentrar sobretot dissabte, al migdia i ja avançat al vespre, fins a les 12 de la nit. La policia local celebrava divendres, dia 2, la festivitat del seu patró amb un acte institucional que servia per reconèixer la tasca dels agents i posava en valor la feina que fan al municipi al llarg de tot l'any. L'Hospital de Viladecans, el nostre centre de referència, ha superat les 150 cirurgies robòtiques des de la posada en marxa del programa ara fa un any i mig. Avui es posen en marxa les 36enes jornades de Pau i Solidaritat, una programació d'activitats sota el lema La solidaritat, la globalització necessària. Els joves de Castelldefels poden presentar els seus vídeos contra el sexisme al concurs Reimagina't, que arriba a la 18a edició. Actuació històrica dels castellers de Castelldefels al concurs de Tarragona. 32 anys després de la seva última participació, han aprofitat l'ocasió per carregar el seu millor castell, el 3 de 8. La biblioteca és tancada temporalment avui, demà i demà passat per les obres de construcció d'una segona porta automàtica que ha de millorar la climatització de l'equipament i per altres accions de millora. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. El Baix Llobregat continua afectat per l'avís per pluges torrencials amb un risc de 5 sobre 6. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou és alert a la comarca. Demana evitar desplaçaments, allunyar-se de rius, rieres i barrancs i no baixar soterranis. L'avís està relacionat amb la possibilitat de precipitacions molt intenses previstes fins a d'aquí una hora, fins a les dues. El risc o la probabilitat és del 70%. El Meteocat manté la vigilància meteorològica i confirma que hi ha precipitacions importants al litoral i prelitoral central. A les 11, per exemple, a l'estació del centre de Castelldefels s'havien acumulat 15 litres per metre quadrat lluny, això sí, dels 65 que es van registrar dissabte. Per a Castelldefels, per tant, la situació continua sent d'alerta encara una hora més i cal mantenir les precaucions. Javier Delgado és portaveu municipal de Protecció Civil.
2: Hem de dir que la situació va canviant contínuament. És una predicció o els fenòmens estan desenvolupant minut a minut, van canviant les previsions. Per això, i com mesura preventiva i perquè tota la ciutadania pugui estar alerta i tindre les sessions d'autoprotecció pertinent, s'ha emès aquest és alerta i nosaltres, en el seguiment continu que estem fent d'aquest episodi, que tot el dispositiu de protecció sigui implementat en el nivell de risc que està en aquest moment actual.
1: Protecció Civil recomana mantenir la prudència. Per tant, la situació meteorològica és canviant, ja ho han sentit, i en aquest tipus d'episodis es poden produir pluges intenses de manera molt localitzada i en períodes curts de temps.
2: Ara, en aquest moment, està en un perill 5 sobre 6. O sigui, això vol dir probabilitats en el 70% de pluies molt intenses, pluja que pot ser torrencials. Hem de dir que aquests fenòmens són puntuals, en tota la zona declarada, perquè és tota la zona del Garraf, Baix Llobregat i Barcelonets. Pot ser que es compleixi aquí o en el Garraf, però no vol dir que això sigui que hi hagi una situació de perill i que no es pugui afectar.
1: El nivell de perill per fenòmens locals poden ser intensos és fins a les dues del migdia, de 5 sobre 6. Les pluges intenses del cap de setmana han deixat a Castelldefels 65,4 litres per metre quadrat sense que s'hagin hagut de lamentar incidències greus. La precipitació es va concentrar sobretot dissabte amb dos moments de màxima intensitat, al migdia i ja avançat al vespre fins a les 12 de la nit. La intensitat màxima va arribar als 27,2 mil·límetres. L'episodi va provocar acumulacions d'aigua en alguns carrers, però no es van registrar incidències greus ni danys rellevants. Leo Piqué és portaveu de la policia local de Castelldefels.
3: Estàvem preparats per aquest episodi de pluja intensa que se'ns avisava i, en principi, doncs, per sort, el nostre municipi hem sortit relativament ben parats. Vull dir, no hem tingut afectacions molt, molt greus. Evidentment, han hagut afectacions. En primer lloc, agrair també a la ciutadania perquè van limitar moltíssim el moviment i això és molt d'agrair. I respecte a l'afectació, nosaltres vam tenir alguna afectació al pont de l'Avinguda Màlaga, se'ns va negar, però ahir per la tarda, per la nit, ja se va poder restablir, doncs se va treure l'aigua. Després vam fer una neteja intensiva, sobretot del que és el fang, per evitar riscos. Una cosa és treure l'aigua, l'altra cosa és que aquest pont ja estigui apte per circular. I els ponts més o menys van aguantar bé, se van tallar puntualment, però no van ser molt greu. Insisteixo, el més greu, Avinguda Màlaga, respecte a carrers, van tenir afectacions als habituals, al carrer, al passeig del Pitort, entre l'Avinguda del Canal fins a l'Avinguda Pineda, i també Tarongers, passeig de Tarongers i el carrer Major. Se van tallar tots aquests carrers, en el moment que ja el nivell d'aigua va ser preocupant, i hem destacat que no van tenir cap vehicle atrapat ni cap incidència greu, la qual cosa és meritòria. Tot i que no va ser el lloc on ens ha plogut més intensament, però no van deixar de caure cap a uns 70 litres més o menys, i en una relativa força, la qual cosa va fer que, doncs, en alguns moments la cosa comencés a complicar, sobretot per la circulació.
1: La tempesta també va provocar incidències en l'enllumenat públic per l'activació dels sistemes de protecció de diversos quadres elèctrics. Els equips de manteniment van treballar per restablir el servei, així informava l'Ajuntament, tot i que diumenge a la nit encara hi havia algun tall de subministrament al barri de Canyàs. Al centre Frederic Mompou, l'Ajuntament i la Creu Roja van habilitar dissabte a la nit un centre d'acollida d'emergència per donar refugi a les persones que dormen al carrer. 6 persones hi van passar la nit al Mompou. En definitiva, la de dissabte al vespre va ser una situació d'alerta màxima. Protecció Civil va restringir la mobilitat entre les 8 del vespre i les 2 de la tarda de diumenge. Les restriccions, però, es van aixecar sobre les 11 del matí. L'Ajuntament reunia dissabte al migdia l'anomenat SECOPAL, el Centre de Coordinació Operativa Municipal. El gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, ha explicat què és el SECOPAL.
4: Quan tenim un període, una situació d'emergència, l'alcalde, doncs, constitueix el FECOPAL o convoca el FECOPAL. El FECOPAL són i presideix aquesta reunió, sempre està ell al capdavant. Totes les àrees que estan afectades o que poden activar-se en un moment d'emergència a Castelldefels, governació, protecció civil, governació que inclou protecció civil i policia, tota la gerència i la direcció de l'Ajuntament, les àrees de serveis a la ciutadania, les àrees de serveis territorials, totes les àrees que s'han d'activar i que han de tenir en compte qualsevol cosa que pot succeir a la nostra ciutadania, tant a nivell social com a nivell urbanístic, doncs estan en aquella reunió. És una reunió d'unes 10-12 persones on tothom fa un repàs de les incidències que es poden produir, tothom fa un repàs de les coses que s'estan estan posant en marxa per tal de minimitzar els riscos i es fa un repàs perquè no quedi cap detall per improvisar.
1: A Castelldefels, l'estat d'alerta va comportar el cap de setmana la suspensió d'activitats i es van tancar les instal·lacions esportives. També es va cancel·lar la mostra de cuina que s'havia de celebrar dissabte al Parc de la Muntanyeta. Pel que fa al transport, Rodalies informa aquest dilluns que la línia R2 hi ha servei ferroviari a tot el recorregut. Pel que fa a això és la R2 Sud. Pel que fa a l'R2, circula des de Castelldefels fins a Sant Andreu. I pel que fa a l'autobús, la concessionària va anunciar durant el cap de setmana que retirava tot el servei del Nitbus i també prevenia de la reducció del servei al 50% de tot el diumenge. Però, finalment, la circulació d'autobusos es va aturar. La policia local de Castelldefels celebrava divendres, dia 2, la festivitat del seu patró amb un acte institucional que servia per reconèixer la tasca dels agents i posava en valor la feina que fan al municipi al llarg de tot l'any. L'inspector Raúl Vergel, cap de la policia local, va reconèixer el pes dels agents més veterans, els que fa 35 anys es van incorporar al cos policial municipal.
5: Las promociones que entramos hace 35 años, que son las que hoy reconoceremos, algunos de los reconocimientos que nos entregarán las autoridades municipales. Hace 35 años, cerca de 40, las promociones que entramos, hicimos esa irrupción en el sistema de seguridad pública de Cataluña. Fuimos las primeras promociones, por ejemplo, que tuvimos que ir a la Escuela de Policía de Cataluña conjuntamente con Mossos de Escuadra. Fuimos las promociones que nos reguló una ley del sistema nueva, que hasta ese momento las policías locales nos tenían bastante ordenadas en un limbo muy del ámbito municipal, pero que de ahí no salíamos. Nosotros provocamos esa rotura en el sistema de seguridad pública de Cataluña.
1: Es va referir el cap de la policia municipal de Castelldefels als diferents alcaldes i alcaldesses que han governat la ciutat en democràcia i, per tant, han estat els màxims responsables del cos. Raúl Vergel.
5: A nivel político, por ejemplo, a nivel local, pues nosotros entramos con un alcalde, Agustín Marina, ¿vale? Nos siguió Antonio Padilla, seguimos trabajando con Joan Chau, posteriormente con la primera legislatura de Amaro Reyes, continuamos con Candela López, seguimos con María Miranda y en la actualidad la segunda legislatura de Amaro Reyes. Cuando miras ese abanico de jefes supremos que hemos tenido, te das cuenta que como funcionarios de policía seguimos haciendo nuestro trabajo día a día, siguiendo la línea del ordenamiento jurídico que nos marca, independientemente de quién nos gobierne. Y por lo tanto, ahí os felicito a todos y a todas, ¿vale?, por seguir ese camino recto y no deslumbrarnos y equivocarnos en el camino.
1: També va intervenir el tinent d'alcaldia de Seguretat, David Soler.
6: I una de les prioritats que teníem quan vam entrar en el govern municipal era la seguretat. I volíem millorar la seguretat al nostre municipi. I per tant, doncs, durant aquests últims 4 anys el que hem fet és incrementar recursos, incrementar agents de policia, millorar la coordinació amb els diferents cossos de seguretat que operem en el territori i sobretot creure'ns que Castelldefels podia ser una ciutat molt més segura. I avui ho hem vist. Les dades parlen per si soles. I quan tinc que fer un balanç d'aquests 4 anys de legislatura en el que, doncs, gràcies a la confiança de l'alcalde, he sigut el responsable polític de governació, doncs crec que hem fet entre tots, i sobretot tots vosaltres, una feina enorme a la nostra ciutat.
1: L'acte el va tancar l'alcalde Manuel Reyes amb un reconeixement als agents que conformen la policia local.
7: Es reconocimiento a los protagonistas de hoy, que celebran su patrón, pero que su patrón, que se celebra un día determinado, no quiere decir que el reconocimiento no esté en los 365 días del año, que es lo que toca, que es reconocer la función que hace la policía de Castelldefels, garantizando la seguridad 4 años de manera progresiva y paulatina, mejorando el resultado hasta unos niveles que a veces nos dice el jefe de policía que, oye, Manu, es que va a ser muy difícil el año que viene batir y mejorar este resultado. Pero no nos cruzamos de brazos y seguimos invirtiendo, poniendo más recursos, más efectivos, más tecnología y mejorando los datos.
1: Ara parlem de salut. Aquest vespre està programat un acte en el marc de la celebració del Dia Mundial de l'Alzheimer, un taller d'estimulació cognitiva. Són sessions dedicades a la cura del cos i de la ment en relació amb aquesta malaltia i tenen lloc a la biblioteca. Mercè Rull és la presidenta de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer al Baix Llobregat.
8: I el dia 5 d'octubre tenim una xerrada de conducta i emoció en la persona amb Alzheimer. Què passa i com abordar-lo? A les 5:15 a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Llavors, bueno, fem altres activitats a diferents poblacions i recordar que aquí a Castelldefels tenim 2 tallers a Masia Can Roca i Frederic Montpou que tenen una duració des de setembre al mes de juny, durant tot l'any, per activar tota aquella estimulació cognitiva i treballar perquè la malaltia vagi al més a poc possible.
1: L'Hospital de Viladecans, el nostre centre de referència, ha superat les 150 cirurgies robòtiques des de la posada en marxa d'aquest programa fa 1 any i mig. Les intervencions robòtiques s'han fet a les especialitats de ginecologia, urologia i cirurgia general i digestiva, amb tècniques mínimament invasives que permeten una més gran precisió quirúrgica i una recuperació més ràpida dels pacients. El doctor Víctor Tames, uròleg, explica que el seu equip n'ha fet unes 50.
9: Sí, la veritat és que vam començar, com dèieu, fa 1 any. En el nostre cas, des d'urologia, n'hem fet al voltant de 50 a dia d'avui. I sí, això requereix una corba d'aprenentatge de tot un equip i, per sort, per bon treball, estem avançant bé, sí.
1: L'ús de la robòtica en les intervencions quirúrgiques permet fer incisions més petites, reduir el dolor i el sagnat en molts procediments i afavorir una recuperació més ràpida dels pacients amb estades hospitalàries més curtes.
9: No hi ha cap tall gran, no hi ha una manipulació de la paret abdominal com es fa a la cirurgia oberta, i això el que implica és que el pacient pugui anar cap a casa abans. Vale? De fet, en la cirurgia que més freqüentment fem nosaltres, que és la prostatectomia radical, si tot va bé, que és el més freqüent, l'endemà ja poden marxar. Això és el que més aporta. Oncològicament, la cirurgia oberta podria ser el mateix, vale? però en aquest cas sí, és la principal avantatge, sí.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Així travessem l'equador de l'informatiu d'aquest dilluns 5 d'octubre. Hem començat amb l'última hora de l'alerta per pluges. Ara encara som en un nivell de perill de 5/6. Hem fet també la crònica dels aiguats del cap de setmana. A la segona part de l'informatiu d'avui farem un cop d'ull al programa de les 37è Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació que comencen avui. Seran dues setmanes d'activitats que es desenvoluparan sota el lema La solidaritat, la globalització necessària. Avui es posen en marxa a Castelldefels les 36è Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació, una programació d'activitats que durant les pròximes setmanes posa el focus en la cultura de pau, solidaritat i els drets humans. Les jornades inclouen xerrades, activitats culturals i propostes de sensibilització amb la participació d'entitats i ciutadania. Anna López ha entrevistat al respecte al regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador.
11: Comencen les Jornades de Pau i Solidaritat, aquestes sí que són organitzades per l'Ajuntament. Quin és el lema enguany i quines activitats ressaltaria, senyor Amador?
12: Doncs sí, avui comencen ja portem 37 anys de Jornades de Pau i Solidaritat. O sigui, sembla que no, però quasi 40 anys són moltíssims. Una ciutat doncs, amb un esperit doncs, molt solidari. Bueno, doncs, comencem perquè sí, comencem aquesta tarda amb dues activistes. Com sabeu, ja comencen avui del 5 al 18 d'octubre. L'eslògan doncs, és la solidaritat, la globalització necessària. No? Aquestes jornades doncs, del 5 al 18 tindran una programació molt diversa. Tindrem el festival, sobretot el Festival d'Estela aquest diumenge per la Pau, cinema, contes, poesia, música, dansa, una jornada de famílies, teatre, el teatre. Doncs, tenim un munt d'activitats per tots els públics i on participen, com ja he comentat, entitats de Pau i Solidaritat, entitats ja molt arraigades aquí, arrelades al municipi, amb un esperit molt amb vocació d'ajudar i de cooperar amb tots els projectes que tenen, que són moltíssim arreu del món.
11: Doncs un altre festival que arriba de nou a Castelldefels és el Festival Estels per la Pau.
12: Bueno, l'any passat, de fet, va ploure, però va mantenir el dia i es va fer, no? Al final amb molt d'èxit, no? Aquí nosaltres, quan programem aquest dia, reservem dos dies, dos diumenges. El proper diumenge, l'11 d'octubre, i ja queda reservat el 25 d'octubre. I quan contractem els serveis, quan parlem amb els voluntaris, voluntàries, doncs ja diem que s'han de reservar aquests dos dies, no? I esperem que no plogui, no sé, ja veurem que no, no? En tot cas, l'organitza l'Ajuntament amb el suport i amb la feina i l'acompanyament, recolzament del Consell de Pau i Solidaritat. O sigui, aquest any és propi nostre. Ho fem tot nosaltres, entre les entitats, personal de les entitats i personal de l'Ajuntament, perquè és nostre i hi haurà doncs, moltes coses també per part de les entitats del Consell que faran tallers i ho faran molt bé també. No? Es podran construir bueno, i fer volar el propi estel, tallers, contes, dansa, música...
11: A un festival que es fa habitualment a la plaça de les Palmeres.
12: Exacte.
11: Continua ja la seva ubicació?
12: Sempre. No, sempre serà... Bueno, sempre, de veritat. Perquè també agafem i demanem permís a AENA per fer servir tot l'espai aeri, una mica, i la platja, perquè ja la platja també doncs, es pot fer i volar millor.
11: Moltes gràcies, Ramon Amador, regidor de Pau i Solidaritat i Educació.
12: Moltes gràcies.
1: El concurs Reimagina't, impulsat per l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació amb la participació de l'Ajuntament, arriba a la 18a edició. És una iniciativa que convida joves d'entre 12 i 18 anys a crear vídeos lliures d'estereotips sexistes. Anna López ha entrevistat la tècnica d'igualtat que coordina el concurs, Anna Dolors Rodríguez.
11: Tornem a parlar del Reimagina't, que tantes alegries s'ha proporcionat a l'alumnat de Castelldefels.
13: Doncs sí, tornant a fer difusió perquè reforcem una mica que hi ha termini. Vull dir que vam començar abans de l'estiu a començar aquesta difusió per avisar els joves d'aquí de Castelldefels que estiguessin interessats a participar, doncs que poguessin anar preparant, i tenen termini fins al 30 d'octubre, vull dir que hi ha temps. I a més, aquests dies de pluja doncs anima a seure una mica, a pensar i a animar-se a participar.
11: Recordem en què consisteix el concurs Reimagina't.
13: Doncs el concurs Reimagina't consisteix en participar. Primer t'has d'inscriure, després tens un... Vull dir que la gent no s'espanti. Tu t'inscrius abans del 30 d'octubre i poden participar joves dels municipis que formen part de l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, com és el cas de Castelldefels, que l'Ajuntament de Castelldefels en forma part. Un cop t'has inscrit, tens termini fins a mitjans de setembre, de febrer, doncs per fer aquest vídeo. Es tracta de fer un vídeo en un minut sobre la temàtica que cada any canvia, que es proposa des de l'organització del concurs. Enguany la temàtica són les masculinitats.
11: Anna Dolors Rodríguez, tècnica de polítiques d'igualtat, moltíssimes gràcies per recordar-nos els objectius i les informacions referents a aquesta nova edició del concurs de vídeos lliures de sexisme adreçat a l'estudiantat Reimagina't. Que vagi molt bé. Gràcies.
13: Esperem que sí.
11: Bon dia.
1: Actuació històrica dels castellers de Castelldefels al concurs de Tarragona, encarregat el 3 de 8. 32 anys després de la seva última participació al concurs, han aprofitat l'ocasió per la Porta Gran, encarregat la seva millor construcció, un castell de 8 pisos, que ha convertit la jornada en un moment històric per a la colla de Castelldefels. Aquest és el moment per a la història, en la narració que feia en directe la Xarxa Televisió.
14: Ja tenim el tronc, ja tenim les quintes situades, pugen dosos. A punt d'entrar ja en la seva posició i seguidet va l'acotxador. I ara arrenca l'enxaneta, entrada de dosos. Atenció, castellers de Castelldefels, que és importantíssim aquest castell per al seu historial. Arriba ja l'acotxador, de moment està molt bé. Queden les darreres passes d'aquest acotxador, llença un peu, situa l'altre, només queda l'enxaneta, el faran. Els castellers de Castelldefels l'estrenen, el primer de la seva història, ja el tenen, el carreguen, 3 de 8 a la Tàrraco Arena, sí! 3 de 8 dels castellers de Castelldefels, castell carregat, ara comença a tremolar i es trenca. 3 de 8 carregat.
1: Carregaven els castellers aquest 3 de 8. El vídeo es pot veure complet al perfil dels grocs a les xarxes socials. A Instagram, per exemple, és aquest, els grocs. Jan Molero, president de la colla, valora amb aquestes paraules que sentirem la participació al concurs.
15: Sí, bé, malgrat la pluja, doncs, vam poder fer una gran actuació i vam poder... Després de descarregar el 4-8 i la torre de 7 per moltes vegades més d'aquesta temporada, doncs carregar per primer cop a la història el 3-8. Amb l'espineta de nou haver-lo pogut descarregar, però sí, satisfets perquè hem tornat a fer una passa més en la nostra història i hem tornat a fer la millor diada de la nostra història, que portem ja en un any, em sembla, que 3 o 4 diades consecutives, millors diades consecutives.
1: Més de 400 persones van atendre la crida dels castellers i els van acompanyar al concurs de Tarragona. Els castellers de Castelldefels han acabat en 24a posició al concurs de castells entre les 42 colles participants. Han completat el 2 de 7 i el 4 de 8 i han carregat, ho sentíem, el 3 de 8. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels és avui tancada. Avui, demà i demà passat, dies 5, 6 i 7. Míriam Huguet n'és la directora.
16: Excepcionalment, dilluns, dimarts i dimecres, 5, 6 i 7, per unes obres de millora que fan impossible que puguem obrir les portes amb normalitat. Després, en principi, si tot va bé, el 8 i el 9, la idea és que es pugui obrir a la tarda, que hi haurà menys incidència i sí que ens permetrà poder obrir unes quantes hores a la tarda per poder, pues, que es puguin fer alguns serveis. Sí, sí, esperem que sigui només res aquesta setmana i per ja poder estar molt bé l'altra setmana, però sí que volem que tothom ho sàpiga, que ens sap molt greu les molèsties que puguem ocasionar, però que és molt important poder tancar per poder-les realitzar correctament. Les obres que farem serà la instal·lació d'una doble porta a l'entrada de la biblioteca, així com també la instal·lació de més endolls, i ja que normalment no podem tancar, també millorarem el tema de les llums de la biblioteca. Coses pendents importants.
1: Tancarem amb els esports, tot i que la majoria de partits que havien de disputar els equips locals aquest diumenge es van haver de suspendre o ajornar a causa de l'alerta per les pluges. Ens ho explica Cristian Cano.
17: Ha sigut una jornada, un cap de setmana accidentat. Crec que aquest seria el titular principal, un cap de setmana accidentat, ja que pràcticament tots els partits s'han suspès degut a les incidències climatològiques que hem tingut aquests últims dies. Ha sigut un cap de setmana on principalment les pluges han sigut les protagonistes, i pel que fa a partits també hem tingut poca activitat, ja que pràcticament traient 5 partits, 2 d'hoquei herba, 2 de rugbi i un de futbol que es va jugar ahir a la tarda-nit, la resta s'han suspès. Perquè la gent es faci una idea, tots els partits que tenien lloc des de dissabte a les 5 de la tarda fins pràcticament diumenge a les 6-7 de la tarda no s'han pogut jugar. Pel que fa a resultats, cal destacar 3 victòries i 2 derrotes. Això sí, les victòries són les del Castelldefels Hockey Club, que ha sigut el gran protagonista dels equips locals amb un ple, en aquest cas dels dos sèniors. El femení va guanyar 0-2 a Bilbao, a la Jola Seta, mentre el masculí 2-5 al camp de línia 22. El Cruc va estrenar la temporada amb una victòria de molt mèrit, per 5-32 al camp del seu, que aquesta tarda parlarem amb l'Arnau Fernández, que és el seu capità, perquè ens explico una mica com va anar el partit, perquè diguem-ne que els jugadors van tenir que anar al barro, ¿vale?, per dir-ho d'alguna manera, i després l'últim partit va ser el d'ahir a la tarda-nit, a 7:45, que sí que el clima ens va permetre gaudir d'un partit entre Sol Naciente i Can Roca, que va acabar amb derrota de l'equip local per 2-1. I per cert, malauradament, segurament la pitjor notícia, a part d'aquesta suspensió del partit, però sense cap mena de dubtes, la pitjor notícia ha sigut que s'ha tancat la secció femenina del CSR Castelldefels, del Centre Cultural Recreatiu de Castelldefels, de Futbol Sala. L'equip passava per moments complicats aquests últims mesos i finalment des del club han pres la decisió de tancar la secció femenina.
1: I així arribem al final de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dilluns, 5 d'octubre. L'últim minut és per al resum. El Baix Llobregat continua encara afectat per l'avís per pluges torrencials. Ho estarà encara mitja hora més. L'avís està relacionat amb precipitacions molt intenses previstes fins a les 2. Segons el Meteocat, tindrem una tarda de dilluns amb inestabilitat acusada, sobretot a la meitat est. Els ruixats i xàfecs poden descarregar amb intensitat torrencial. Les pluges intenses del cap de setmana han deixat a Castelldefels 65,4 litres per metre quadrat sense que s'hagin hagut de lamentar incidències greus. Comencen les 36è jornades de Pau i Solidaritat, una programació d'activitats sota el lema La solidaritat, la globalització necessària. Actuació històrica dels castellers de Castelldefels al concurs de Tarragona. 32 anys després de la seva última participació al concurs, han aprofitat l'ocasió per carregar el seu millor castell fins al moment, el 3 de 8. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Castelldefels, així som.

Arcels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: Castelldefels Coffee.
2: Doncs, com cada dilluns, en aquest espai, en el nostre Castelldefels Coffee, en aquesta tertúlia política, som Castelldefels i en aquest cas ens acompanya el regidor d'Educació i Pau i Solidaritat, Ramon Amador.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Justament en una jornada com avui, que hi ha diverses coses a destacar en el terreny de la solidaritat, però comencem amb una cosa que ja va passar, i era el darrer ple de setembre, quan es va aprovar una moció referent a l'escola inclusiva que presentava Esquerra Republicana de Catalunya.
3: Exacte, doncs es va aprovar majoritàriament tot el ple i perquè bueno, l'educació ha de ser inclusiva. O sigui, també hi ha un decret per part de la Generalitat de fa molt de temps i nosaltres com som doncs, compartim plenament aquest objectiu de la moció. No? La inclusió educativa ha de ser real. I perquè sigui així, doncs, falten i calen recursos i formació pels professors, que moltes vegades es troben en situacions de nens i ja des de ben petits, perquè nosaltres a la Casa dels Infants també ja notem mancances d'aquesta realitat. Són bueno, doncs, més recursos, són nens amb diferents capacitats o diferents trastorns que necessiten doncs, una atenció més personalitzada. I avui en dia també el que demanem i el que es demana també és baixada de ràtios per aquest motiu, perquè els professionals a les classes doncs, no tinguin 20 o 30 alumnes amb un únic professor que no està preparat, doncs calen recursos, calen més suport educatiu, calen més espais per atendre aquestes problemàtiques, bueno, problemàtiques, aquestes diferències, i hem de ser també conscients de que tot això depèn del Departament d'Educació i Formació Professional, que aquest any doncs, s'han posat una mica més les piles i sí que aquí a Castelldefels doncs, ens han dotat de més recursos, és veritat, de més recursos a les diferents escoles, però encara de 0 a 3, de 3 a 6 sobretot, i a primària que també està veient també aquestes necessitats per atendre aquesta realitat. No? I llavors doncs, nosaltres des de l'Ajuntament, tot el consistori en ple, doncs, reivindiquem que tots, des de l'administració local, des de l'administració autonòmica, doncs, afrontar aquesta mirada constructiva i realista per a tenir una educació doncs, real i detectar les necessitats, acompanyar a les famílies i coordinar tots els serveis i doncs, demanar al departament doncs, aquest tipus de recursos que necessitem tots.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs parlem ara d'altres qüestions, com deien, fonamentalment, no, avui, temes relacionats amb la solidaritat, perquè conflouen, i justament a partir del dia d'avui, i també avui dilluns, doncs tenen joc activitats diverses i destacades. Per exemple, comencen les jornades de pau i solidaritat, aquestes sí que són organitzades per l'Ajuntament. Quin és el lema enguany i quines activitats ressaltaria, senyor Amador?
3: Doncs sí, avui comencen ja portem 37 anys de jornades de pau i solidaritat. O sigui, sembla que no, però quasi 40 anys són moltíssims. Una ciutat doncs, amb un esperit doncs, molt solidari. Bueno, doncs, comencem perquè sí, comencem aquesta tarda amb dues activistes. Com sabeu, ja comencen avui del 5 al 18 d'octubre. L'eslògan doncs, és la solidaritat, la globalització necessària. No? Però deixa'm dir alguna cosa més, perquè fins al divendres passat, el dia 2, una entitat del Castelldefels, del Consell, perquè totes aquestes activitats que es fan en les jornades es preparen, per una banda, amb el Consell de Pau i Solidaritat, totes les entitats, i també amb el Fons de Cooperació. I aquesta entitat, des del 21 de setembre, que va ser el Dia Internacional de la Pau, vam començar aquí, doncs van començar i van realitzar doncs, una altra marxa, la quarta marxa per la pau arreu del món. I van iniciar un acte no?, en el que vaig estar present i vaig participar amb ells. No? I vam acabar aquest divendres passat i nosaltres ara doncs, hem solapat bueno, no solapat, no, hem continuat amb tot un treball de pau i solidaritat a la ciutat, no? Aquestes jornades, doncs, del 5 al 18, tindran una programació molt diversa. Tindrem el festival, sobretot el festival d'Estel aquest diumenge, per la pau, cinema, contes, poesia, música, dansa, una jornada de famílies, teatre, al teatre. Doncs tenim un munt d'activitats per tots els públics, i on participen, com ja he comentat, entitats de pau i solidaritat, entitats ja molt arraigades aquí, arrelades al municipi, amb un esperit molt amb vocació d'ajudar i de cooperar amb tots els projectes que tenen, que són moltíssims, arreu del món.
2: Hi ha, com deien, activitats programades al llarg d'aquests dies?
3: Sí, mira, doncs tinc aquí el programa, podeu consultar-lo a la web, a les xarxes de Pau i Solidaritat. Avui comencem amb la inauguració de les entitats, doncs, una exposició, i tindrem aquesta activista, a la Hanna Lena, doncs, que ella, doncs, és una activista... A veure, que tinc aquí la seva biografia per algun lloc.
2: Bueno, no cal, sinó algú que la busqui, no?
3: Exacte, tenim tota la informació i tota la biografia de cadascuna d'elles. La Hanna, doncs, és una investigadora especialitzada en igualtat de gènere i inclusió social. Doncs, bueno, dirigeix una entitat que es diu Addis Powerhouse, no? És una organització feminista etíope, i es reunirà abans amb l'entitat que tenim aquí, que treballa ja en aquest país, en Etíope, i faran, bueno, un intercanvi d'impressions, i els ajudarà i els donarà més informació de primera mà, no? La tindrem per la tarda i ens explicarà una mica tota la seva trajectòria, sobretot després de la pandèmia, no? Que va impulsar, doncs, una plataforma digital per donar visibilitat a les dones que quedaven excloses en el seu país, en molts espais socials, en la formació inclús, i demés, no? I el dia següent tindrem una altra activista, a la Nontokozo Sebibe, doncs, que també és una líder de sud-africana, que va créixer durant l'apartheid i forma part de la primera generació que va començar a educar-se després de la segregació racial, no? Dos activistes molt potents que estaran amb nosaltres. Ens han comentat d'altres municipis que altres vegades que han estat aquestes persones ha anat molt bé, i les tindrem amb nosaltres.
2: Doncs, a banda d'aquesta visita, destacaria alguna cosa més de les jornades?
3: Sí. De fet, aquestes activistes, el programa que és dintre de les jornades de pau i solidaritat que tenim a la tardor, com ara a l'octubre, doncs està també inclòs aquestes activistes, perquè també tenim el programa de ciutats defensores dels drets humans. Aquí a Castelldefels fent a la primavera i a la tardor, i aquesta, doncs, entren en aquesta campanya de tardor aquestes dues persones, no? Que són, que la veritat, el que volem no és només parlar d'elles. O sigui, jo aquí he comentat, i tenim, ens passen cada vegada el programa d'activitats, ens passen des del Fons de Cooperació tota la biografia, tot el treball, tot el currículum de les persones, i nosaltres aquí, l'equip de l'àrea, doncs fem una criba, no? de haver aquí invitem, no? Perquè també aquestes persones no només estan obertes a la ciutadania en un col·loqui, sinó també que van a visitar les escoles. ¿Vale?
2: Llavors, això és molt interessant, perquè l'estudiant ha de conèixer de primera mà la seva experiència.
3: Bueno, és que no entenem, des de Som i des de l'Ajuntament, no entenem si no es treballa la cooperació, la pau, des de ja ben petits, des de l'escola, pràcticament, no? Des de les famílies, no? I s'han de difondre aquests missatges, aquests testimonis, aquesta feina d'altres països, d'altres persones en una altra part del món, perquè vinguin aquí i compartir-lo, i veure que també a vegades, doncs, els drets humans també des del món local és important conèixer-los i defensar-los, no? I per això anem a les escoles. De fet, i aquí també faig un parèntesis, tota l'àrea de cooperació, també educació, però ara estem parlant de cooperació i de pau, fem una feina, una tasca grandíssima a les escoles. I això és molt important. Pràcticament no es veu, perquè no es veu, però sí que fem més a més activitats amb les escoles. I les escoles també, totes les escoles, ho hem de dir també, aquesta comunitat educativa que tenim a Castelldefels, jo estic molt orgullós d'ella, perquè centres escolars, instituts, famílies, altres serveis i entitats de la Generalitat al municipi, les àrees de l'Ajuntament, no només d'educació o de cooperació o de pau, sinó altres, doncs estem tots molt implicats. I d'ahir doncs, que podem dir amb orgull tothom que som una ciutat educadora. I educadora en pau i solidaritat i cooperació.
2: Doncs tindrem l'oportunitat aquí a Ràdio Castelldefels de parlar també un any més amb aquestes activistes del Fons Català de Cooperació, fent de manera anual quan ens visiten i coneixen de primera mà quina és la problemàtica que denuncien i el que reivindiquen. Clar, sempre lligat amb la defensa dels drets humans. Doncs justament feia referència a les entitats solidàries i abans de parlar d'una en concret, suposo que també va ser present a la trobada d'entitats Fem Poble que es va celebrar per primera vegada fa uns dies.
3: Exacte, doncs sí, va estar aquí al costat i la veritat també doncs, va ser una jornada molt aprofitosa, molt engrescadora també, perquè es veuen doncs, persones que poden informar-se, que poden doncs, estar i assabentar-se de tot el que es fa pràcticament moltes vegades a l'ombra, totes aquestes entitats, no només de cooperació, sinó moltes d'altres, moltes d'altre àmbit, de cultural, social, es van veure tota la feina que hi ha darrere, les persones, perquè també és bonic, ho dic personalment bonic, també conèixer el veí que treballa en aquesta entitat o en una altra i podem entre tots doncs, crear aquesta família gran de treballs municipal, perquè aquí les entitats a Castelldefels són molt actives en l'àmbit que sigui, esportiu, cultural, social, cooperatiu, educatiu, totes són molt actives i amb un acte com aquest, que va ser la primera trobada, no serà l'última, lògicament, doncs veiem, coneixem de primera mà les persones que hi ha darrere de cada entitat, de cada projecte, de cada feina que fan i veure que és molt gran la feina que fan i que és molt gratificant perquè una societat també com la nostra necessita de persones doncs, treballadores en aquests àmbits i poder doncs, ser entre uns i altres, doncs, acompanyar-nos en el dia a dia de la ciutat.
2: Pues precisament jo deia que parlaven d'un en concret i és de Mont sense guerres i aquesta marxa per la pau.
3: Sí, doncs ho he comentat abans, no? Aquesta entitat va ser el passat 21 de setembre fins al 2 del divendres passat, d'octubre, que vam tenir diferents activitats també, teatre, dansa, converses, col·loquis i demés, i activitats familiars. I va ser també doncs, aquestes activitats dintre del marc de la quarta marxa mundial per la pau. Es fa a tot arreu, a tot el món, i en diferents actes, en països, ciutats importants, on es fan moltes activitats. I aquesta vegada, una altra vegada, perquè ja porten 4 anys, aquesta entitat va implicar el municipi en aquesta marxa.
2: Molt bé, doncs també avui, ho dèiem al començament, té lloc un esdeveniment important i és que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que per cert està darrere, com deia el senyor Amador, de la proposta de ciutats defensors dels drets humans, fa 40 anys de funcionament i l'Ajuntament de Castelldefels hi serà present. Vaja, vostè anirà.
3: Aquesta tarda, exacte, sí. La veritat és que són molts els ajuntaments que hi participen i bueno, és un acte molt, molt mediàtic perquè és un acte on es donarà lectura entre tots els ajuntaments que col·laboren amb el fons o part d'una declaració institucional i que estaran als mitjans de comunicació i que, bueno, surtin a la tele, crec, no sé. Però, bueno, però la veritat és que sí, que és el darrer acte també d'aquest aniversari de 40 anys de l'aniversari, no? I el lema i el fons d'aquesta declaració, doncs, és la cooperació municipalista, és la cooperació des de l'àmbit més petit, des del local, no? Local a global, no? És una mirada més pública, però des d'una vessant més petita, no? I és això, no? El Fons de Català de Cooperació, doncs, va néixer el 86 i va ser una decisió entre ajuntaments que volien disposar d'una eina comuna, d'una eina comuna, professional, per cooperar amb rigor i des de la proximitat. I van ser els ajuntaments els que van crear, amb el suport de la Generalitat, aquest organisme, no? I després de 4 dècades, doncs, han impulsat moltíssims projectes en més de 90 països.
2: Actuen a 90 països actualment.
3: Més de 90, sí, actualment 90 països que ens deixen, perquè hi ha altres països que han intentat entrar, però no han pogut, no? I el més important aquí és la idea de fons, no? La solidaritat internacional és compatible amb l'atenció a les necessitats locals, no? Perquè totes dues parteixen d'aquesta defensa de la dignitat, dels drets i oportunitats. És el que comentava abans també. Tot aquests aspectes, doncs, s'han de treballar localment, s'han de treballar en els més petits, en l'escola, en la família, en l'Ajuntament, no? En tot els àmbits, no? Perquè puguin repercutir després en una forma més global, no? I llavors aquesta entitat, doncs, dona peu a fer-ho tot més organitzat entre tots.
2: Doncs un altre festival que arriba de nou a Castelldefels és el Festival Estels per la Pau, un festival al qual dona suport l'Ajuntament i que, doncs, en algunes ocasions s'ha hagut de suspendre per causes de temps dolent, o ventades exagerades, o que ha plogut molt.
3: Sí, així ha sigut. Sí. En algun, bueno, l'any passat, de fet, va ploure, però va mantenir el dia i es va fer, no? Al final, amb molt d'èxit, no? Aquí nosaltres, quan programem aquest dia, reservem 2 dies, 2 diumenges. El proper diumenge, l'11 d'octubre, i ja queda reservat el 25 d'octubre. I quan contractem els serveis, quan parlem amb els voluntaris, voluntàries, doncs ja diem que s'han de reservar aquests 2 dies, no? I esperem que no plogui, no sé, ja veurem que no, no? En tot cas, no està organitzat per l'Ajuntament, com has... Suport,
2: no,
3: tu l'has donat suport.
2: Sí,
3: has donat
2: suport. Sí, he dit suport. Exacte. Està organitzat per una entitat, que ara vostè ens parla.
3: Exacte, jo ara, doncs, efectivament, és el primer any que l'organitza l'Ajuntament.
2: Ah.
3: L'organitza l'Ajuntament amb el suport, sí, amb el suport i amb la feina i l'acompanyament, recolzament del Consell de Pau i Solidaritat. O sigui, aquest any és propi nostre. Ho fem tot nosaltres, entre les entitats, personal de les entitats i personal de l'Ajuntament. O sigui que serà nostra per primera vegada, de fet, per primera vegada. Llavors, jo crec que, bueno, ens sortirà bé, perquè és nostra i ens fa més il·lusió, no, doncs, que hi hagi una empresa darrere, una entitat darrere, que també ho han fet molt bé durant aquests anys, no? Però ara aquesta pertinença, doncs, és més gran, perquè és nostra i hi haurà, doncs, moltes coses també per part de les entitats del Consell, que faran tallers i ho faran molt bé també, no? Es podran construir, bueno, i fer volar el propi estel, tallers, contes, dansa, música, bueno, doncs estaran estaran també, doncs, aquests estels gegants,
2: que són, bueno, tan bonics de veure al,
3: sí,
2: cel, clar.
3: Esperem també que hi hagi una mica de vent per veure'ls.
2: Aquest festival. Un festival que es fa habitualment a la plaça de les Palmeres.
3: Exacte.
2: Continua ja la seva ubicació?
3: Sempre. No, sempre serà... Bueno, sempre, a veure, perquè també agafem i demanem permís a AENA per fer servir tot l'espai aeri, una mica, i la platja, perquè ja la platja també, doncs, es pot fer i volar millor.
2: Molt bé, doncs, quelcom més, senyor Amador, abans d'acomiadar-nos?
3: Doncs, bueno, convidar a tota la ciutadania a aquestes activitats. De fet, aquesta setmana i la propera seran plenes d'activitats de pau i solidaritat, cooperació per conèixer les entitats, per participar-hi, per, bueno, per què no, per compartir i per associar-se a alguna entitat, que també ajuda. Bueno, i de fet, doncs, agrair també des d'aquí a tot el Consell de Pau i Solidaritat, a totes les entitats, a cadascuna de les persones que hi ha darrere, de, per tota la feina que fan, no només en unes jornades, no només en unes activitats d'una marxa, no només en un dissabte solidari, sinó durant tot l'any. O sigui, són entitats que treballen dia darrere dia i ho fan desinteressadament tothom. O sigui, que agrair tota la feina que fa.
2: Doncs que vagi molt bé aquesta jornada, aquesta nit de celebració del 40è aniversari del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Evidentment, totes les jornades de Pau i Solidaritat que tornen a Castelldefels aquesta tardor.
3: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Ramon Amador, regidor de Pau i Solidaritat i Educació per Som Castelldefels. Gràcies i bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
0: Castelldefels, així som.

0: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Castelldefels, així som.

0: La vida clandestina es la nueva novela de Ampar Fernández, una novela negra sobre las vidas invisibles que pasan al nuestro costat. La autora barcelonina recupera el inspector Mauricio Tedesco en una investigación que trascendeix el crimen para endensarse la inmigración regular, la malaltia mental, la precariedad y la fragilidad de aquellas personas que viven al margen de la sociedad. Ampar Fernández es una de las veus más reconegudes de la novela negra española y una autora muy consolidada tanto por la crítica como por sus lectores. Ha publicado novelas centradas en historia europea contemporánea, obras de divulgación histórica, assajos y una extensa trayectoria dins del género negra, tanto en solitario como junto a Pablo Bonell. Entre sus títulos destacan Maldita Verdad, guardonada amb els premis Tenerife Noir y Cubellas Noir y finalista del premio Hammer, así como Será nuestro secreto, publicada por El Revés a l'any 2022. Aquel mateix any va rebre el Memorial Antonio Lozano del Festival Granada Noir por el compromiso social que atravesa toda la seva obra. L'any 2024 va obtenir el premio Hammer de la Semana Negra de Gijón por Miedo en el Cuerpo, según la entrega protagonizada por el inspector Mauricio Tedesco, personaje a la historia del cual continúa a la vida clandestina. Més de la seva obra per adults, també ha desenvolupat una destacada trajectòria a la literatura juvenil, sent finalista del Premi EDB de Literatura Juvenil 2025 amb La Caída. Què tal, Ampar? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, gràcies.
0: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. Aquesta, La vida clandestina, és la teva nova novel·la i retornes de nou al protagonisme de l'inspector Mauricio Tedesco, que és l'investigador d'aquest nou cas.
1: Sí, és la quarta entrega protagonitzada per Mauricio Tedesco. La veritat és que quan vaig començar amb Serà nuestro secreto no tenia molt clar que després faria una sèrie i bueno, em vaig encarinyar amb el Mauricio i de moment estic escrivint la cinquena i crec que la veritat és que agrada força. I bueno, Mauricio Tedesco és un personatge una mica... Bueno, una mica estrany per ser un policia.
0: Per què és una mica estrany? Per a aquelles persones que no estan al cas d'aquesta nissaga.
1: Ah, sí. Doncs mira, explico. Estem acostumats als policies que estan molt sovint desesperats, al fil de l'abisme, que són addictes, que són corruptes o que són homes d'acció. I Mauricio Tedesco no és res de tot això. És una persona... absolutament normal, és una persona molt humana, molt empàtica. El que li passa és que va quedar vidu fa uns anys i viu en una mena de melancolia permanent, és un home de poques paraules, és un gran observador, però bé, una mica trenca amb els patrons que de vegades tenim tan presents dels policies durs, dels policies... poc compassius. Mauricio Tedesco és exactament per l'altra banda de la moneda, l'altra cara de la moneda.
0: Per això aquesta història, sens dubte, la que expliques paral·lel a la investigació policial, segur que el colpeja, no? Perquè una mica el que tu et permet aquesta novel·la és retratar la Barcelona contemporània amb protagonistes, amb uns personatges que viuen als marges.
1: Sí, que viuen als marges. Personatges que busquen la invisibilitat. Sempre he pensat que buscar la invisibilitat ha de ser una cosa espantosa, duríssima. Personatges que ho fan per raons diferents. Una d'elles per salut mental, l'altra perquè és un immigrant que no té papers, que no té futur, que gairebé no té res, que només pensa sobreviure el dia a dia... És a dir, personatges invisibles que, com bé dius, viuen al marge, que són clandestins i que tots ells viuen aquesta vida amb poques possibilitats de deixar de ser clandestins.
0: I precisament és una situació, aquesta invisible, que aquestes persones no volen, però que estan obligades a tenir.
1: Sí, evidentment, no són voluntàriament clandestins, els obliguen diferents condicionaments. En el cas de l'immigrant, doncs, el fet d'haver-se de guanyar la vida sense tenir un contracte, d'haver-se de sotmetre a pràctiques tan abusives com les subhastes a la baixa, que a la novel·la es veu perfectament com funcionen. És a dir, d'agafar-se al ferro roent per tal de sobreviure. Són situacions una mica límits, totes dues.
0: Com ha estat el procés teu de documentació per fer aquesta novel·la?
1: Bé, jo sóc psicòloga de formació i pel que fa al perfil de la malalta que té un problema de salut mental, la documentació ha estat molt fàcil perquè conec el trastorn. I per l'altra, per fer el perfil de l'Idrissa, el nom d'Idrissa està triat en homenatge a Idrissa Diallo, que és un xicot que va morir en un CIE i que, a més, després se li va fer un espai a Barcelona, etc. Bé, per fer el perfil de l'Idrissa, sobretot és l'observació. L'observació dels nois que passen pel carrer remenant els contenidors, buscant-se la vida com poden. I després, fent preguntes a amics que coneixen el tema de més a prop.
0: El cas és que sent una novel·la dura per explicar la realitat de totes aquestes persones, de tots aquests personatges, tu el que reivindiques és, a més, la solidaritat i l'amor com a formes de supervivència.
1: Sí, la solidaritat, una paraula tan lletja com tolerància, la tolerància, pensar que tothom té dret a viure i a buscar-se la vida, que l'amor de vegades, l'estimació de vegades té cares que no sabríem reconèixer. I també reivindico que fins i tot la figura d'un policia que en principi pot sonar dura, pot ser aquesta persona compassiva que miri la realitat des d'aquest punt de vista. Penso que la novel·la és una novel·la que ens acosta una mica a aquestes situacions tan difícils i que ens permet entendre-les una mica millor. De vegades, totes les realitats que no són les nostres semblen difícils, semblen estranyes, se'ns fan fins i tot una mica alarmants. Llavors, crec que la novel·la ens acosta a aquestes realitats.
0: Com deia jo a la teva presentació fa uns minuts, tu has escrit novel·les tan en solitari com és aquesta, com altres, i una Pablo Bonell. Continua la col·laboració entre vosaltres?
1: No, ara fa anys que no. Ell va tenir molta més feina de la que tots dos podíem fer i la col·laboració va acabar, però no per cap mal rotllo, ni ans al contrari, ens veiem molt sovint, però bé, jo continuo escrivint i ell es dedica a altres coses. No, va acabar, de moment no tenim pensat reprendre-la.
0: Aquests dies estàs presentant la teva novel·la, que suposo ja es pot trobar a les llibreries, en part?
1: Sí, es troba des del 21 de setembre, es troba a les llibreries. Sí, si no també es pot comprar online, als diferents portals que les venen, però sí, ja es troba a les llibreries.
0: Doncs felicitats per aquesta nova entrega de les aventures del Mauricio Tedesco en aquesta de Barcelona, oblidada, que no es veu invisible, però que existeix també, tal com relaten els seus personatges, la vida clandestina, i que diu el mateix títol. Ampar, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta novel·la com les altres.
1: Moltíssimes gràcies per donar-me visibilitat.
0: En aquest cas, Moltíssimes gràcies.
1: Sí, en aquest cas.
0: La paradoxa.
1: Adéu.
0: Adéu, bon dia. Adéu.
1: Adéu, adéu, adéu.
2: Castelldefels, així som.

0: i unes altres inscripcions que s'han obert, les del concurs Reimagina't, que les últimes edicions han saldat en resultats molt positius pels estudiants de Castelldefels.
1: Doncs correcte, i esperem que continuem amb la bona ratxa. S'han iniciat ja el que és la part de difusió, sí que és veritat que hi ha termini d'inscripció fins a principis de novembre, després, com sempre, tindran un temps per presentar els vídeos. Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs, més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar. I aquest any la proposta de temàtica, que sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs, emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Molt bé, és difícil explicar alguna cosa en un minut perquè has de ser molt sintètic. Oi?
1: Molt, molt, però els joves són uns cracs. Eh? Sí. Vaig estar revisant els vídeos de les tres edicions guanyadores i és veritat que en un minut, des del primer premi que vam recollir, que era sobre els cossos, a través d'un muntatge d'imatge ràpida, no? Com reflectien aquesta diversitat de cossos, fins l'últim, que era un vídeo d'un minut. En un minut explicaven com estàvem pensant el vídeo que havien de fer i a través d'aquest muntatge d'un minut reflexionant sobre els microracismes, no, que es donen a la quotidianitat també a l'hora de fer un vídeo. Per tant, jo seria incapaç, per això crec que són uns cracs de fer-ho, que en un minut puguin explicar, abordar temes tan complexos. Doncs l'any passat eren les migracions, els cossos, doncs la diversitat de masculinitats. Segur que ens sorprenen. I esperem que recollim premi, clar.
0: Bueno, ahí estamos, ¿eh?
1: Sí,
0: que dos
1: sí,
0: seguits,
1: sí.
0: També. Molt bé.
1: Sí, sí, sí, esperem que sí. I aprofito, Anna, perquè ara estem amb aquesta calor, però el dissabte tenim una proposta, va venir crec que ahir la Sofia, sí, o fa poquet, sí, de la meva companya, que us esperem al Tardeo del Pride aquest any, a la partida de les 7 a la plaça de l'Església, amb una proposta superdivertida, superrefrescant, que farà que ens ho passem bé. Allà estaré, espero veure-us.
0: Molt bé, moltes gràcies. I el dia d'abans, a la lectura del manifest.
1: Ai, sí, que m'havia deixat la part més institucional, però també superimportant, que és a les 12 a la plaça de l'Església. Hi haurà la lectura del manifest institucional, que hi haurà tot el consistori doncs, una mica doncs, visibilitzant aquest compromís també de Castelldefels amb els drets del col·lectiu LGTBI. Uns drets que, com passa amb els drets de les dones, són drets per tots i totes. I totis.
0: I sí, sí, malauradament veiem en el recent cas passat a Mataró com continua havent segons quins sectors i segons quins col·lectius doncs que traspassen vulneren aquells drets d'altres persones.
1: Correcte.
0: I continua havent violència.
1: Els delictes d'odi per motius d'identitat, expressió de gènere o per orientació sexual continuen estant, com dius, a l'actualitat, malauradament. Per tant, ens donen pistes de que tenim molta feina encara per avançar. En societats que podem dir que, com la catalana, l'espanyola, doncs hem avançat molt amb la legislació de drets LGTBI. Podem dir que estem en un context doncs, de garantia de drets, però això no es tradueix que siguin d'una manera immediata. Per tant, la importància d'aquestes propostes de sensibilització i de visibilització dels drets del col·lectiu LGTBI.
0: Doncs la Dolors Rodríguez, encantada, com sempre, que siguis aquí amb nosaltres per explicar-nos aquestes informacions referent als drets del col·lectiu LGTBI i també referent a aquest proper congrés de les dones del Baix Llobregat, en el qual participa activament doncs, Castelldefels, com sempre. Recordeu als més joves, obertes les inscripcions pel concurs Reimagina't, com comptar en aquest cas, en un minut, temes relacionats amb les noves masculinitats.
1: Correcte, veus que és l'estiu, que sembla que haguem d'estar com més tranquil·les i ja veus que Castelldefels és una ciutat molt efervescent i, evidentment, al nostre àmbit, doncs també. Moltes propostes, moltes activitats per no parar tampoc durant l'estiu.
0: Efectivament, moltes gràcies, Anna Dolors.
1: Igualment a tu, Anna, especialment, i a tota la família de la ràdio.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
2: Guitarres amb ànima, ritme i molt de sentiment. Cada setmana tens una cita amb el millor blues. El racó del blues a Ràdio Castelldefels.